Això és la Fórmula Nit, música per desconnectar.

0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en Cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha dos quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, des del Nus de la Trinitat, força congestionat cada retruc, doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció a Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs, la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a mínim els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places vehicles, l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de l'intel·ligència artificial.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és...

0: L'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
1: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
2: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a Carretera de les Aigües que passi alguna cosa.
3: És el que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les 3 línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les 2 línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
4: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
5: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
6: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
7: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
6: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
8: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
6: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va a llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Ja preparant pel Mundial al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Targa Televisió.
7: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
8: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
7: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona, i és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només algun uns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte-diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
5: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
5: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
5: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Ordeig, el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
5: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
10: No hem rebut res. Jo la empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que per tant es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
5: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat, més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia?
10: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no? Amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no? Doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
5: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
10: Ara, en breu, jo crec que tindrem ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I a veure, tothom, qui més qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola. No? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent. No? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
5: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
10: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
5: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
5: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu.

0: goleada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
5: Ja preparant el Mundial al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar de ser la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Tàrrega Televisió.
6: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
7: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
6: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martín. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
8: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocaré els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
8: climàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
7: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
9: Molt bon dia, doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès i de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, del tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona. També la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58, el tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia a la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la massa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat, en canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara, i ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Alerta Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
11: La multa reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
7: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
7: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme Defez.
13: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
14: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
13: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
14: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnologia.

0: usuaris,
1: bon
0: vaja,
1: dia,
0: què diuen?
1: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, i aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més fins a finals del mes de setembre com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram tant de les línies T5 i T6. Es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests dos mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei i un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
0: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
3: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
0: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
3: Ha anat força bé. En el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim els que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
0: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
3: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre, històricament, nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prou campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
3: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any, perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant amb aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang, és a dir, hem de combinar totes les coses.
0: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Tsuar, de Tàrrega Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: El riu dels cinc colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels cinc colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
3: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
5: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
3: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suara en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
3: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: El cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
3: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fet.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
3: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà de, del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
3: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
3: Són 9:15, el tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat de fet aquest dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
10: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara al tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests dos mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i es recupera bona part del servei de les tres línies del tram Besòs.
3: Doncs haurem d'esperar aquestes dues setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes dues línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira Garcia, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de totes les centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
3: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar l'arrossal.
3: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
3: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
16: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades, que els manté com a líders invictes de la primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. A l'afegit, el gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92 s'han tanciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
17: The first goal we received was my fault because
18: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
16: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
19: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
16: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
15: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
16: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça, renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic, que també s'estrena aquesta temporada.
20: Doncs molt bon inici, no?
16: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
20: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
16: Adéu.
20: I temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
21: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
22: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
21: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
20: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la casa de la festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Doncs amb aquest Seguici Popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: ¿Qué me pena?
8: Se tropezó con un escalón. Sí.
9: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
10: Deixaràs de sentir-la prou.
1: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya reivindicant un país i una Caldes millor. El passat divendres 11 de setembre, membres del consistori i identitats calderines es van reunir a la plaça homònima per celebrar l'acte institucional de la Diada. Una celebració que va estar marcada pels discursos de representants de les forces polítiques del consistori, les cantades de la Coral de Caldes, les ofrenes florals i el pilar amb senyera de la Colla Castellera. Entre els parlaments dels polítics es van proclamar discursos fent recordatori de la memòria històrica de caire antifeixista en defensa de la llengua per una terra lliure i d'unió entre catalans. Avui aquesta casa estrena una nova temporada i ho farà amb la forta aposta d'enguany, l'Esport Calderí. Aquesta tarda s'estrena el programa informatiu d'esport L'Esport que vull, que els dilluns de 7 a 9 del vespre farà un repàs a l'actualitat esportiva de Caldes i de més enllà de la mà de Roger Vidiella i Gerard Mas, així com les retransmissions esportives amb el programa El Partit que vull a càrrec d'Albert Sant Andrés i Òscar Guijarro, que s'emetrà coincidint amb els horaris dels partits. A banda d'aquestes novetats, n'hi ha moltes més que podeu consultar al web d'aquesta casa, radiocaldes.cat. Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres, al migdia, el telèfon d'emergències va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. Arran del sinistre, es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. Amb aquesta víctima, són 93 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Segalers ha comprat l'empresa sevillana de transport turístic Rosabús, una nova propietat que enforteix i potencia la seva expansió per a Espanya. Aquesta presència a Andalusia els implica augmentar la cobertura territorial de Segalers després de la seva entrada en els últims anys a Mallorca, Ourense, Eivissa i Dénia, a més amb la seva àrea operativa original de Catalunya. Uns moviments que, segons el conseller delegat del grup, Ramon Segalers, permet continuar amb el pla d'expansió territorial. Ja està en marxa el procés de selecció del programa Treball i Formació 2026 per contractar 59 persones al Vallès Oriental. El Consell Comarcal i 22 ajuntaments de la comarca participen en una nova edició del programa, adreçat a persones amb més dificultats d'inserció laboral mitjançant contractes de treball acompanyats d'accions de formació i d'acompanyament. Una campanya que entre setembre i fins al 20 d'octubre seleccionarà aquestes 59 persones en diferents perfils professionals. I acabem amb el temps. Avui serà un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes a la tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
5: T'interessa l'esport de Caldes?
6: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
5: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
6: Doncs tot això i més.
5: A l'Esport que vull.
6: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
5: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Enigmes i misteris del nostre món.
8: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
9: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
8: A Ràdio Caldes.
10: I radiocaldes.cat.
8: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Molt bon dia, Caldes. Avui encetem la temporada número 47 de Ràdio Caldes i obrim també la segona temporada del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, tot i que per això que comencem avui, 14 de setembre, doncs què hi trobareu per iniciar aquest fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just a les 9 i pocs minuts, gairebé i bastant minuts, després de la presentació i del sumari, obrirem amb les paraules que ens representen al fòrum i que, per suposat, també representa la ràdio. Tot seguit, dedicarem uns minuts a viatjar en el temps i recordar què diu la història en un tal dia com avui, passant per efemèrides i dies temàtics. A continuació, arribarà la secció més literària i cinèfila del magazín, la llibreteria, llibres, pantalla i música, de la mà de Marina Meneses i Clàudia García, una secció variada amb personalitat, cultura viva, recomanacions i sensibilitat. Elles mateixes ens explicaran el que han preparat, però ja us puc avançar que el protagonista és Odisseu, segons la versió actual. Ulisses, la més coneguda abans de la pel·lícula que ha omplert les sales del cinema aquest estiu. La Marina ens parlarà del clàssic d'Homer, mentre que la Clàudia es centrarà en la pel·lícula dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Matt Damon en el paper d'Odisseu o Ulisses. Amb elles arribarem a les 10 just al butlletí, a l'hora del butlletí informatiu. Després de les notícies, dedicarem uns 10 minuts a la borsa de treballs, oportunitats laborals, orientació i servei a la comunitat, a càrrec de professionals del servei que ofereix la piqueta. A continuació, arribarà l'hora del cafè amb l'entrevista, que avui estarà protagonitzada per Simon Tadberli i el seu poemari Palestina, des del riu fins al mar. Aquest llibre és la recopilació de poemes escrits per Manolo Villa, Simon Tadberli, entre maig de 2025 i juliol del 2026, en un període en què cada dimecres, setmana rere setmana, el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes de Montbui s'ha manifestat per reivindicar la pau i denunciar el genocidi d'Israel contra el poble palestí. Els poemes del llibre són un crit d'indignació, de ràbia, d'incomprensió, d'impotència i alhora un cant a l'esperança i a la solidaritat, perquè un dia, esperem que no molt lluny, tot canviï, el món canviï i es faci justícia. I amb Manolo Villa arribarem a la tercera hora, novament després del butlletí informatiu, passada les 11 del matí. Llavors serà el moment de la conversa, que avui girarà al voltant de la nova temporada de la ràdio. I qui ens parlarà d'aquesta nova etapa? Doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs el director de l'emissora, el senyor Xavier Sala Comadran. També ens acompanyarà Òscar Palacios, fins ara encarregat de donar les notícies, que continuarà fent-ho, però a més, portarà una novetat per la quarta ràdio Aposta, als esports, i també la retransmissió en directe del futbol a Caldes. Ells ens ho explicaran. Per part meva, per part del fòrum, continuarem apostant pel que representa la comunitat, la societat, la cultura, la vida. I si toca parlar d'esports, doncs també, no faltava ja més. Parlar d'esports, doncs

moltes dificultats amargues. I avui el temps ens porta fins aquí, a l'inici de la 47a temporada de Ràdio Caldes. Han passat 46 anys des que un dia d'octubre del 1980, en plena capvuitada, la ràdio va sortir oficialment per antena. Ho va fer des d'un estudi petit, a l'última planta d'un edifici antic que ja no existeix, un espai modest però carregat d'una força que només tenen les coses que neixen de la voluntat col·lectiva. Aquell setembre del 1980, mentre el món ballava Upside Down de Diana Ross, que escoltarem uns segons, no? I també el Can't Stop the Music del Village People. Doncs seguien sonant a totes les festes. Aquí a casa nostra encara no estava l'actual tècnic, el Monter, era molt petit, hem de dir que han passat els anys. Clar, 46 anys són molts anys, eh? I doncs hi havia una altra cançó que triomfava, molt nostra, molt d'aquí, imagineu quina. L'escoltem.

0: Sí, es tracta de la radio, interpretada por Django. I no deixa de ser bonic pensar que mentre ell cantava sobre la màgia d'aquest mitjà a Caldes, algú ajustava un micròfon, algú comprovava un cable, algú respirava a fondo abans de dir «Sony!». I encara és més bonic saber que, amb el temps, Django va acabar tenint la seva residència al nostre municipi. La vida té aquestes ironies poètiques, la ràdio que començava a caminar i el cantant que li dedicava una cançó acabant compartint el mateix poble. Y estos tus amigos de la radio. En 45 anys, per aquestes zones hi han passat històries alegres, històries tristes, notícies que han sacsejat el poble, veus que ja no hi són, veus que han crescut, veus que han arribat de nou. La ràdio ha estat testimoni de tot, de festes majors, de reivindicacions, de silencis que feien mal, de celebracions que feien poble. Ha estat un refugi, altaveu, companyia, memòria i, sobretot, comunitat. I avui, en aquest setembre que torna a obrir portes, comencem una nova temporada, com hem dit, la 47a, que no és només un número, és una herència. És la responsabilitat de continuar un fil que no s'ha trencat en gairebé mig segle. Avui obrim el fòrum, la plaça pública de cada matí, un espai, com ja hem dit, per escoltar, per debatre, per explicar, per compartir. Un espai on la veu torna a ser protagonista, on la paraula torna a tenir pes, on la ràdio torna a fer allò que sap fer millor, acompanyar. Perquè la ràdio és això, una veu que no s'apaga, una comunitat que reconeix, un poble que parla. I ara sí, benvingudes i benvinguts a la 46a edició o temporada de Ràdio Caldes.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
0: I res, farem molt, avui ho farem molt curtet, el tal dia com avui, perquè ja tenim aquí pràcticament per començar la secció aquesta que ja he comentat en un principi, la més literària, la més pantalla, la més pel·lícula, la que porta tot això, que és la llibreteria i pantalla i música. Canviarem una mica perquè ho explicarem en pocs minuts. Doncs així, tenint en compte de tal dia com avui, doncs dic que ja han passat 256 dies d'aquest 2026 i en resten 108 per continuar escrivint-lo. El santoral ens recorda l'exaltació de la Santa Creu i també que és el dia de Santa Creu. Si us dieu així, creu, cruz, moltes felicitats. Com a dia temàtic, avui se celebra el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Aquesta és una malaltia no contagiosa de la pell, podríem dir que és una de les malalties no contagioses de la pell més freqüents que afecta emocionalment i socialment les persones que el pateixen. Es tracta de sensibilitzar i conscienciar la població sobre l'impacte afectiu, social i laboral d'aquesta patologia. I avui doncs, ho deixarem aquí perquè de les efemèrides, d'alguna manera, jo ja he dit també aquestes cançons que he parlat abans, no? Perquè justament es feien famoses al mes de setembre i tocant aquests dies. Hi havia d'altres, però avui hem col·locat aquestes perquè justament les que hem dit eren les que més sonaven.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: És la vostra. I després d'aquest primer tram del programa, on hem mirat el calendari, la història i les paraules que ens representa, entrem ja en un dels espais més estimats del fòrum, un espai que cada dilluns ens acompanya, ens acompanyarà, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És el moment d'obrir la llibreteria i tot seguit, o conjuntament, pantalla i música amb Marina Meneses i Clàudia García. Benvingudes.
1: Hola, bon dia.
0: Primer,
1: bon dia.
0: Per començar, com han anat aquestes vacances?
1: Molt bé, jo acabada d'aterrar, com aquí qui diu, perquè he agafat aquesta primera setmana de setembre.
0: Molt bé, o sigui que tota la resta treballant.
1: Sí, més o menys.
0: O sigui, el mes d'agost,
1: gairebé
0: pràcticament,
1: sí,
0: el mes d'agost
1: sencer.
0: I juliol sencer treballant.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Però també fer les vacances després, quan tothom torna, doncs això també va molt bé. Jo penso que sí,
1: bueno,
0: no?
1: Quan s'ha pogut aquest any.
0: Bé, i tu, Clàudia, què tal?
2: Jo bé, la veritat. He fet algun bolo, algun concertillo per guanyar-me una mica dels calés aquest estiu, per tornar a treballar ara fa una setmana.
0: Concertillo, vols dir tocant,
2: sí,
0: cantant,
2: el...
0: perquè
2: sí,
0: el teu
2: sí.
0: És el cantar, també.
2: Bueno, sí, una mica de tot, però per guanyar una mica de calés i tal durant l'estiu, molt muntanya, una mica de mar, me l'he gaudit molt, s'ha de dir, però bueno, ara tornem a la rutina i a seguir buscant més coses a fer i això, i amb moltes ganes, tenia moltes ganes de tornar, m'ha fet molta il·lusió tornar
0: a parlar justament del que avui, que jo ja he avançat una mica del que anirà a aquest programa, però jo prefereixo que sigueu vosaltres la que parlareu bé, o sigui, però per una banda és el llibre d'Homer, l'Odissea, no? Per altra banda, és la pel·lícula, tot i que quan, Clàudia, tu em vas parlar de la pel·lícula, l'Odissea, que justament aquest estiu podríem dir que ha arrasat, les sales s'han omplert totes, sí. I aguantar, a més, jo no sé vosaltres, però a mi particular em molesta molt les crispetes. És terrible, però bé, a lo millor a vosaltres us encanta tenir una... Us encanta tenir una galleda... Ai, mira, aquí el tècnic m'està dient que sí, que és dels que li agrada tenir la galleda tota plena de crispetes i apa, i menjar. Però bo.
2: Jo admeto que també m'agrada, però sóc conscient d'aquesta com ansietat. A mi m'agraden les crispetes, Monter, jo estic amb tu, sempre. Però és veritat que em fa molta ansietat social el fet d'haver de mastegar-les i que se m'escolti, no. Precisament en el cinema, així com...
0: Us explico que no és això el que més a mi m'afecta, sinó és el fet d'arribar i tot i que acostumen a netejar les sales, però hem de dir que aquesta pel·lícula doncs, ha portat molt de públic i fa l'efecte que no ha donat ni temps de netejar la sala. Però tot i així, la gent ha de ser una mica cívica, no? I si menges crispetes, doncs després hi ha un contenidors on pots deixar la galleda aquesta tan enorme o el got de la beguda, que normalment és Coca-Cola o és igual, el que sigui, no? Doncs deixar-lo en aquests contenidors. Però no, te trobes que arribes a una cadena dira, la que et toca, i està plena de tot bruta, total. Va ser algo, així com els cinemes normalment són còmodos, no? Que te pots estirar i tota la pesca, però trobar-te això per mi no és bonic.
2: Home, així treu que... una mica de l'experiència, però jo personalment, ara, bueno, tant la Marina com jo hem anat a veure la pel·lícula al cinema, perquè ara mateix segueixen cinemes. Jo no sé l'experiència de la Marina, però jo la veritat és que vaig gaudir molt de l'experiència i ara comentarem la pel·lícula i tota la història, però s'ha de dir que és molt espectacular i és normal que estigui tenint tota aquesta repercussió. Musicalment també és molt curiosa, a veure si ens dona temps a comentar-ho.
0: A mi particularment m'ha agradat també molt, tot i que havia la millor anava un grup de persones que a alguna persona no li va agradar. A mi particularment m'ha agradat moltíssim.
2: Jo crec que és més aviat una cosa del director, perquè la veritat és que clar, està dirigida per... Ja avancem que l'adaptació d'aquest 2026, que n'hi ha un parell més d'adaptacions.
0: Sí, ja, mira, jo la del 1954, no sé si Marina tu l'has vista, la del...
1: No.
0: Kirk Douglas,
1: no.
0: Doncs
1: aquesta... Bueno, si l'he vist, no
0: bueno,
1: ha sigut,
0: jo l'he vist
1: no
0: a la tele,
2: és
0: perquè la van donar moltes vegades, la del 1954. Després, a veure, no té res a veure amb aquesta, la, és la típica, no? També amb molta, vull dir, aquí doncs, la, el personatge amb molta força, cosa que en el Matt Damon no veiem això, sinó veiem una, un personatge bastant més... més
2: introspectiu,
0: sí,
2: potser.
0: Sí, i tranquil, podríem sí. dir, no? I aconsegueix, o sigui, lluitar, però d'una altra manera, com l'altra pel·lícula ens l'havíem... Fins i tot és el fet de voler-la veure per veure les diferències en, i penso que n'hi ha, però guanya, per mi guanya aquesta.
2: Home,
0: però bé,
2: sí.
0: parleu vosaltres.
1: Vinga, comencem.
0: Que jo no he de parlar.
2: Introdueix-nos, Marina.
0: Vinga, el llibre, Marina.
1: Bueno,
0: l'Odissea, vull bueno, dir, aquesta que ja és, veure, un clàssic, és un clàssic.
1: A veure, l'Odissea és un poema escrit per Homer, és un poema una mica llarg, un poema de 12.000 versos, escrits en hexàmetres, no? Que és bueno, una composició ja complexa per si, i, però bueno, s'ha de dir que no per ritme, vull dir que, no, que la poesia a vegades fa que hi hagi molta... et perdis molt en, el, en la història, però és veritat que té ritme. Aleshores, el que normalment... Bueno, la història que explica és la història d'Odisseu, que després de guanyar la guerra de Troia torna a casa a Ítaca amb la seva dona Penèlope i el seu fill Telèmac, i és tot el viatge que fa i tots els entrebancs, no?, que s'hi troba, i una mica la èpica, no? I tot això mesclat amb déus, ell fa el paper de l'heroi, vull dir, és una èpica total de manual. Bueno, suposo que és la primera èpica de la història. Aleshores, en quant a adaptacions, o sigui, en quant a llibres, evidentment és un llibre que està publicat per... totes les editorials del món han publicat l'Odissea i el que hi ha són moltes adaptacions, més que l'Odissea en la seva forma original en vers, el que hi ha són moltes adaptacions que expliquen la història. Inclús jo he portat aquí adaptacions per nens, per exemple, no? O sigui, una per nens, que són il·lustrades, que explica... tenim aquí una de la galera amb el text adaptat de la Meritxell Blai i les il·lustracions de la Jenny Espinosa i és una adaptació per nens i
0: però explica... per nens amb una a partir de 9 o 10 anys,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, bueno,
0: perquè nens. Hi ha bastant lletra, sí, tot sí, i que sí, hi ha no? unes il·lustracions molt boniques i des d'aquí
1: sí, però no deixen
0: veure.
1: De ser com contes
0: sí.
1: en el que s'expliquen com els diferents les diferents etapes del camí que va passant Odisseu per arribar fins a Ítaca i molt endolcida, per dir-ho d'alguna manera, no? Traient la part més
0: bonica,
1: bueno, més lletja de la història, no? o més cruenta, per dir-ho d'alguna manera. I després he portat una altra, que també és il·lustrada, també és una adaptació, i és de l'Albert Jané, amb il·lustracions del Pep Montserrat, i aquesta sí que és una adaptació... molt més fidel al text original, tot i que és en prosa i no en vers, però és molt més fidel al text original i també molt fidel, o sigui, també molt fidel la pel·lícula també segueix molt fidelment aquesta adaptació, per dir-ho d'alguna manera, no? I bueno, dir-vos que entre totes les adaptacions que hi ha, doncs he trobat adaptacions en còmic, les de nens que ja hem dit, novel·les gràfiques, edicions ara arrel de la pel·lícula que surten amb aquests llibres que estan tan de moda amb els cantos tintats. Bueno, teniu mil i una en català, en castellà, amb l'idioma que vulgueu.
0: En totes, jo diria que està en tots els idiomes.
1: Sí, sí, sí, sí. I bueno, quan a la pel·lícula, doncs a mi em va agradar, sí, sí, sí, em va agradar. I sí que és veritat, aquesta part una mica fosca, una mica, no? La versió una mica, no tant la part més èpica i de machote, de, no? De...
2: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
0: Però precisament és per això que jo penso bueno, que agrada més,
1: sí.
0: no? Perquè l'altra, com
1: és
0: tu deies,
1: és un
0: aquella
1: personatge
0: que...
1: de carn i ossos,
0: la del
1: Kerr, no?
0: Sí. La del Kier Douglas, precisament és el que tu acabes de dir, precisament la de machote, no?
1: I bueno, sí, sí, sí, m'ha agradat molt. A veure quina l'ha dit la Carla.
2: Doncs, bueno, jo realment em centraré molt més en la música perquè ja només entrar a la sala i començar a escoltar-ho tot va ser com, oh, uau, això...
1: Promet.
2: Això promet, això està molt guai. I a més vaig sortir d'allà fent com una petita reflexió per mi mateixa de dir, ostres, el cinema està millorant moltíssim el tema del so. Vull dir, no és que no hi hagués bona qualitat del so en pel·lícules anteriors, però sento que des de fa uns quants anys com que tot el tema del so està, se li fica més atenció en els detalls, i això jo crec que ajuda molt a la immersió i l'audició ho fa molt bé, o sigui, hi ha com moments que simplement com està com sonoritzat l'ambient ja trobo que t'enganxa molt com a espectadora, inconscientment, perquè clar, no crec que tothom tingui aquest moment friki de dir, vale, vaig a veure com s'escolta el so aquí en aquest moment específic que cau una pedra.
1: T'he de dir que des que et conec i comentes tot això, intento fixar-me quan veig una pel·lícula, intento parar a dir, a veure... Sí, i era una cosa que no m'havia fixat mai que ara dic, ai, mira, pues, sí, vull dir que li presto atenció.
2: Gràcies. Significa que estic fent bé la meva feina de musicòloga. Estic fent bé la meva feina perquè la gent escolti les coses. Bé, m'agrada. Sí. I, bueno, parlant d'escoltar coses, la banda sonora l'ha fet el Ludvig Göransson. Crec que es pronuncia així, no la vull cagar... Ui, perdó, no vull ara dir malament noms. Catxis, torno i torno malament. Bé, ja havia col·laborat abans amb el Christopher Nolan amb algunes de les bandes sonores més cridaneres, com pot ser, si no recordo malament, aquesta última del Oppenheimer. Em sona que també ja l'havia fet el Ludwig Göransson, per tant, si ja coneixes una mica el compositor ja et pots esperar que sigui una cosa com molt espectacular, però no! No, en aquest cas no, ja que no utilitza una orquestra simfònica convencional, així com molt gran Oppenheimer, no l'hem analitzat mai, però la banda sonora va estar tot arreu. Jo almenys ho recordo així. I era molt èpica, molt gran, molt potjant, molt Christopher Nolan. Però en aquest cas, el Göransson busca com incorporar instruments que pertanyen a l'època de... Bueno, a l'època d'Odisseo, no? I utilitza instruments com la lira antiga, l'aulos, que és molt curiós, i el vaig reconèixer i va ser com, no pot ser que això sigui un aulos i tal, perquè no es toca, ja no es reconeix. No. I sí, efectivament és un aulos, perquè es fa una imatge mental, imagineu-vos, uf, quin mal dia això, dos oboès.
1: Dos?
2: Dos oboès, un oboè clàssic de tota la vida, dos oboès així com enganxadets. Per tant, és un instrument que té com dues canyes i tal, i bueno, fa una... Estic fent aquí unes formes amb els braços, intentant explicar-me. Fa com una mica forma de V baixa, però invertida. Aleshores té com dues canyes, ui, i és bastant curiós, de veritat.
1: Està bé,
2: sí.
1: L'instrument de vent.
2: I es reconeix, o sigui, en el tema principal, perquè hi ha com un leitmotiv que es va transformant i repetint al llarg de la pel·lícula. Clar, tu ho escoltaries i diries, ai, mira, és una graia. No, és un aulos.
3: Mira, escolteu de fons,
2: si està
1: un aulos. Si sona, ens ho dius.
2: A veure, si hi ha un aulos.
3: Deixem-la una miqueta més fort, perquè es nota bastant aquesta part fosca que a vegades toca la pel·lícula, no?
2: Sí, sí.
3: Aquesta no.
2: Aquest precisament no és un aulos. Ara quedaré malament, i diré que és un aulos i em sortirà algú i em dirà, això no és un aulos. Bé, aquí precisament un aulos no, però també aprofito per dir que hi ha la lira. Utilitza molt els gongs de bronze, i és molt curiós perquè va inventar la seva pròpia notació, que és a dir, la manera d'escriure partitures. El Göransson va escriure la seva com va crear la seva pròpia manera d'escriure partitures només per poder interpretar els gongs. Clar, utilitza tots aquests instruments més clàssics de l'època i els barreja molt amb sintetitzadors i música electrònica, i perquè no busca ir com reconstruir com sonaria l'època, sinó que ell vol crear tot un món sonor més místic, més, i que cridi més l'atenció, no? I és molt curiós perquè cada instrument aquí com proporciona una sonoritat i molt curiosa, molt rellevant, però també associacions. Jo us vinc a portar el cas de la lira, que en aquest cas la lira s'associa a la transmissió cantada de la poesia èpica. I l'Odissea és precisament poesia èpica, com abans comentava la Marina. I moltes vegades ens arriben aquests relats a través de la transmissió oral. Això ha sonat una mica raro, però bueno.
3: No, queda molt bé.
2: Vale,
3: no que dius que sona raro, queda molt bé.
2: I clar, la lira està com associada a aquest moment de transmissió oral, de que els bars, els trobadors utilitzaven la lira com per anar cantant aquests poemes i tal. Que és curiós perquè la pel·lícula, quan s'inicia la pel·lícula, no sé si us en recordareu, hi ha un trobador que està explicant la història d'Odisseu mm-hmm. en aquesta sala enorme on estan tots els diguem, pretendents totes de Penélope.
3: Bueno, pretendents, no? Sí,
2: sí, sí, sí, sí, són sí, pretendents, que no recordo. És que van a fer que es casin... Això és un aulos.
1: Ah, vale.
2: Clar, hi ha un trobador, un bar, que està com cantant el poema, però amb una vara fent picant el terra. Sí. Això, no sé jo, així com decorat és en la vida real, però clar, la lira sí que s'associava a aquest moment de... anem a explicar poemes èpics. I hi ha una cosa més amb la lira que és bastant curiós, però bueno, anirem comentant, no? L'àlbum, almenys tal com està a l'Spotify, són 23 cançons, no les he pogut escoltar totes, i això, el tema com principal, el leitmotiv així que més ens crida l'atenció és el tema d'Ítaca, que representa una mica com la llar, perquè al final la història és un viatge de 10 anys, tot i que no apareixen òbviament totes les històries que hi ha de per mig, perquè si no acabaríem mai, al final són 24 cants. I aquest tema d'Ítaca va apareixent en diferents variacions i representa això, la llar, que la llar alhora equival a Penélope, a Telèmac, i representa el retorn, les ganes de retornar d'Ulisses. Bueno, Odisseu, Ulisses, se li pot dir de dues maneres. I aquí amb la meva catxo llibreta de friki, on més s'ha popularitzat aquest tema de... que és molt característic, és en el tema de les sirenes, que a més jo crec que és un moment clau de l'Odissea original, bueno, almenys dels més icònics com més populars, que sento que no s'ha potenciat tant a la pel·lícula, no sé què opineu vosaltres.
1: Sí, sí, és veritat, és un moment que passa com una història menor, no?
2: Sí.
1: O sigui, hi ha històries dintre de la pel·lícula que se'ls dona molta rellevància, com la de Circe, per exemple.
2: Exacte.
1: No?
3: Sí, però que és molta història, perquè vull dir que aquesta la coneixem també, tot i que potser en alguna altra versió no sortia tant, però que sí que val la pena tenir-la en compte. Vull dir que és el fet d'aquesta dona, no?, que per a defensar-se doncs té uns poders, no?, de convertir-los.
1: Sí, després ho comentarem. I això, exacte, no? que hi ha històries a les que se li ha donat molta rellevància, en canvi el cant de les sirenes, no?, que sembla que és una de les més conegudes o més...
2: Exacte.
1: Passa bastant desapercebuda, sí que és veritat.
2: Sí, que és, perquè a més jo trobo que, per exemple, però això és un problema que tinc jo en com me deixen les pel·lícules de vegades, que és difícil adaptar una obra,
1: sí.
2: I més com l'Odissea, que és gegant, que és que t'hi podries estar... Bueno, és que de fet hi ha una minissèrie, no l'he vista, però clar, potser en un format de minissèrie et dona com més yeah. joc a fer més coses. Però clar, jo sento que, per exemple, la part de les sirenes va passar molt desapercebuda,
1: sí.
2: Quan és una de les coses que més recordem.
1: Sí.
2: I sí que és veritat que, per exemple, el moment de... com es diu? El
1: Cíclope.
2: Gràcies. Trobo que és molt rellevant perquè al final és com l'acte que desencadena tota la ira de Poseidon, uh-huh. de Neptú, perquè al final és el seu... Bueno, és que la pel·lícula no queda clar, però de les primeres com trobades que té Ulisses quan intenta tornar a ser a casa és amb el Cíclope, Tolo algo, no estic segura.
1: No recordo.
2: Que és fill de Poseidon, i això la pel·lícula no queda clar, això t'has d'anar una mica...
1: No.
2: T'has d'anar una mica als llibres i a la mitologia. Si ets fan de la mitologia ho saps, però si no, no ets molt fan no te n'adones.
1: Sí.
2: Clar, això a la pel·lícula no queda clar, però hagués estat perfecte, perquè és que és l'excusa a l'Odissea original de per què Ulisses tarda 10 anys en tornar a ser a casa, perquè Neptú
1: li posa les traves pel camí.
2: Exacte. T'has ficat amb el meu fill i tu ara tardaràs 10 anys a tornar-te a casa.
1: Sí,
2: i això
1: sí.
2: La pel·lícula no ho expliquen.
1: Uh-huh.
2: Sí, està guai que surt Atenea i tal, que és la...
1: Perdona, és Polifem.
2: Ai, gràcies. I jo aquí diem Ptolomeu.
1: No. Bueno.
2: Ptolomeu era egipci, mare de Déu. Però clar, jo sento que és una cosa, és una cosa que això, potser per falta de temps o potser per espectacularitat,
1: sí,
2: no
1: o
2: sé.
1: Potser perquè es dona percebut, però sí que és veritat que no es veu clar, no? Que és això, no? Que aquest és el desencadenant de totes les traves que després va posant Poseidor a Odisseu, clar. No?
2: I després, bueno, es modifiquen parts de la trama, però és normal, perquè al final hi ha un moment a l'Odisseu original que és molt frustrant, i molt frustrant no en el sentit de... Bueno, m'he llegit alguns cants, he vingut aquí que he intentat llegir-me també impossible.
1: Jo no he llegit cants, he llegit adaptacions.
2: Jo m'he intentat llegir alguns cants i tal. Hi ha un moment que és molt frustrant, que és hi ha un moment a la travessia, cap a l'inici de la travessia, que precisament per culpa de Poseidon es queden a les portes d'arribar a Ítaca. O sigui, hi ha un moment que estan arribant a Ítaca i es desencadena una tempesta brutal.
1: Vale.
2: I clar, és un moment de frustració que la pel·lícula tampoc es veu.
1: No, això no...
2: I trobo que potser li hagués donat més profunditat al personatge.
1: I a les adaptacions que jo he llegit tampoc surt això.
0: Però, clar,
1: no ho recordo, com a mínim.
0: Una cosa, estem parlant d'una pel·lícula que té gairebé 3 hores de durada. Sí, imagineu que s'afegeix tot. Jo penso que aquí va estar... O sigui... és el fet d'anar resumint, no? Clar, resumint, i pot ser que es va treure una part important, que és això que per moltes persones doncs no l'acabaven d'entendre, però com també estàs dient, no? Al llegir el llibre precisament trobes a faltar tot això, perquè és el fet d'aquesta...
1: Clar, les adaptacions al final...
0: Clar, no deixa de ser una adaptació.
1: Sí. Que...
2: Clar, i al final...
0: Tot i així...
2: O sigui, es deixen aquests... Bueno, per mi potser sí que hagués necessitat aquest moment de frustració. També crec que hagués estat com molt bona excusa per tenir l'espectador una mica més enganyat. Mm. Però bueno, això són llibertats creatives de cada director. Mm-hmm. Però la resta trobo que està bastant ben adaptat, s'han deixat alguna història, però és que és normal...
1: Sí.
2: Crec que blanquegen una mica tot el tema de Calypso, però també perquè la pel·lícula utilitzen la flor aquesta de Lotus,
1: sí,
2: per fer que en realitat sí que, o sigui, és verídic, lo de la flor de Lotus que utilitza Calypso a la pel·lícula, en realitat a l'Odissea original és una història a part, és una història en una altra illa amb altres persones que utilitzen aquesta flor com per desorientar
1: i perdre la memòria.
2: Exacte.
1: No?
2: Mm-hmm. A la pel·lícula s'adapta aquesta flor, s'adapta amb el tema de la Calypso, i crec que per tant es blanqueja molt, perquè en l'original el Matt Damon, anava a dir, no? L'Odisseu es queda 7 anys amb la Calypso.
1: Clar, sí,
2: però
1: no
2: està sota un malefici així de que s'està oblidant de les coses. Ell moltes vegades es queda perquè li ve de gust estar amb la Calypso. Però
1: home,
2: clar, la pel·lícula no, jo és que, no me'n recordo de res, jo tinc una dona. Mm-hmm.
0: Sí, però és veritat, és una bellesa, a més a la que ens han posat, com
2: Charlize Theron,
0: és una bellesa i qui la deixa? No és que no ho sigui la seva dona, no?
2: La Penelope,
0: però sí. Aquesta...
2: Home, sí, molt, sí, bueno, ja que han sortit noms d'actrius... Quin elenco!
1: Sí,
2: és molt fort la quantitat d'actors i actrius. Aquests estan a tot arreu, eh?
1: Sí.
0: Però molt, molt importants tots, eh?
2: Vull dir, sí, tens la Zendaya,
0: no,
2: Tom Holland...
0: El que no me'n recordo, el que fa de dolent, no? Però que
2: de
0: és
2: la
0: molt bon
1: actor.
2: Ostres, sí, el Robert Pattinson.
0: Que és molt bon actor,
2: que
0: també.
2: Que les de la meva edat el vam conèixer per Crepúsculo.
0: No, exactament. Sí. Exactament, en Crepúsculo, però també sortia en alguna de les pel·lícules del Harry Potter. Vull dir, quan
2: sí,
0: era més
2: jovenet. Sí, és veritat. Que la carrera del Robert Pattinson, bueno, ha fet cada volta, jo recordo veure'l en una pel·lícula de Robert Eggers, en El Faro, amb un altre actor que és molt bo, ara no recordo com es deia, i és una fumada. I aquí és on demostra que ell, bueno, que les de la meva edat el coneixem una mica per Crepúsculo. Jo he d'admetre
0: que
2: en el seu moment no vaig tenir l'època de...
0: No t'agrada tant, però fa un bon paper, precisament perquè ho fa molt bé, perquè fa del que...
2: Bueno, que és un personatge inventat, a l'Odissea no...
0: Sí, no surt.
2: I hi ha personatges que els han agafat... Per exemple, com es diu el jove que es queda a l'inici...
0: El que mata. Ara no me'n recordo.
1: No recordo com es diu.
0: Sinon. Me'n recordo perquè després està sortint tota l'estona la veu de l'Odisseu.
2: Sí, que... doncs el Sinon, per exemple, que és un dels personatges... així com Claus de l'Odissea, no surt a l'Odissea original, sinó que és un personatge, crec que de la Ilíada o Bueno, és que està molt relacionada amb, sí, amb la Ilíada, al final,
3: amb el cavall,
2: amb el cavall de Troia, perquè al final, sí, és com el resultat de la guerra de Troia. O sigui, realment hauríem de tornar molt enrere per entendre moltes coses de l'Odissea, perquè, sí, bueno, es van trobar herois com Aquiles i, bueno, és tot un Agamèmnon, sí, hi ha moltíssims personatges.
1: Tota la mitologia que gira al voltant de l'Odissea, no?
2: És molt, molt ample, sí, clar, és molt ample. Entenc que s'han pres aquestes llibertats creatives de dir, doncs mira,
1: bueno, agafaré... Aquest personatge li dona una importància i relevància. Jo el que no recordo en cap adaptació, bueno, vaig llegir dues adaptacions, però no, el que no recordo és la part aquesta més fosca quan es troben amb el Simón. Sinón?
2: Sinón, Sinón. Ostres, Simón, català seria molt xulo, eh?
1: que estan com en el món dels morts, sí, exacte, Hades, arriben allà, i tota aquesta part jo no la recordo de cap adaptació que he llegit.
2: Jo crec que és, o sigui, sí que és veritat que,
1: sí, que és la part més fosca de la pel·lícula,
2: sí,
1: no? Al
2: sí,
1: final.
2: Sí, sí, i és xulíssima, a mi m'encanta aquella,
1: sí,
2: escena.
1: Sí, és perquè molt, més... està molt bé.
2: Crec que va estar gravada a, no sé si Finlàndia o algun país així cap al nord. Clar, no hi ha filtre, gairebé és tot com hores del matí, de llum, que fan tot aquest efecte. No sé si ho van gravar en una platja també d'aquestes com de sorra negra, també que li dona tot aquest aire.
1: Sí.
2: No sé, a mi l'Eliot Page aquí em va agradar moltíssim i és un actor que ha rebut bastanta crítica, però bueno, no sé... Però sí, és el moment més fos, però a l'Odissea sí que hi ha aquest moment, perquè la Circe li diu, escolta, si tu vols saber en plan, sí, com ha arribat a casa, vés a visitar l'oracle de... No me'n recordo com es deia...
1: Sí.
2: Però sí, que és legítim. Sí, sí, però jo crec que la pel·lícula ha agafat l'escena i l'ha fet. Com... Mm-hmm. Bueno, a mi és la meva escena preferida, bàsicament, tota aquella escena.
3: Però que no estava jo amb el meu cap, quina és l'escena més...
2: La de l'Hades, la de l'inframón, que l'Odisseu es troba amb tots els soldats que ha deixat enrere, que han mort, sí, sí, que apareix el Sinón i li, sí, i li, sí, recrimina.
1: Sí, li recrimina que no li hagués explicat la veritat de...
2: Exacte. Clar, que això...
1: Del cavall de Troia, que trobo... que és una de les escenes que a mi em va impactar més,
3: sí, i tant.
1: Quan estan dintre del cavall, perquè clar, les han tingut mil vegades, les, no?
2: Però
1: veure,
2: imaginat,
1: no?
2: Però,
1: clar,
2: clar,
1: que passen allà
3: molt,
1: però, no sé,
3: però,
1: si dies, no? Fins
3: però,
1: que arriben.
3: No, crec, sí. Però Marina, no ho veus, però com te ho estan explicant, que bueno, que allí feien totes les seves coses, defecacions,
2: sí, sí, sí, sí,
3: i tot,
2: bueno,
3: caia a sobre, tot això ho expliquen, i aleshores tot això tu imagines, i és això el que fa, el
1: clar,
3: que fa
1: clar,
3: veure,
1: clar, sí, sí,
3: la...
1: la magnitud,
3: sí, la
1: no?
3: Magnitud del,
1: sí, sí,
3: que,
1: sí,
3: va ser això,
1: bueno, jo
3: no?
1: Jo potser, sí, m'havia quedat més amb la idea de que, bueno, que es fiquen el cavall i que el cavall el porten allà,
2: jo
1: i
2: igual,
1: que tot passa com molt més ràpid del,
2: sí,
1: que en,
2: sí,
1: realitat,
2: sí, sí,
1: no?
3: Era,
2: perquè,
3: ser,
2: a més, les altres adaptacions de la guerra de Troia i tal, bueno, hi ha una que crec que és Brad Pitt que fa d'Aquiles,
1: sí,
2: i està també per allà el que fa de l'Egolas,
3: no, era l'amant de la Helena, no?
2: L'Aquiles?
3: Bueno,
2: no vull...
3: Doncs,
2: no.
3: Pues en el Brad Pitt, quan surt en aquí... Bueno,
2: Brad Pitt, o sigui, Brad Pitt crec que fa d'Aquiles, que és un dels herois que va participar a la guerra de Troia, junt amb moltíssims herois que no s'expliquen, i el que fa de Legolas... Orlando Bloom! Vale, mare, sí, de Déu, no me'n recordava de l'Orlando Bloom. Fa de Paris o d'Hector, no estic segura. Bueno, l'Helena de Troia. Bueno, també surt a l'Odissea,
1: sí,
2: jo no m'esperava que,
1: sí,
2: sortís,
1: sí, sí,
2: però és molt
1: surt,
2: curiós com la giren el personatge,
1: sí,
2: com,
1: sí, sí,
2: se la,
1: sí, sí,
2: la demostra deformada i com es fa burla de, mira, aquesta cara és la que va portar mil homes a la guerra,
1: sí,
2: saps? I la pobra, la Lupita Nyong'o, que és guapíssima,
1: sí,
2: se la veu amb la cara desfigurada. És molt curiós això com ho enfoquen, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí, que tota aquesta part també és
2: curiosa.
1: Sí, jo la desconeixia, aquesta part de la història la desconeixia i bueno,
2: clar, perquè penses,
1: no sé si és fidel o no és fidel al llibre o a la història de Troia, no? Més aviat potser que...
2: O sigui, molta gent no sap que, clar, allò de Troia ja ho comentarem un altre dia, potser si podem fer,
1: sí,
2: mira,
1: podem fer
2: la guerra de Troia
3: un altre dia. També us faré una altra proposta, perquè justament després tindrem aquí no parlarem avui precisament d'això, que és el Manolo Villa,
0: Simone de Taverly, perquè té un llibre de poemes, no el que precisament parlarem avui, però sí l'anterior, que també estava relacionat amb Ulisses, bueno, els poemes, etc. I això, vull dir, és que una mica estem parlant també de la part poètica, no? I jo penso, ostres, mira, justament
1: no
0: parlarem d'això, però sí que un altre dia que hagin de parlar d'aquesta temàtica, convidem també al Manolo per parlar de la poema, que ara no me'n recordo el títol, vull dir, després li pregunto.
1: Després ens sortirà,
0: però sí que sí. Recordo perfectament totes. Va ser l'entrevista, no sé si l'anterior, no, l'anterior no, perquè parlaven de la novel·la, però sí quan vam parlar del llibre de poemes, justament dedicat, que és on sortia ja, o jo em vaig adonar del nom del Simone Taverly, no? I tal. Avui no parlarem d'això, però bé, era una referència.
2: Però tenim oportunitats, molt bé, molt bé. Perquè a més ara que ens hem... Bueno, suposo que ho hem dit, no? Però que ens hem
1: aliat.
2: Que ens hem aliat, la Marina i jo.
0: No, és, sí. que es tractava de parlar ben bé d'aquesta, ja dic que d'una banda al llibre, però és que...
1: Hem de trobar un nou
0: adaptació, sí. Aquesta adaptació de la pel·lícula, que val la pena també
1: explicar-la. Bueno, però que a partir d'ara el que volíem comunicar-vos és això, que a partir d'ara farem conjuntament, doncs, sí. Parlar de la part més literària, de la part més ja tenim... musical, ja, de la part
0: que,
1: més...
0: Que queda molt xulo, queda molt xulo.
1: Arrel de fer el tema del Senyor dels Anells, que ens va agradar molt,
2: sí,
1: doncs hem decidit
2: és veritat. Ara hem decidit que ho farem juntes.
0: Va ser l'última, no?
2: Sí, de fet va ser com la penúltima, última.
0: L'última va ser el Senyor de Sia, perquè el Hobbit havia estat abans.
2: El Hobbit no el vaig arribar a explicar perquè em vaig posar molt friki i no vaig ser capaç de dir les coses. Però bueno, sí, la Marina i jo ens hem aliat.
0: Però sí que és veritat que era el fet de que, a més, dues... és que val la pena també ajuntar-lo, perquè és una manera d'aprofitar també molt el temps, que us ho repartiu de tal manera. I parlant, ja dic, en aquest cas és de l'Odissea, no?, dels llibres, que en aquest cas molt bé també l'escollida que has fet, no?, de dos llibres, a més, juvenils, infants,
1: bueno,
0: i
1: sí,
0: juvenils.
1: Bueno, un sí, l'altre no,
0: Perquè... dels adults ja en parlem molt sovint i en aquest cas val la pena destacar, però que no només és per nens, vull dir que a nosaltres també, perquè jo he vist aquestes il·lustracions i text i ja m'entren ganes.
1: Bueno,
0: també.
1: Bueno, és que ja un deix que no és per nens, és una adaptació il·lustrada, però és per adults,
2: Sí, és que els adults també mereixen veure il·lustracions.
0: O per això, és que els adults, tots els llibres juvenils han de també ser llegits pels adults. Vull dir que això és
1: un... Bueno, concluïm, no?
0: Vinga, conclusió. Sí. Epíleg.
2: Ai, ràpid, abans que m'oblidi, el tema de la lira, que hi ha un moment molt xulo que Odisseu tensa la corda de l'arc i sona una lira.
1: Ah, sí.
2: Vale, això, superguai, és un leitmotiv identitari molt xulo, no comentaré que no em dona temps, però fixeu-vos en petits detalls així que resulten molt útils a l'hora d'identificar personatges. I ara sí, tanquem.
1: Està molt bé. És un moment molt...
2: És un moment molt èpic.
1: Molt bé, aquí.
2: I a més permet que se'l reconegui també a la prova final i tal. Sona el pong. I es gira la Penélope de és el meu marit, Déu meu, 20 anys, i per fi apareix. Però bueno, sí, tanquem.
1: Bueno, conclusió és que ens ha agradat molt l'adaptació.
2: Correcte.
1: La nova adaptació cinematogràfica a totes dues.
0: Sí. A les tres, a les tres. Perquè a mi també la pel·lícula em va agradar molt. El llibre ara fa molts anys que l'havia... tot i que la Ilíada ha estat després. També puc dir que en aquest cas me quedo primer amb... La Ilíada per mi és més violenta, que
2: home.
0: No pas...
2: Ja comentarem.
0: Sí, un altre dia toca la Ilíada, ¿vale?
1: Sí. A partir d'aquí buscarem un nom a la secció.
2: Sí.
0: Que sigui per les dues. Vull dir que enfoqui. Jo de moment avui he agafat llibreteria i música i pantalla.
2: Ja trobarem
1: un nom per la secció.
2: Sí.
0: Vale.
1: Molt bé, doncs
0: si la setmana que ve està, doncs bé. No sé si voleu avançar alguna cosa o ho deixem com a sorpresa.
1: No, ho deixem com a sorpresa.
2: Però vale. Us advertim que que tenim títols fins al novembre. Perfectament preparats. Així que...
0: De pel·lícules i de llibres
2: i de
0: actualitzat.
2: Llibres...
0: Actualitzat? Tenim, pel·lícules actualitzades?
2: Tenim coses.
1: Bueno, de tot.
2: Tenim coses
1: allà pendents. Pensades.
2: Sí.
0: Doncs així ho deixem per fins la propera setmana. Marina, Clàudia, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: I a també, tu. Doncs, bueno, és el fet de trobar-vos i retrobar de nou aquesta secció, que a veure quin... Si la setmana que ve ja podem tenir el nom, ja ho podem avançar. De moment em quedo en llibres i música i pantalla.
1: Molt bé.
0: De moment m'hi quedem així.
2: La combinació d'ambdues, allà.
0: Fins dilluns que ve.
2: Fins dilluns que ve.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya reivindicant un país i una Caldes millor. El passat divendres 11 de setembre, membres del consistori i identitats calderines es van reunir a la plaça homònima per celebrar l'acte institucional de la Diada. Una celebració que va estar marcada pels discursos de representants de les forces polítiques del consistori, les cantades de la Coral de Caldes, les ofrenes florals i el pilar amb senyera de la Colla Castellera. Entre els parlaments dels polítics es van proclamar discursos fent recordatori de la memòria històrica de caire antifeixista en defensa de la llengua per una terra lliure i d'unió entre catalans. Avui aquesta casa estrena una nova temporada i ho farà amb la forta aposta d'enguany, l'Esport Calderí. Aquesta tarda s'estrena el programa informatiu d'esport, l'Esport que vull, que els dilluns de 7 a 9 del vespre farà un repàs a l'actualitat esportiva de Caldes i de més enllà de la mà de Roger Vidiella i Gerard Mas, així com les retransmissions esportives amb el programa El partit que vull, a càrrec d'Albert Sant Andrés i Òscar Ijarro, que s'emetrà coincidint amb els horaris dels partits. A banda d'aquestes novetats, n'hi ha moltes més que podeu consultar al web d'aquesta casa, radiocaldes.cat. Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia, el telèfon d'emergències va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. Arran del sinistre es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. Amb aquesta víctima són 93 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Segalers ha comprat l'empresa sevillana de transport turístic Rosabús, una nova propietat que enforteix i potencia la seva expansió per a Espanya. Aquesta presència a Andalusia els implica augmentar la cobertura territorial de Segalers després de la seva entrada en els últims anys a Mallorca, Ourense, Eivissa i Dénia, a més amb la seva àrea operativa original de Catalunya. Uns moviments que, segons el conseller delegat del grup, Ramon Segalers, permet continuar amb el pla d'expansió territorial. Ja està en marxa el procés de selecció del programa Treball i Formació 2026 per contractar 59 persones al Vallès Oriental. El Consell Comarcal i 22 ajuntaments de la comarca participen en una nova edició del programa, adreçat a persones amb més dificultats d'inserció laboral mitjançant contractes de treball acompanyats d'accions de formació i d'acompanyament. Una campanya que entre setembre i fins al 20 d'octubre seleccionarà aquestes 59 persones en diferents perfils professionals. I acabem amb el temps. Avui serà un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes a la tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: I doncs ja un cop que han passat les notícies, ara ve uns minuts que dediquem, en aquest cas, a un servei municipal, que és del servei que s'ofereix des de la Piqueta. En aquest cas, el titulem de moment la borsa de treball, no? Però es pot canviar també el titular a través.
3: Pot anar evolucionant.
2: Sí, aquí parlarem d'oportunitats laborals, orientació i servei a la comunitat. I és un servei que, aquesta secció anirà a càrrec sempre de professionals dels serveis que s'ofereix des de la Piqueta. Però avui que obrim aquesta secció a la persona que tenim és a la Sònia López, que és la tècnica d'ocupació de la borsa de treball, no? Podríem dir?
3: Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, parlem una mica del que... Primer parlarem del que, és la Piqueta, perquè moltes persones estan sentint la Piqueta. Realment, expliquem què és la Piqueta. en paraules així definides.
3: Més, sí. Molt bé, doncs la Piqueta bé, és una entitat de l'Ajuntament que s'ocupa de molts temes. De fet, és el servei municipal que s'encarrega de promoure el desenvolupament econòmic a Caldes i, per tant, porta temes molt diversos, com és ocupació, que és on estic jo, com és l'atenció a empreses, agricultura, per exemple, des d'allà gestiona el mercat municipal, es gestionen els horts, es gestiona temes de consum, doncs aquesta campanya que està sortint ara del Compra Caldes, per exemple, és una campanya que es dinamitza des de la Piqueta, entre moltes altres coses.
2: Entre moltes altres, que d'unidó, les que s'acostumen a fer. El que és el servei d'ocupació, penso que s'articula al voltant de tres àrees o eixos, no?
3: Sí.
2: L'atenció, direm, explica-la tu.
3: Sí, dins de la Piqueta, ja centrem-nos en el servei d'ocupació, perquè avui doncs, venim una mica a explicar algunes ofertes.
2: Avui
3: que
2: farem una mica explicar tot el que representa el servei, no?
3: Perfecte. Doncs, el servei d'ocupació s'articula al voltant de tres eixos o potes, com diem nosaltres, de forma més col·loquial. Una d'elles és l'atenció directa i la principal és l'atenció directa i l'orientació i el suport amb la recerca activa de feina. El que fem és que a les persones que venen doncs els oferim acompanyament individualitzat sempre en funció del seu perfil i de les seves necessitats. Quan una persona està en cerca de feina o quan una persona busca formació, vol fer un canvi laboral o senzillament doncs, vol saber què hi ha al mercat laboral, venen allà. El primer que ha fet sempre és inscriure's, està inscrit a la borsa de treball, a la Piqueta, perdó, i a partir d'aquí li oferem doncs, això, tot aquest assessorament, informació que necessiti en funció del que ens demana. Uh-huh. Llavors, això s'articula a través del Club Feina, que és un espai obert on la gent pot venir sense cita prèvia, la gent que està inscrita pot venir sense cita prèvia en horari de, si són adults, de dilluns, dimecres, divendres, de 10 a 2. En el cas dels joves, fem aquesta atenció els dimarts i dijous de 10 a 2.
2: Uh-huh. La formació professionalitzadora.
3: Sí, aquesta és l'altra...
2: És una mica una paraula. Doncs això és una formació ocupacional, no? Tallers i accions que es fa justament des d'aquí,
3: sí.
2: Des de la Piqueta.
3: Aquesta seria com la segona pota, que diem, mm-hmm. Vale? Perquè al final els tres eixos s'articulen i s'alimenten mútuament. I la formació consisteix en oferir accions formatives, ja siguin subvencionades pel SOC, que es diuen certificats professionals, o ja siguin tallers més específics que dissenyem nosaltres, que dissenya la tècnica que porta formació, que és la Sara Cano. Llavors, aquesta formació es dissenya, es gestiona, es sol·licita en funció de les necessitats que detectem en el mercat laboral local. A partir d'aquí definim doncs, quins són els perfils que podríem treballar i s'ofereixen accions formatives que ajudin a les persones que venen a millorar les seves competències professionals en aquell lloc de treball específic, o després també es dissenyen accions formatives més curtes, tallers, etc., que el que fan és millorar les nostres competències a l'hora de buscar feina i que poden passar des de com fer un bon currículum a com fer una entrevista on puguis sàpigues destacar els teus punts forts, les teves fortaleses a l'hora de desenvolupar una feina, per exemple, no? Llavors, properament doncs, està previst un taller on es treballarà el LinkedIn doncs, per les persones que tenen un perfil professional que volen posar a les xarxes i que vulguin destacar-lo de forma adient.
2: A més, aquest és un perfil, o sigui, és una xarxa, però professional.
3: Clar, sí.
2: És la que podríem dir la professional per excel·lència, no?
3: Sí.
2: Perquè és on destaques el que ets, el que et dediques, o a buscar feina, també, no?
3: Exacte, sí. Diguem que és com un aparador on corre molta informació professional i també hi ha molts perfils professionals disponibles que després doncs, hi ha empreses que acaben contactant directament a través de LinkedIn. Mm-hmm. És una de les maneres de trobar una feina. Per tant, és imprescindible estar a LinkedIn, sobretot en determinats, quan tens un determinat perfil professional.
2: El que passa... I això també, el LinkedIn, igual que moltes de les xarxes, avui dia te'l trobes, no? I el LinkedIn també hi ha el Premium, no? A partir d'ahir que tu pagues, o sigui, bueno, és que és algo que a vegades no acabes d'entendre. Estàs uh-huh. allà, però et diuen si vols, perquè estigui el teu perfil més visualitzat i tal, i com tots, has de pagar.
3: Sí, això també. Bueno, nosaltres no potenciem això, potenciem la
2: versió... Senzillament la gratuïta, no? El fet d'estar sí. i aconseguir feina sí. o buscar feina o oferir feina.
3: Sí, perquè de fet, bueno, no sé, la nostra experiència, el que sabem és que moltes persones que potser no estan pagant aquest prèmium igualment són identificades o trobades a través de LinkedIn. Llavors, no et puc donar molta informació sobre això perquè no és la meva
2: especialitat. No, la teva especialitat. Vull dir, cadascú us repartiu, no?
3: Sí, bueno, no i perquè a nivell de LinkedIn específic coneixem la versió, diguem, bàsica. Però sí que et volia comentar, seguint amb el tema de formació, que també s'està preparant un tastet d'oficis. Saps el que? Un tastet d'oficis, en principi, està, en aquest cas, està molt pensat en determinats oficis que estan, bueno, que costen de cobrir. Perquè, doncs, bueno, per com està el mercat laboral, potser avui dia costa trobar instal·ladors elèctrics o instal·ladores elèctriques, o costa trobar persones especialitzades en el sector metal·lúrgic, per posar un exemple.
2: O fins i tot, més fàcil encara, un lampista.
3: Vull dir, bueno, exacte, anem partint.
2: Vull dir, encara, vull dir, professions que a vegades no li donaves importància, doncs d'un-hi-do la importància que té per trobar una persona que te pugui solucionar un problema de jo què sé, de l'aigua que se t'està sortint, de canonades, etc., o senzillament se t'ha espatllat, bueno, és que toca tot, no?, la part aigua com la part escapament d'aigua, o també elèctric, vull dir que, però que costa moltíssim de trobar a professionals, doncs, a persones especialitzades.
3: Sí, exacte. I en aquesta línia, en aquest sentit, es va dissenyar aquesta acció de tastet d'oficis que s'està preparant la difusió.
2: O fuster també, no?
3: Exacte. El que passa és que aquí s'han seleccionat una sèrie d'oficis específics.
2: Sí, el fuster pot ser que no sigui tan especial, però... No, bueno, també... tan necessari, però d'un-hi-do.
3: De fet, quan ens posen ofertes, hi ha ofertes com aquesta, de fuster, fustera, que són molt difícils de cobrir. Realment amb un perfil, amb l'experiència que necessita l'empresa. I per tant, és per això que havíem preparat aquesta acció, que encara estem preparant la difusió, doncs perquè joves, sobretot joves, però en principi crec que és una acció oberta, perquè puguin acostar-se a aquests oficis de forma més propera, perquè al final avui dia molta informació de la que rebem, la majoria ve per internet, i aquests oficis és com una manera, aquest tastet serà com una manera de tocar una mica més a prop aquestes professions i saber si potser podria ser una possibilitat de futur, doncs, per una persona.
2: I tant, perquè ja dic que són professions o oficis que de fet s'estan perdent totalment i tan necessaris que són, no?
3: Sí.
2: Així arribem a la borsa de treball, que
3: aquesta és la tercera pota.
2: I la teva especialitat, podríem dir també, que és l'ocupació, no?
3: Sí, aquest és el tercer eix que dèiem, vale? Havíem parlat de l'atenció directa, formació professionalitzadora, la borsa de treball, doncs sí, el que fa és una mica encaixar tot això, fa la intermediació entre les persones que estan buscant feina a Caldes i les empreses que estan buscant personal, vale? Vull dir, en funció de les necessitats, com funciona? Doncs, en principi, les empreses contacten amb nosaltres, ens demanen un perfil específic. Nosaltres ajudem a intentem completar o definir un perfil de forma molt completa, posant requisits, posant condicions de treball, posant les funcions que ha de fer aquella persona i quines competències són importants per a aquella empresa a l'hora de desenvolupar una feina. Llavors aquell perfil el publiquem primer de tot al web de Caldes. Sempre automàticament quan entra queda publicat al web de Caldes, de cara a que tothom pugui accedir, revisar aquell perfil i apuntar-se a l'oferta si li interessa. Llavors el que fem és de totes les persones, nosaltres fem cerca de persones per aquell perfil, però també al publicar-lo a xarxes, al web, accedeixen moltes persones també. Llavors el que fem és una preselecció, una revisió dels perfils que venen i aquells que són adients o que s'ajusten al que necessita l'empresa d'acord amb el que ens ha explicat, els enviem a l'empresa. Llavors és l'empresa segueix amb el procés de selecció, fa una entrevista de feina o el procés que valori, potser fer una prova, i a partir d'aquí decidir quina és la persona que encaixaria millor.
2: Uh-huh. Per exemple, ara així arribem al funcionament del servei d'ocupació. Jo penso que aquesta també és la part més específica teva, Sònia, però aquí, per exemple, parlaríem ja de... de oficis, de persones, perquè diu, primera oportunitat, un forner o fornera,
3: vale.
2: No?
3: No, sí, això veuràs que ara ho he actualitzat perquè això ja serien les ofertes d'avui.
2: Val.
3: Sí, les ofertes d'avui perquè, bueno, la idea també és, ens semblava molt interessant poder explicar concretament algunes de les ofertes que tenim publicades de cara que la gent doncs, bueno, pugui saber què es trobarà al web de Caldes i també que sàpiguen que si els interessa alguna d'aquestes ofertes, l'únic el que han de fer és venir a la piqueta i contactar amb nosaltres. Uh-huh. Llavors, sí, una de les ofertes que tenim publicades és una de forner o fornera per treballar en un forn de pa. Necessiten algú que cobreixi el torn de nit. Uh-huh. Bueno, perquè és quan es treballa.
2: És quan es treballa quan es per preparar el pa, no?
3: Vale? Llavors, això, seria una persona, si pogués ser oficial de primera, seria perfecta, però bueno, també l'empresa sap que a vegades, bueno, pues el que estàvem dient, hi ha oficis que cada cop costa més de cobrir. Llavors, una persona que tingui experiència o formació de fornera o doncs, bueno, que tingui sobretot molt interès en aprendre, podria també encaixar dins d'aquesta oferta.
2: Uh-huh. N'hi ha d'altres, no? Però aquesta hem posat una, però pensem que aquest servei és públic i sempre està vull dir, publicat per l'Ajuntament, sí. Vull dir que surten totes,
3: sí, el
2: que seria sempre, cada setmana surt la borsa de treball i surten aquestes ofertes, que nosaltres també les explicarem aquí. El que passa que avui, com era una mica, es tractava també d'explicar
3: què
2: feu des de la piqueta, doncs pot ser que en aquesta setmana ho deixem. O sigui, hi havia altres ofertes, com la del xòfer de camió, ofertes del sector sociosanitari, que en
3: sí.
2: Aquest sentit creus que eren persones auxiliars per atendre's persones residents.
3: Uh-huh.
2: Està clar que és per a residència, no?
3: Per a residència, sí.
2: També perfils d'infermeria, en el perfil que es demana, no? Per infermeria, treball social, animadors o animadora sociocultural, és el perfil que es demana normalment per treballar en, o persones necessàries per la,
3: sí,
2: per la residència.
3: Si les persones entren al web de Caldes, veuran que també hi ha perfils administratius,
2: exacte,
3: comercials, hi ha diversos perfils de magatzem i diversos perfils d'operària. Normalment tenim altres perfils també més tècnics, però mira, ara de moment estem gestionant perfils molt diversos, una mica en la línia del que estem dient. Vols que t'expliqui alguna oferta més? O...
2: No, jo penso que millor acabem ja una mica pel
3: vale.
2: Tema de què és necessari, o sigui, què necessita o què ha de fer la persona per inscriure's a...

0: 50% són per allà, són per ahir, i llavors doncs, és aquesta tasca de cada dia mirar les ofertes i apuntar-te en aquelles que t'interessin és fonamental. Però si no estàs inscrit o inscrita a la piqueta, és complicat. Llavors, sí que si vols, dic el telèfon de contacte. Per
1: I
0: si...
1: tant, i tant, i tant. Vale. Tot i que és millor després apuntar-lo, vull dir, perquè ara nosaltres ho diem aquí a la ràdio i després oblidar. Si la gent en aquest moment ho està escoltant, perfecte. És una manera també més fàcil d'incidir en què cal mirar sempre les ofertes, que aquí hi ha el telèfon i tal, a la web, no?
0: A la web, però és el web de l'Ajuntament. És el web de l'Ajuntament, a l'apartat d'ofertes actives, que trobareu. I el telèfon també seria el 938627025. De tota manera, tota aquesta informació està al web, llavors qualsevol dubte que tinguem, que tingui qualsevol persona, que vingui a la piqueta, al carrer Vallit número 7, que ens truqui al 862-7025 o que contacti amb nosaltres per correu electrònic, per exemple, perquè tenim un espai molt obert i molt assequible. Llavors, qualsevol dubte, doncs ja sabeu on estem.
1: I a més, era una manera d'inscriure, de conèixer les ofertes de treball que hi ha i també els cursos que es puguin fer o tallers, no?
0: Exacte.
1: Per també, precisament, poder aprendre o saber com funcionar molts dels serveis,
0: sí.
1: No?
0: Sí, totes aquestes informacions estaran per xarxa i al web de Caldes, però sobretot sí, l'ideal sempre és venir i parlar amb nosaltres, perquè el canvi és molt gran.
1: Molt bé, Sònia, doncs sí. Pues mira, hem arribat uns 17 minuts, però està molt bé perquè jo penso que perquè és avui ja us ha explicat gairebé la part més important i la propera setmana doncs més. Doncs moltes gràcies, Sònia, perquè és una feina molt important la que feu perquè justament va adreçada a persones que necessiten això, cobrir o poder tenir una feina i val la pena.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I tant que val la pena.
2: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ara sí, és moment d'aturar-nos, de fer un cafè i d'entrar en una conversa que ens interpel·la com a societat, com a comunitat i com a sers humans. Avui, a l'entrevista del fòrum, ens acompanya Simone Tadberli, nom literari de Manolo Villa, autor del poemari Palestina, des del riu fins al mar. Primer de tot, benvingut Manolo i encantada de que estiguis aquí. Tot i que tu no li dones importància, però aquest llibre té molta importància i ara explicarem el per què. Vull dir, és un llibre de poemes, moltes persones diuen poemaris, no? Prefereixo dir-li llibres de poemes, m'agrada més, no? I són poemes que estan fets des del cor, des de ben a dins, no? Per explicar... és això, és un llibre que recull els teus poemes que vas escriure entre el mes de maig, penso que del 2025, no? Fins a aquest mes de juliol, que, o sigui, és en el moment que la plataforma o el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes de Montbui es va posar o es va començar a manifestar-se a la plaça de l'Àngel, no? Al Canaletes, allà doncs, precisament per denunciar el genocidi que continua, que és un genocidi que malauradament pues no s'atura. Vull dir, és que sí, és com si a vegades veus que al principi tothom parla, tothom parla d'aquest assetjament, d'aquests assassinats de les persones, però és el que a vegades passa també, que és com si ja t'acostumes a que això passi, no? I queda com un fet que diu, bueno, està ahí, però precisament aquí i amb aquestes trobades que vosaltres feu els dimecres, no? Que tothom que pugui fer els dimecres a la plaça de l'Àngel per denunciar aquest genocidi, doncs és això, que no s'atura. Tant de bo, no hagués fet sent, o sigui, hagués estat necessari fer aquests poemes, no? I això ho diuen aquí en un principi en el pròleg, no? Que parla d'això. Vull dir, però també és veritat que són poemes, poesia, que tu has escrit des de dins per denunciar justament aquesta ràbia, no? Aquesta és que no sabria explicar-li, no? És el fet de parlar de matar persones, d'assassinar persones, no? Persones de totes, no? Totes les dones, persones grans, criatures, que això ho estem veient des de, no només d'ara, ni des de fa un any, sinó de fa tants anys. El que passa que últimament és quan encara s'ha vist més, no? aquest genocidi. I és això, és el que jo dic, aquest poemari és o aquest llibre de poemes és un crit d'indignació, de ràbia, d'incomprensió, d'impotència, però també... Per altra banda, és un cant a l'esperança, a la solidaritat i a la convicció de que un dia, esperem que no sigui massa llarg, no? Que no estigui lluny, el món canviarà i es farà justícia.
1: No sé, bueno, Manolo, hi ha moltes coses. Primer de tot, bon dia. I sí, aquest llibre va sorgir amb les trobades setmanals d'aquest col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes, que em va sumar a aquestes trobades cap al mes de juliol del 2025, i a partir d'aquí cada setmana...
0: Sí, primer es va formar el col·lectiu, no?, al maig, i a partir d'ahir és després les trobades que es van fer.
1: Jo vaig començar amb el sopar que es va fer a la plaça 1 d'octubre, i després ja vas continuar, i cada setmana bueno, els meus sentiments moltes vegades els expresso amb els poemes, i vas pensar que de fer un poema cada setmana, en un principi sense la pretensió de llegir-ho, però quan alguns membres del col·lectiu van saber que havia fet un poema, doncs em deien de que si ho volia llegir allà davant de tothom. I així va ser fins al juliol del 2026. I tenint en compte això, vas pensar de que podien fer un recull, un llibre de poemes, per vendre-ho i amb els diners que es aconseguissin entregar-ho a alguna associació palestina d'ajuda bueno, a la comunitat palestina de Catalunya. I així més o menys ha estat. Vaig parlar també amb el meu, diguem, impressor de llibres, quan, perquè m'autopublico, i ell es va oferir la possibilitat de fer-nos 100 exemplars gratuïts. D'aquests 100, per qüestions tècniques de les màquines, només van ser al final 84, i són aquests els que disposem i els que hem anat venent, i en la propera presentació a la biblioteca del dimecres...
0: Sí, que serà d'aquí dos dies, sí, el dia 16, a 2:15 de la tarda.
1: No, a les 7.
0: A les 7.
1: Sí, hem mantingut l'horari com si es trobessin...
0: Sí, l'horari com si fos la trobada,
1: exactament,
0: oi?
1: Exactament, a la plaça de l'Àngel. I allà, pues, el que les persones que vinguin i que no tinguin el llibre i el vulguin, pues, la quantitat de 10 euros hem posat, ho podran comprar, ho podran adquirir amb aquesta idea, no?, d'entregar. Ja tenim una quantitat d'uns 400 euros i els que es vagin recollint, pues, s'aniran, destinaran i es portaran aquesta associació, més alguns llibres que per la seva compte puguin ells mateixos vendre també.
0: Mm-hmm. Sí, el llibre ja sabem com neix, vull dir, neix a través d'aquestes trobades, no?, que és quan tu decideixes, doncs, davant de tot el que està passant, doncs començar a escriure. A veure, jo diria que abans de les trobades tu ja segurament tenies, i estic segura que sí, perquè ja havia llegit jo algun teu que ja estava dedicat precisament a tot el que estava passant, no? Quin és el primer impuls que et porta a escriure justament el primer poema?
1: Bueno, suposo que ara no recordo el primer poema, perquè la diferència... del primer poema, en tot cas...
0: Clar, aquí no vol dir que estigui el primer que tu vas escriure estigui aquí el primer en el llibre, ni molt menys.
1: No, la diferència està en que jo no pensava que tindria una continuïtat. Això és la diferència. Però és davant del fet, un fet colpidor que em provoca com reacció fer...
0: Mira, aquí jo diria que és un dels primers, perquè aquest sí que lo vaig llegir jo. Yo soy tú, tú eres yo, aunque muchas millas del mar, tantas nos separen. Aquest, jo sé que a l'estiu de l'any passat, no sé si era el juliol, aquest el vaig llegir, però encara no tenies el llibre.
1: No.
0: Tu me vas passar el poema.
1: No, però jo...
0: Me vas passar aquest poema i un altre.
1: Sí. Però jo em remeto, segurament va haver algun poema anterior.
0: Aquest és 9 del 12, 9, 12, 13, 14 del 2025. Però jo sí. Diria, jo a l'estiu ja t'he dit que aquest segur.
1: No, ja t'he dit que és davant de... Jo ara recordo, per exemple, quan es va cremar el barri del Chado a Lisboa, doncs em va provocar de fer algun poema. És a dir, sempre... davant de situacions de fets colpidors, de fets extraordinaris, em provoca de que faci algun... la meva expressió es dirigeixi a un poema. I llavors, a partir d'aquí, anteriorment, lògicament, la situació a Palestina ve de molt lluny, però fins als fets de Gaza, diguem que no vas prendre consciència
0: de tot el que està passant allà.
1: Sí, per traspassar-ho al paper. I llavors a partir d'aquí és quan bueno, la meva incorporació al grup de Aturem les guerres des de Caldes va possibilitar de que comencés a fer assíduament un poema que és com una qüestió cronològica, perquè davant de les poques notícies que podien arribar possibilitava de que pogués fer un escrit, no?
0: Per exemple, justament el fet de fer escrit és el fet de que d'alguna manera cada dimecres, mentre el col·lectiu es reunia, doncs alguna cosa va fer a tu que escrivís, tot i que ja tenies poemes, però que a partir d'ahir doncs encara ho fessis més, de manera més sovint, més assídua, dedicada a aquesta temàtica.
1: Sí, mira, era com la meva aportació, és a dir, des del primer poema que vas llegir i després, diem, l'Anna, que és l'organitzadora, en certa manera, o la directora de l'espai aquest, d'aquest temps que estem allà concentrats, primer de tot fem el minut de silenci, a continuació una altra persona, normalment és el Benja, però està obert a tot el grup que estem allà, podíem dir les últimes notícies o informacions que tinguessin o la nostra opinió sobre els fets que s'estaven succeint. Doncs va haver la primera lectura del poema i ja l'Anna ho agafava com una dinàmica normal i em demanava si tenia poema, i jo durant la setmana ho havia fet, pues immediatament ho llegia. Llavors va ser com un compromís, una necessitat i un element que formava part ja d'aquesta trobada setmanal.
0: Quan vas adonar-te que aquells poemes no eren només textos, només escrits, sinó testimonis del que deies, no? Testimonis del que estava passant. Testimonis del patiment, no? De les persones, en aquest cas, de persones com nosaltres, vull dir, i que a vegades això no es té en compte.
1: Alguns són molt directes, és a dir, eren de notícies que sorgien al llarg de la setmana, però uns altres han estat homenatge a personatges, figures, persones que han destacat per la seva lluita, per el seu compromís en la lluita del seu poble. I llavors alguns dels poemes tenen nom propi i estan dedicats a aquestes persones.
0: De fet, parlant de la poesia com a denúncia, què pot fer la poesia que no pot fer, per exemple, la política?
1: Bueno, és que són... A veure, si la política fes el que tenia de fer en funció de la justícia, pues, seria o és o tindria de ser...
0: La política és molt àmplia, no?
1: Sí, no, un fet, un element realment que servís per intentar solucionar els conflictes. La poesia és un mitjà com pot ser el cinema, últimament, per exemple, a la pel·lícula aquesta Naza del Festival de Venècia.
0: Ah, l'has vista ja?
1: No.
0: Jo encara tampoc,
1: no.
0: Però tinc ganes, no?
1: Sí, jo també. Llavors, doncs són, o a través de les cançons, són mitjans per apropar el sentiment a la consciència de les persones. I llavors, bueno, és un mitjà, ja dic, vàlid, mitjà d'expressió que cadascú pot utilitzar en la mesura de, no sé, de la pròpia necessitat de fer-ho. Llavors, uns s'expressen amb imatges, uns altres s'expressen amb paraules, uns altres s'expressen amb cançons, és a dir, i el bon polític es tindria d'expressar amb fets.
0: Amb fets, cosa que, bé, moltes vegades els polítics que no estan en el poder sí que s'expressen, no? El problema és els que estan en el poder, que és, igual s'expressen però no posen els, no arriben fins al on han d'arribar, no?
1: El que passa és que això és una mica...
0: Ja sabem que és difícil, però...
1: No, complicat ho és, però tampoc, com em diu aquell curt de l'APM, que no ens enganyen i no ens diguen la veritat. És a dir, el polític, jo penso que és un pas intermig entre la gent, del comú, i els que realment tenen el poder. Llavors, clar, jo crec que el polític hem de ser, diguem, coherents. Crec que pot arribar fins a un determinat espai o frontera, però realment els que decideixen estan darrere del teló. Llavors, bueno, el polític, si realment és un és, ha d'arribar a aquesta frontera i inclús traspassar-la. M'estic recordant de Salvador Allende, per exemple.
0: Sí, és que fa pocs dies també que es va... Justament el dia de la Diada, que se celebrava la Diada el dia després, també era fer l'homenatge o recordant Salvador Allende i tots els fets que van passar.
1: Sí, però és simptomàtic que, per exemple, els mitjans de comunicació només s'han fixat aquest any en la tragèdia de l'11S a Nova York i en canvi no han tingut temps la tragèdia que es va fer a Xile.
0: A vegades a la xarxa sí que trobes coses, no? I a mi m'agrada molt trobar-te a vegades aquella cançó, no? De Quilapayún, doncs, que és com un himne, no? del que va passar justament aquell 11 de setembre del 1973.
1: Sí. Per al jovent d'aquella època, entre ells en compto jo, va ser un cop molt fort i un element de reflexió. El mateix que tindria de ser, doncs, el genocidi que està passant a Palestina.
0: Però ja veus, Manolo, el que passa sempre. Hi havia un govern d'esquerra que governava bastant bé i ara, doncs, ha guanyat una altra vegada la ultradreta. O sigui que són coses que dius tu. I acostuma a passar molt a Sud-amèrica, no? Vull dir que governa, però governen bé i després diu, i com és possible? I ara guanya l'altra, però això és que està passat a tot arreu, no?
1: Mira, això és un fet que està passant i passarà a tot arreu de moment, perquè ja s'encarreguen el poder precisament de que no hi hagi consciència. Si nosaltres fóssim capaços de creuar dades, podrien saber com funcionen moltes coses. I llavors, en aquest cas, els mitjans de comunicació que estan en mans del poder són poderosos. No hi ha, hi ha una manca molt gran d'educació, de reflexió, i això possibilita, a part de que, bueno, per exemple, que això es manifesta en les eleccions, ja hem comprovat que són fraudulentes, per tant, si amb tots els mitjans aquests de què disposen no tenen prou, encara introdueixen l'algoritme per fer fraud a aquestes eleccions.
0: Com es transforma la ràbia en paraula? Perquè aquí ho veiem també en els teus poemes.
1: Bueno, mira, el poema sorgeix en un determinat moment perquè et colpeja la consciència. Lògicament, si et fixes en cada un dels poemes, hi ha diferents dates perquè doncs està agafat de nou i rectificat en alguns punts. És a dir, hi ha un inici del poema, però el poema doncs va caminant, no? I al final hi ha diferents, diguem, passos intermitjos per arribar al definitiu. Parteix d'això, parteix d'un fet que et colpeja, que que et fa mal, perquè nosaltres, hi ha un poema en el llibre que poso que això mateix que està passant a Gaza, a Palestina, perquè Cisjordània també està patint
0: i tant,
1: moltíssim.
0: Perquè vull dir que l'estan traient, o sigui, els colons aquests, els colonos, vull dir, de fet són sionistes, vull dir, i estan colonitzant o agafant-les tota, robant, no? Però quan veus les imatges, doncs ells consideren que són seves, no?
1: Sí, sí, estan arrasant en tot el que poden.
0: I a Cisjordània ho estan fent.
1: Sí, bueno, doncs t'anava a dir, ara no sé...
0: Sí, és el que és,
1: sí,
0: o sigui,
1: això,
0: que és un lloc com l'altre.
1: Sí, que s'hem de posar en el lloc de l'altre. És a dir, jo, hi ha un poema que diu com si això, aquests fets de Gaza, estiguessin passant aquí a Caldes. És a dir... bueno, bombardejant, ja no existeix la biblioteca, ja no existeix l'església.
0: Sí, jo tenia mi escuela en Gaza,
1: ja
0: i
1: no
0: los
1: existeix
0: misiles,
1: el
0: y los misiles como una negra maldición me la abatieron igual que un castillo de... Yo tenía mis libros, mis queridos cuadernos, no és aquesta. Però d'unidó, també.
1: Sí. Sí. Bueno, pues això, no tindrien centre de salut a on sí. Acudir per si estem ferits. Això és el que ha passat i està passant a Gaza. Llavors ens hem de posar en el lloc de l'altre. Per mi, que la religió va haver un catòlica, es refereixo, va haver un determinat moment, sembla que va ser Joan Pau II, que va dir que l'infern no existia. ¿Vale? I jo crec que l'infern existeix i l'infern en aquest moment està, ha estat i està a Gaza.
0: Uh-huh.
1: Perquè realment el que s'ha arribat a fer i el que s'està fent és incomprensible, i per això, perquè no ens hem posat en el lloc de l'altre, en aquest lloc, no som capaços de sortir i demanar que aquesta matança, aquesta barbàrie, acabi.
0: Hi ha algun poema que et va costar especialment escriure? És a dir, normalment són poemes que surten de tu, però... si pel que sigui que et fiques en fer un... Diu, avui parlaré d'això o altre. No sé, hi ha algun particularment que et va costar o pràcticament tots t'han sortit així, d'aquesta ràbia?
1: Sí, d'aquesta denúncia.
0: O denúncia, sí.
1: Sí, no... No crec, no especialment. El que sí que, amb motiu de la presentació a la biblioteca, sí que m'he mirat tot el llibre, hi ha alguns poemes que estic més contents d'ells que no d'uns altres, encara que l'autor és el mateix, no? El meu cap i la meva mà són els que han possibilitat de que hagin nascut. Però de dificultat no recordo, la veritat, no tinc present un poema que m'hagi costat més que els altres.
0: Uh-huh. Quina imatge de Palestina t'ha quedat gravada a tu per sempre? Tenint precisament en compte el dolor, la memòria, la resistència...
1: Bueno, la imatge és la repetida, no? De que de disparar el missil o el míssil i veure com un edifici de 5-6 plantes dos s'ensorra, no? com hem vist que va passar a les Torres Bessones. Doncs això és, diguem, les imatges més impactants. Unes altres no les tenim, que des de luego serien esgarrifoses. Però la imatge que em porto a nivell de sentiment és la postura palestina de resistència. Aquesta és la més forta, pese a totes les barbaritats que han fet i estan fet amb ells. Pese a tot, ells són permanents en la seva identitat i en el seu desig de permanència i de conquerir la terra que els han robat.
0: Uh-huh. i sobretot a vegades que te trobes imatges que diuen que les xarxes, jo penso que a vegades les xarxes precisament arriba informació que de no tenir-les no t'arribaria mai, no? I a vegades sí que a través d'entitats que estan lluitant, no? I que estan també lluitant per Palestina, doncs sí que t'arriben unes imatges moltes vegades esgarrifoses. Altres, que és el que dius tu, també que t'arriben precisament per aquesta resistència, una resistència que pot ser doncs, dels mateixos persones d'allà, doncs, d'estar al costat amb el poc que tenen, unes platges, unes jaimes, vull dir, és igual, no tenen casa, no? El fet de, doncs, dir, bueno, doncs, agafar tots els nens, no? Anem a fer música. I te poses allà i tots els nens cantants, el senyor, el professor, doncs, que va explicant cada dia, te va explicant la música, i d'altres, de la mateixa manera, doncs, fent altres coses. O com veus també els infants, no? Que busquen qualsevol coseta que li pugui servir com una joguina, no? O si no tenen gronxadors com aquí, en un parc, doncs allà se'ls busquen d'una altra manera. No sé, és aquesta manera de continuar.
1: Sí, aquests són moments d'esperança, no?
0: És això, exactament.
1: Dius com aquesta gent que està patint tot això no s'ha ensorrat.
0: És el fet de no? com conviuen en tu, per exemple, la indignació i alhora l'esperança.
1: Mm-hmm. Sí, jo crec que sí. Jo crec que això està possibilitat, aquest genocidi, és a dir, aquesta matança, en unes altres paraules, està possibilitat perquè el començament ja va ser erroni, és a dir, ocupar una terra que no era seva per treure aquest antisemitisme de les èlits europees de que sortissin d'Europa i portar-los a un altre lloc. I l'imperi anglès va ser el que va possibilitar de que els sionistes s'assentessin a Palestina i de mica en mica usurpant les terres d'aquest poble que de temps immemorials era el seu lloc d'origen i de vida, diguem. I, bueno, això per una part. Tu has dit abans de les imatges de les xarxes. Bueno, sí, han arribat imatges i estan arribant imatges de lo que ha passat i està passant, però el govern, l'estat israelià ja s'ha encarregat que precisament hagués el mínim de informació de lo que estava passant allà dins, i per això ja porten de l'ordre de quasi bé 300, no ho sé, la
0: bueno,
1: xifra exacta.
0: Van assassinant a periodistes, vull dir, cada cop això. Més, vull dir que són moltíssimes les... No només periodistes, ells maten, assassinen tot el que pugui ajudar el poble palestí, no? Des de periodistes que informen, des de metges que són els que poden salvar, vull dir que tot això és el que es busca d'eliminar.
1: Aquí, en l'època de la guerra nostra, doncs, els objectius prioritaris eren els polítics d'esquerres, els republicans, però també un element, un sector que va ser colpit per la repressió va ser els mestres de les escoles.
0: També.
1: I per
0: mestres
1: què?
0: O poetes, sí, també,
1: sí,
0: escriptors,
1: clar, però,
0: vull dir, clar.
1: Sí, sí,
0: però mestres,
1: la
0: mestres,
1: cultura,
0: sí.
1: En general,
0: sí.
1: Però mestres perquè portaven la llavor de, del futur, no? D'una altra vida possible. I llavors, clar, per això, pues aquí igual, tot el que és mitjans de comunicació que denuncien la barbàrie i tots els estaments, sobretot el sanitari, però també a nivell cultural, que han lluitat i lluiten per una vida millor del poble palestí, doncs estan senyalats amb una creu per ser eliminats.
0: Quan abans has comentat aquesta pel·lícula de NASA, no?, que justament aquests dies es va presentar, crec que l'últim lloc era a Venècia,
1: sí.
0: I justament, bueno, de fet, destacar, no?, que tothom allà, doncs, no sé si van ser 25 minuts d'aplaudiment als que han fet aquesta pel·lícula, els productors, actors, tots, no?, això per una banda. Després també aquests dies està per allà una gran dona, actriu, com és Susan Sarandon, que justament aquí, doncs, mira, ressalten o aplaudeixen justament. Bueno, també estava Xavier Bardem, la Penélope Cruz, etc., persones que justament estan lluitant també a la seva manera, no?, sobre aquesta temàtica. Però i Susan Sarandon, justament aquí, ella ha denunciat també el fet de que des de Hollywood, vull dir, l'han vetat, vull dir, no pot, o sigui, és com si no pots actuar, queda vedada per fer pel·lícules, perquè sigui, no? Vull dir, i tot això ho està, perquè és una persona que justament ella no es deixa portar, però, vull dir, ella continua la lluita i la, bueno, des de tot moment l'han fet, no? No ho sé si a través d'aquí, d'aquesta pel·lícula que ja dic que tant se li ha donat i tant èxit que té, en el sentit de donar-li suport, no?, i a tots els que l'han fet, això podrà tenir, no sé, ajudar d'alguna manera o a més després, doncs, que vagi a més, o es quedarà, com sempre passa a vegades, que queden i després els que porten aquest certamen, els que estan, diguem, la força que està darrere, doncs s'obliden totalment, no sé.
1: Mira, la força la té els pobles. Llavors, això són gotes que ajuden a despertar. Llavors, tant de bo que aquestes gotes al final siguin primer riu i després siguin oceans. Mira, això és el que... Per això te deia de que hem de ser capaços de creuar dades, perquè la dreta s'omple la boca de llibertat, però en canvi, a l'hora de la veritat, ja veus la llibertat que té la Sarandon quan es manifesta en contra del sionisme i del genocidi a Gaza. Bueno, però això, creuen dades.
0: Hi ha ella, la Sarandon, i després hi ha el Mark Ruffalo, que també és un altre actor, que també és igual que ella al respecte, i també està vedat totalment. O sigui, hi ha molts altres actors que ho estan defensant, perquè, o sigui, li han fet aquest boicot tan fort, no?
1: Claro, és normal. Hi ha persones que estan informades i volen estar informades i pensen, vull dir, raonen. Per tant, hi ha persones molt, molt, molt interessants, com el Javier Bardem, per exemple, que tenen, com es diu ara, la pel·lícula clara.
0: Sí.
1: Mira, mai millor dit. I llavors saben realment, o sigui, no els poden enganyar tan fàcilment com el poble en general, si no està mínimament informat i conscienciat.
0: Parlem ara del teu... Sí, sí. Tot i que ara, després, de seguida passarem, però no, escull tu un poema i el recites. I si és possible, que posi al Monter una música de fons.
1: Llevado por el hilo del recuerdo, buscando en los estantes de la memoria, enlazo destellos de horas ya pasadas, también sombras, como claveles de luto en los balcones. Cuadernos que se abrían a las páginas blancas de un futuro deseado, olores que venían del aceite, de los condimentos esenciales de la supervivencia, del clavo y la canela, de la sonrisa penetrante de la albahaca, del pan dorado acabado de hornear, de la armonía de los vasos, de la apacible imagen más allá de las ventanas. Fuera, la algarabía de los mercados, los múltiples colores conviviendo, la viveza de los frutos y la claridad de las sustancias acompañaban a la esencia del aire. El ameno proceder del intercambio, de la conversación fluida y ocurrente, del arrullo en amor de las palomas, señalaban la fiesta de la luz en la mañana. El ir y venir de la escuela a casa era un hecho asumido de cotidianidad, como el caminar confiado de las multitudes, cada cual a su quehacer, al llamado de las voluntades. El aroma desbordado del té en las mesillas simples del sosiego y los dedos pasando otra cuenta del misaba o dando otra calada en el narguile invitaban al paso ocioso de las horas. Eso era Palestina, eso fue, y en un segundo todo quedó quebrado de tinieblas. Pero de los escombros otra vez nacerán divanes y cocinas, lugares íntimos próximos al corazón. De los campos arrasados volverán a germinar las siemprevivas y la flor del olivar. Del tiempo roto hecho añicos, como un mal sueño en pesadilla, brotará el trajín alegre de los niños, las canciones con comba de las niñas, el trabajo creador, la confianza y el triunfo imparable de la vida y su sentido.
0: Molt bé. Aquí justament parles d'aquestes dues parts, de la indignació per una banda i de l'esperança per una altra. Vull dir, perquè és el fet de que estàs dient també la resistència també, no? Tot i que ara vindrà el butlletí informatiu, després continuem. Vale? Vull dir que no marxem encara, que encara te recitaràs algun altre poema, digues.
1: No, que sí, que tens raó, que al final és esperançat, sí. Perquè jo crec que serà així, no pot ser d'una altra manera, perquè si no la humanitat sencera estaríem per acabar. No, però també parlo de la quotidianitat i del trencament que es va produir en un determinat moment.
0: Ara continuarem, ara deixem pas al butlletí informatiu, aquí el de les 11, i després continuem parlant. Vale? D'acord, Manolo?
1: D'acord.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya reivindicant un país i una Caldes millor. El passat divendres 11 de setembre, membres del consistori i identitats caldarines es van reunir a la plaça homònima per celebrar l'acte institucional de la Diada. Una celebració que va estar marcada pels discursos de representants de les forces polítiques del consistori, les cantades de la Coral de Caldes, les ofrenes florals i el pilar amb senyera de la colla castellera. Entre els parlaments dels polítics es van proclamar discursos fent recordatori de la memòria històrica de caire antifeixista en defensa de la llengua per una terra lliure i d'unió entre catalans. Avui aquesta casa estrena una nova temporada i ho farà amb la forta aposta d'enguany, l'Esport Calderí. Aquesta tarda s'estrena el programa informatiu d'esport, l'Esport que vull, que els dilluns de 7 a 9 del vespre farà un repàs a l'actualitat esportiva de Caldes i de més enllà de la mà de Roger Vidiella i Gerard Mas, així com les retransmissions esportives amb el programa El Partit que vull a càrrec d'Albert Sant Andrés i Òscar Ijarro, que s'emetrà coincidint amb els horaris dels partits. A banda d'aquestes novetats, n'hi ha moltes més que podeu consultar al web d'aquesta casa, radiocaldes.cat. Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia, el telèfon d'emergències va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. Arran del sinistre es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. Amb aquesta víctima són 93 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Segalers ha comprat l'empresa sevillana de transport turístic Rosabús, una nova propietat que enforteix i potencia la seva expansió per a Espanya. Aquesta presència a Andalusia els implica augmentar la cobertura territorial de Segalers després de la seva entrada en els últims anys a Mallorca, Ourense, Eivissa i Dénia, a més amb la seva àrea operativa original de Catalunya. Uns moviments que, segons el conseller delegat del grup, Ramon Segalers, permet continuar amb el pla d'expansió territorial. Ja està en marxa el procés de selecció del programa Treball i Formació 2026 per contractar 59 persones al Vallès Oriental. El Consell Comarcal i 22 ajuntaments de la comarca participen en una nova edició del programa, adreçat a persones amb més dificultats d'inserció laboral mitjançant contractes de treball acompanyats d'accions de formació i d'acompanyament. Una campanya que entre setembre i fins al 20 d'octubre seleccionarà aquestes 59 persones en diferents perfils professionals. I acabem amb el temps. Avui serà un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes a la tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Doncs, com ho havien quedat, Manolo, passem ara al procés d'escriptura. El procés d'escriptura, en aquest cas, de poesia, perquè tu d'escriptura faig bastant. Poemes tens moltíssims, llibres de poemes. Vull dir, justament, abans, quan estava aquí la Marina Meneses, també la Clàudia García, justament s'ha parlat doncs, de l'Odissea, no? Del llibre i de la pel·lícula. I justament jo els he comentat, digo, Manolo Villa tenia un altre llibre de poemes anterior a aquest alt últim, però aquest, vull dir, aquest sí que l'has fet justament tenint en compte aquestes trobades setmanals dels dimecres. L'altre el vas fer tu perquè et venia de gust, perquè a més coneixent la vida de l'Ulisses, etc. Vull dir que aquí va sortir també el poema, que té un context no només que vol dir a l'Ulisses, sinó trobes un context molt específic del significat, perquè això és també la poesia, no? Tu escrius, expliques, però el significat, vull dir, moltes vegades és metafòric, no? I estàs explicant. No és el cas d'aquí, que veus molt clarament doncs, que estàs parlant de l'aniquilació, no? del genocidi de tot un poble, de l'assassinat. Per exemple, quan tu escrius aquests poemes, els poemes de Des del riu hasta el mar, una frase que va molt amb el tema de quan es fa les manifestacions de Palestina, no? A quina hora o en quin lloc i en quin estat d'ànim te poses a escriure? És a dir, escriure un poema no es pot fer en qualsevol moment. Has de tenir, no sé si la inspiració, però estar en un lloc concret i amb una tranquil·litat que t'evoca precisament fer aquest poema. En aquest cas estem parlant dels poemes d'aquest llibre.
1: Jo crec que parteix de, primer de tot, d'una indignació, però no hi ha un esquema concret. Hi ha poemes que han sorgit igual a les 3 de la matinada. És a dir, que m'he desvetllat i ha començat el primer vers, al millor... I després he continuat i he baixat inclús al menjador doncs a continuar-ho. No te sabria dir. Ja dic, jo crec que parteix del fet concret d'indignació, de sorpresa en el sentit de que no t'ho esperaves i a partir d'aquí sorgeix, no sé si en aquest moment, però a posteriori, la necessitat de traspassar això, aquest sentiment que tens per dins en paraules, en el paper. No te sabria dir. Mira, jo sembla que alguna vegada ja te l'he explicat també. Quan feia les excursions amb un grup de muntanya, doncs jo anava amb la llibreta a la mà i el llapis i anava caminant per la muntanya i anava sorgint el poema, no? I després...
0: O la muntanya a vegades també per al mar, vull dir, o sigui, en zona...
1: Sí, sí,
0: vull dir, que
1: sí,
0: sempre sí. És el paisatge...
1: És el paisatge, no? Que em crida a expressar aquests sentiments de bellesa o de sorpresa en un poema. I en aquest cas doncs, és similar. No? Hi ha una persona que em va preguntar, i tu com ho fas? I pues mira, jo això no t'ho puc explicar, perquè això és com els cotxes que venen de sèrie, pues jo, la meva inclinació ha estat des de l'època, sobretot, de la joventut, doncs, a escriure poemes. Diguem, després va haver una època que ho vas deixar per el dia a dia, no? que et menjava, però sempre que he pogut doncs he tornat a escriure.
0: Mm-hmm. Quan, o com vas decidir l'ordre final precisament l'ordre del llibre, no? A l'hora de col·locar els poemes, perquè hi ha uns que potser estan escrits abans i surten més cap a... o a l'inrevés.
1: No, en general estan tots seguint
0: tenen una cronologia.
1: Sí. Pot ser que algú va ser, diguem, una mica anterior. Bueno, concretament, quan estava volant cap a... Bueno, vas fer un viatge a Uzbekistan i en el mateix avió vas fer un poema que està també posat, no?, introduït en el llibre, no?, en el índex. Però la resta pot haver, ja dic, un o dos que estiguin fora de, diguem, de la seqüència normal, però la resta ha estat
0: una cronologia,
1: sí. Uh-huh. Des del mes de juliol del 25 fins al mes de maig del 26.
0: Exacte, que és sí. Quan es va acabar.
1: No, que ja vas dir, mira, ja no faig més. Vull dir, no continuo, perquè més o menys tot el que volia expressar ja està en el llibre.
0: Uh-huh. Perquè també quan escrius, i com escrius des de dins, això, per una banda, pot ser com si te treus un problema de dins, o per altra banda, és com si encara podria afectar-te més en el sentit de que no li veus solució, bueno, de moment.
1: No, ja dic, la solució és general, es depèn de tots nosaltres. Això és com s'han fet les coses al llarg de la història. Però no és que quan acabi un poema entregui un pes de sobre, no. El que sí que em passa és que quan està el poema i quan ja l'he, diguem, rectificat, no?
0: Quan ja és definitiu.
1: És definitiu, doncs estic content, o sigui, estic satisfet de que ja està fet, no? De que ha sortit.
0: I perquè has escrit el que t'ha sortit i ho veus bé.
1: Sí, i sobretot si hi ha algunes imatges o algun vers que trobo que m'ha quedat al meu entendre, no? Doncs, bueno, tal com pensava, potser estic content d'haver-ho fet, sí.
0: Ara passem precisament amb aquestes trobades, no? I el paper del col·lectiu de Aturem, bueno, però una banda de Caldes, no? I del col·lectiu Aturem les guerres. Què ha significat per a tu veure Caldes mobilitzada cada dimecres? A veure, també haurien de dir, són tots els que haurien de ser o... Bé, els que han estat, doncs, bé, per una banda, dius tu, bueno, sempre hi ha persones que lluiten, no? Podrien estar més.
1: Vale,
0: podria ser més, podria
1: sí.
0: dir.
1: A veure, el col·lectiu ha estat un bon principi d'un fet, jo diria un fet, segurament té una altra expressió, importantíssim a la vida de cada un de nosaltres i de la humanitat en general. És a dir, les guerres, la cursa d'armaments, és un crim contra la humanitat, tal qual explico. Per què? Doncs perquè s'estan gastant una quantitat ingent de recursos que es podien destinar precisament a la bona vida de les persones. Perquè s'estan eliminant matèria gris, és a dir, sabidoria de persones que s'estan assassinant, perquè s'està incrementant la crisi climàtica amb la destrucció, amb l'escalfament que produeix precisament tot això, tot aquest material que no serveix només que per matar, per assassinar. I llavors, per aquest motiu, jo penso que aquest col·lectiu és un punt de referència importantíssim de la lluita per l'existència de la humanitat. I quan em vaig, diguem, vaig inscriure, per dir d'alguna manera, no? Vas participar, en un principi no vas veure, diguem, la importància. Ara sí que la veig en aquest sentit que acabo d'explicar. I després, s'ha de tenir en compte que el poder té molts mitjans per torçar el braç de les persones. És a dir, amb la declaració d'alto el foc per part de l'administració americana, que està completament implicada en aquest genocidi, també, és a dir, són còmplices d'aquest genocidi, doncs el llançar aquesta proclama de que es faria l'alto el foc amb tota la mala intenció va fer que a nivell mundial deixés de, en certa manera, de protestar i de lluitar per realment l'alto el foc de veritat a Palestina. És a dir, va desmobilitzar a la gent que ja precisament ho sabien perfectament, per això ho van fer.
0: Tu creus que la comunitat té la suficient força com per, de fet ja planta cara, no? Però per aconseguir doncs, fer front a la injustícia?
1: Jo crec que sí, el que passa és que hem de ser molts. Un exemple, aquest any s'ha fet la Volta a Espanya, però donat tot el que va passar l'any anterior de la participació d'un equip israelià, doncs s'ha aconseguit de que aquest any no hi hagi tal...
0: Mira, tal això justament, israelià. Això que estàs dient, Manolo, es va aconseguir un 14 de setembre de l'any passat. Uh-huh. No ho he explicat abans parlant de tal dia com avui, però justament era el 14 de setembre, 14 sí, de setembre, sí, un dia com avui, no? Del 2025 es va fer això de parar la volta.
1: Sí, després hi ha també, diguem, aquesta organització que és en contra de la inversió precisament a Israel, el boicot a tots els nivells, que si això prosperés a nivell... És important, i s'estan donant passes en aquest sentit, però si fos massiu, llavors faria molt mal a la societat israeliana i ja s'ho pensaria molt el que realment estan fent en el dia a dia.
0: Mira, anem ja cap als minuts finals i abans d'acabar et demanaré que llegeixis un altre poema, però, per exemple, creus que la poesia pot ser arxiu, testimoni, denúncia i consol alhora?
1: La poesia, com deia Celaya, és un arma carregada de futur i jo ho crec, no? I les manifestacions, precisament, del poder que no vol aquesta manifestació de sentiments i de guia, diguem, en certa forma, cap a un futur millor, doncs, bueno, obren en conseqüència, ho tenen molt clar, i obren en conseqüència, o sigui, o bé empresonant, o bé prohibint, o bé, com va passar també en un determinat moment, fer desaparèixer els escrits de determinats poetes o escriptors. Sí, uh-huh. Sí.
0: De fet, tu has comentat abans que un cop que ja tenies, que abans del juliol o al maig, no, havies deixat dir, doncs no... El llibre ho acabo aquí. Uh-huh. Vale?

0: Jo crec que en els dos casos és positiu, és a dir, ha d'arribar un moment que el sionisme no tingui lloc com una manifestació també del colonialisme i de l'imperialisme, no tingui lloc en la vida de la humanitat. Això per un cantó. Jo crec que Palestina, jo aposto perquè sigui un sol estat de jueus i palestins, perquè no hi ha opció a haver un estat palestí, no hi ha territori, no hi ha possibilitats. Per tant, Palestina ha de ser un país en el que convisquin, com va ser aquí i en uns altres llocs, diga aquí a Espanya, en les èpoques anteriors, diferents cultures.
1: Convisquin en pau, no?
0: Exactament. Una vida en pau de diferents cultures, de diferents parets i de diferents creences. Per tant, un únic país amb jueus i palestins junts. I sobre la solidaritat, continuem i jo crec que s'estan donant passos, ja dic, les gotes aquestes d'esperança que dia a dia van sorgint i que espero sigui font, sigui riu i sigui mar.
1: I sigui mar, des del riu fins al mar. Abans de passar que recitis un altre poema, has dit que estàs en un altre projecte. Digue'm, així, només un per sobre. Bueno, de fet, tenies la tercera novel·la.
0: La primera novel·la.
1: La primera? Ai, sí, perquè estava el llibre de contes. Sí. Estava el llibre de contes que va sortir primer una primera part, la infantesa, una segona, l'adolescència ja més gran. Faltava el tercer.
0: El tercer que s'ha quedat, diguem, de moment en stand-by.
1: Això vol dir que hi ha una novel·la que encara està...
0: Pot ser ja primera. No, ja està acabada.
1: Això és important,
0: sí, Manolo? Sí, el que passa que per això t'he dit que ara estic corregint i per tant no estic... diguem, en la part aquesta de poemes.
1: Doncs aniré darrere d'aquesta novel·la. Té també editorial o...?
0: No, està, ja dic, primer estic acabant de corregir, té 18 capítols i després faré una segona correcció. Llavors, quan ja la tingui, sí que aniré a buscar, en busca d'editorial, a veure si és possible.
1: En parlarem d'això, eh? Editorials n'hi ha, on estàs, eh? Doncs, Manolo, vinga, acabem amb un altre poema i la música que ja tindrà preparada també el Monter, el tècnic.
0: Bueno, ja he dit que el que ha passat i està passant a Gaza, concretament, bueno, ha estat el final de tot un procés que va començar en l'any 48 i abans, d'expulsió, d'assassinats i d'enderrocament de vivendes, d'eliminació d'aldees senceres, de pobles sencers. Llavors, el que ha passat en Gaza és la manifestació de l'infern que jo recullo en aquest poema. El apocalipsis no comenzó el 7 de octubre en Gaza. Mucho antes, el exterminio fue planificado sobre Cisjordania, sobre Gaza. El disparo certero a la cabeza o las extremidades se recompensó en Gaza. El robo de órganos y el secuestro no fueron interrumpidos en Gaza. El testado del armamento en tiempo real se experimentó en Gaza. La desaparición de familias enteras se consumó en Gaza. El nacimiento y en un minuto el deceso se han producido por millares en Gaza. El intento de destruir la cultura, la poesía, se llevó a cabo en Gaza. El programa de diezmar a la población se intentó completar en Gaza. La utilización del hambre como arma miserable se ejecutó en Gaza. El racionamiento del agua hasta lo impuro aún acontece en Gaza. La destrucción de la red sanitaria se perpetró en Gaza. La supresión de escuelas, de todo entorno del saber, se ha acelerado en Gaza. La eliminación de cualquier testigo se buscó conscientemente en Gaza. La demolición de los hogares, hasta el techo de plástico, se potenció en Gaza. la profanación de los vivos y los muertos se ha practicado en Gaza. La ubicación del infierno hay que buscarla en Gaza. El desenmascaramiento del colonialismo criminal ha tenido lugar en Gaza. Las universidades del mundo, los activistas, los estibadores, todos los humanos de buena voluntad han mirado a Gaza. La humanidad entera ha comprendido que todos somos Gaza. Por eso, la solidaridad, el coraje, lo excelso del humano florece en Gaza. Palestina vencerá.
1: Y tan que sí, Palestina vencerá. Manolo, gracias por ser hoy aquí, gracias por portarnos un llibre que no es només poesía, es testimoni, es consciència, es resistència i és humanitat. Gràcies per transformar cada dimecres de protesta, això i totes les persones que us reuniu, no? Transformar, en el teu cas, cada dimecres de protesta en paraula i cada paraula en un espai de memòria que ens obliga a mirar el món amb més responsabilitat. El teu poemari, Palestina, des del riu hasta el mar, és un crit, sí, però també és un pont. Un pont entre el dolor i la esperança, entre la indignació i la solidaritat, entre el que passa lluny i el que ens toca de prop. És un recordatori que la cultura, quan és valenta, també és una forma de lluita. Avui hem parlat de poesia, de justícia, de silenci i de futur. I ens quedem amb aquesta idea, que la paraula, quan és honesta, pot ser una manera de fer comunitat, de fer memòria i de fer pau.
0: Sí, només volia remarcar això que el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes es reunim a la plaça de l'Àngel tots els dimecres a les 7 del vespre. I aquest dimecres 16 farem la presentació d'aquest llibre a la Biblioteca de Caldes a les 7 del vespre també.
1: Vinga, tots hem d'anar cap allà. Moltes gràcies, Manolo.

0: Bueno, després d'aquesta anècdota, bueno, no hem de dir bueno, bé, i a més que estem parlant, estem en aquesta campanya dels 21 dies de parlar en català. Hem de fer-ho bé, però bé, a vegades ens escapa alguna parauleta que no està ben dita. Doncs deia que sí, que després d'aquesta entrevista intensa i profunda, no? En aquest cas a Manolo Villa, doncs ara ens tenc la tercera, podríem dir, ja no és hora, la tercera mitja, ja, podríem dir la part final, l'última mitja hora del programa, però jo crec que podrem dir coses, no? Una hora que avui dedicarem a mirar cap endavant, a entendre què ens espera en aquesta nova etapa radiofònica que comença avui mateix, que ja l'hem repetit diverses vegades, 47a temporada de Ràdio Caldes. Són 46 anys, però 47a, perquè justament, comentava en un principi, 1980, per la Capuitada començava la primera emissió, i a partir d'ahí, doncs bé, no ha parat, no. Ràdio Caldes, doncs continua, 47 temporades. Hola, Òscar.
1: Hola, Conchi.
0: El nostre, podríem dir, periodista, el que fa les notícies.
2: Correcte, la persona més informada. Bon dia, Conchi, com estàs?
0: Jo bé.
2: Com portes aquesta estrena?
0: Bé, jo ja has vist que l'he preparada.
2: Sí, no, bé.
0: Després de continuar-la, però bé, de moment bé. I a més, avui, com sempre, tenia en dues persones com és la... Bé, hem estrenat una secció, no? O sigui, a banda de la llibreteria i les pantalles música, que tindran un nom només, vull dir que ara serà conjunta amb Marina Meneses i la Clàudia García, doncs després hem estrenat la borsa, de moment la borsa de treball. Jo m'agradaria que tingués un altre nom, però que penso que ha anat bastant bé. Vull dir, amb la Sònia López també hem estrenat aquesta secció.
2: I ja has estrenat hora. Ara ja estàs a la nova
0: i ara
2: hora.
0: Ja estem ja has vist que és, el temps passa ràpid, doncs avui parlem amb vosaltres a veure aquesta 47a temporada de Ràdio Caldes, què és el que ens aporta. Alguna cosa ja he dit en un principi, i és que Ràdio Caldes aposta pels esports, sobretot pel futbol, però bé, parleu vosaltres.
2: Sí, aposta pels esports. Deies, la 47a temporada és completament cert, perquè la gent que ens està escoltant s'ubiqui, és el que deies, es parla de 46 anys, però es parla de 47a temporada perquè just comença ara i dura tots els propers mesos, però clar, l'aniversari no serà fins ara a l'octubre. I una dada que jo crec que és molt important de repetir, i jo no em canso sempre que puc de repetir-la: Ràdio Caldes és la cinquena ràdio local més antiga de Catalunya, per pocs mesos, amb la qual cosa jo crec que s'ha de posar en valor la feina que s'ha fet des de l'any 80 que es va posar en marxa aquesta emissora, i que 46 anys després continuï funcionant i, com deies, emetent sense interrupció, amb les més o menys dificultats que pugui tenir i que poden tenir totes les emissores locals de Catalunya, però que després de 46 anys continuï i que engegui una 47a temporada amb força i energia, doncs s'ha de posar en valor. I sí, com deies, el tema de l'aposta esportiva, de fet, és una de les grans novetats, no és l'única, una de les importants és tu mateixa.
0: L'estàs
2: fent ja, és aquesta tercera hora del fòrum.
0: Tres hores que hi hauran, de moment, aquesta setmana, algunes seccions hauran de començar en les altres, però bé, vull dir que s'anirà incorporant i bé.
2: Tenim tot l'any per endavant, per tant, mica en mica s'aniran incorporant aquestes novetats.
0: Sí, algunes no poden ara per motius de feina i tal, però s'aniran incorporant.
2: Mica en mica s'anirà omplint aquest fòrum que, com dius, és el punt de trobada de la vida dels calderins i de calderines, i de més enllà, perquè no té per què només ser
0: la comunitat,
2: de la gent d'aquí. Aquesta és una de les novetats. L'altra de les novetats la sentireu d'aquí a una estoneta, a la una, que és quan s'emetrà a partir d'ara a l'Infocal. Les notícies s'emetran a la una del migdia, perquè d'aquesta manera durant tota la jornada ja puguem estar informats del que està passant a Caldes de Montbui. Es repetirà a les 6 de la tarda i, com ja hem estat escoltant també amb els butlletins horaris i amb l'Òscar, de moment al capdavant d'aquesta fita informativa. Però l'altra gran aposta, com deies, són els esports, i és que a Caldes de Montbui particularment hi ha molta activitat esportiva.
0: Molta.
2: Milers de joves, nens, nenes i no tan joves practiquen habitualment a diferents modalitats esportives a Caldes de Montbui, amb dues instal·lacions esportives, les Cremades i el Bocarai, plenes a vessar d'activitat esportiva en molts altres indrets també. Per tant, creiem que des de Ràdio Caldes havíem d'acompanyar aquesta activitat esportiva, de la que se'n feia bastant poc ressò informatiu, i per això una de les apostes d'aquesta temporada és començar a estar també la ràdio en aquests espais esportius, no només per donar cobertura informativa, sinó també per explicar-la i retransmetre-la, aprofitant la proximitat i la via directa que té la ràdio, i fer aquestes retransmissions esportives en directe a través de Ràdio Caldes els caps de setmana. Parlaves del futbol.
0: Sí, per exemple,
2: però no només.
0: Però en aquest cas, és l'Òscar. De fet, aquesta ja t'has estrenat aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana no m'he estrenat. No.
0: Encara no.
1: Encara no.
0: Vull dir, encara vol dir que no ha començat la temporada de partits d'aquí de Caldes, o han jugat fora?
1: Com a tal no ha començat. Sí que aquest cap de setmana hem vist que les noies del Club Hoquei Caldes jugaven la Supercopa de Catalunya, la final, contra el Mollerussa. I com a tal, com no era aquí i encara no ha començat la Lliga, el que és la Lliga, doncs no hem començat, arrenquem ara la temporada dia 14 de setembre avui, i doncs en un principi aquest cap de setmana hem d'estar pendents d'aviam quins partits es juguen i aviam si podem comentar algun partit. En un principi el que comença aquest cap de setmana és la Lliga de Futbol, que és el Club Futbol Caldes, que enceta la temporada ara, i ho farà amb el Sant Cugat. Crec que és aquí a casa a les 12 el diumenge.
0: O sigui, que no sé... aquesta sí que la podràs retransmetre, no?
1: Doncs
2: no. Es retransmetrà, sí.
1: Es retransmetrà, però jo en aquest cas no podré perquè ja tenia un viatge reservat de fa 3 mesos i m'ha agafat just ara.
0: Escolta, això s'ha de fer.
1: Exacte, està en bones mans el partit. Perquè...
0: Gaudí d'un viatge, i tant que sí.
1: Està l'Albert Sant Andrés, que evidentment doncs ell ho podrà fer i ho farà molt millor que jo, perquè porta molt de temps més que a la ràdio, i en aquest cas doncs seria com una estrena per mi estrenar aquest format d'esports, i alhora doncs jo també m'estreno amb ell.
0: Molt bé, doncs el fet de dir també que des d'aquí, tot i que el fòrum jo sempre, ja ho he dit abans, jo me quedo sempre més a la part més cultural, social, de comunitat, però és que, clar, l'esport també és comunitat.
1: Molt.
0: I justament, tot i que sigui una petita, els divendres també tindrem, almenys per saber quins són els partits que es faran durant el cap de setmana, el calendari.
2: I que mouen molta gent, és a dir, podem parlar del gran partit de l'hoquei, o podem parlar del gran partit de futbol, però és que hi ha centenars de partits, de competicions esportives al cap de setmana, amb la varietat de modalitats esportives que hi ha, que mouen moltíssima gent, pares i mares, amics, aficionats, que es desplacen als espais esportius o es desplacen a altres localitats per fer aquest seguiment. Per tant, aquest calendari realment és important, i això mou moltíssima gent.
0: I tant, i quan arriba l'estiu, me'n recordo que és el mes de juny, que sempre hi ha lo del Rosario Sánchez, imagina, que en aquest cas són nens, com s'agafa la cosa. A més, que també hi ha entitats que aquest any, bé, passaran per aquí també pel fòrum, no?, que fa, en aquest cas, és la Penya Blaugrana d'aquí de Caldes, que celebra...
2: 50 anys.
0: 50 anys.
2: Els 50 anys, sí, estan entusiasmadíssims. Precisament aquest cap de setmana, el dia de la Diada, em vaig trobar el president de la Penya Blaugrana i ja em va dir...
0: En Jaume Coll.
2: Sí, quan puc venir a parlar amb la Conxi? I dic, bueno, la Conxi ja t'avisarà, no pateixis, que tenen moltes ganes de venir a explicar, perquè tenen moltes sorpreses. Que no ens volen explicar, no volen explicar-les.
0: Que bé. Pues, potser aquesta setmana igual no dona temps, però la propera ja la preparo. Ja li vaig preparant el...
2: Ves preparant, ves buscant un forat.
0: El forat i deixar-lo. Potser, mira, tenint en compte que els divendres parlem una mica de... Però no té res a veure. En aquest cas és una entitat. És una entitat que també són 50 anys, i en aquest cas és... Bueno, com molts de per aquí, que són... Barça.
2: Barcelonistes.
0: La penya, barcelonistes.
2: Aprofita ara que de moment encara hi ha victòries del Barça.
0: Ui, d'unidó. La gent que és culer està gaudint, que no vegis, està que se surt totalment. Vull dir, jo passo d'aquestes coses, no? Però tinc proper persones culers i d'unidó, d'unidó. Sí, sí, sí. Com estan?
2: Doncs sí, sí, molta activitat esportiva. Com dèiem, hi ha el seguiment de l'actualitat informativa, que com sempre serà l'Infocaldes i els butlletins, la retransmissió dels partits més destacats o el partit més destacat. No sempre es farà futbol, no sempre es farà hoquei. Cada cap de setmana es buscarà quin és el partit amb més interès informatiu, i aquell és el que es retransmetrà. Si coincideixen diversos, s'intentarà cobrir els diversos partits. Però és que a més hi ha una altra novetat vinculada a l'esport que també s'estrena avui dilluns, que és l'Esport que vull, que és el programa esportiu que farà de conglomerat de tota l'actualitat esportiva del cap de setmana,
0: o sigui,
2: o de la setmana.
0: Tot el que ha passat.
2: Tot el que ha passat,
0: resultats, etc.
2: Anàlisi, tertúlia, entrevistes, tot això serà el contingut de l'Esport que vull, que és el programa que es farà els dilluns de 7 a 9 del vespre amb el Roger Vidiella i el Gerard Mas, que s'incorporen també a la família de Ràdio Caldes, la graella de Ràdio Caldes, amb aquest programa, amb un toc, crec jo, bastant distès, bastant diferent del que puguem entendre com a programa esportiu. Busquem també una manera d'abordar l'actualitat esportiva diferent, amb un punt de vista més jove, transmèdia, que es diu, que ja no tan sols és la ràdio, sinó que també passa per les xarxes socials. Ells venen també de fer podcast a YouTube i a Instagram. Per tant, doncs, tenen un llenguatge diferent a l'hora d'explicar les notícies, i amb una particularitat que cap dels dos és del Barça, per tant doncs no podrem caure en allò de sempre parleu del Barça.
0: Que siguin, o sigui, un dia parlaran bé del Barça, però també parlaran bé dels altres. Vull dir que aleshores és el fet de no...
1: Hi ha imparcialitat.
0: Exacte. Vull dir, ser neutrals, o bueno, neutrals, però són imparcials.
2: Exacte, correcte.
0: En,
2: o almenys això és el que ho han de fer, i això és el que hem de fer sempre nosaltres quan ens posem aquí davant del micròfon, ser el màxim d'imparcials possibles amb qualsevol temàtica. Però ells en el món esportiu, doncs, com a mínim ja prenen aquest punt de partida. I si ens segueixen a les xarxes socials, potser els nostres oients ja ho han pogut veure, que ja s'han presentat aquest cap de setmana i ja han quedat clar una miqueta aquesta presentació, que un és de l'Espanyol i l'altre és de l'Arsenal.
1: De l'Arsenal, de Londres.
2: Dic, imagina't.
0: Parlem, o sigui, aquestes serien les grans apostes o les novetats, no? Parlem de la graella, altres programes que es continuen fent, no sé, el que vulgueu destacar, de la graella de la ràdio.
2: És una...
0: Alguns crec que han desapareixen.
2: Sí, hi ha alguns
0: que han
2: marxat. Sí, per exemple, el Línia de 3 o el Triplet, que eren els dos programes esportius que hi havia ara, han abandonat, han plegat aquesta temporada. Per això, d'alguna manera, s'ha configurat aquest nou programa d'esports que ajunta l'esport, que d'una banda feia el Triplet parlant de futbol i l'altra banda el Línia 3, que parlava de bàsquet, doncs s'integren d'alguna manera dins d'aquest Esport que vull, i es fa aquest còctel, aquest conglomerat d'actualitat esportiva els dilluns. Hi ha alguna altra baixa, però més que les baixes jo vull destacar les altes, diguéssim.
0: Clar,
2: les
0: baixes vol dir que per motius a vegades personals, pues, no hi ha temps i han de deixar.
2: Correcte. No oblidem que la base o bona part de la programació es basa en el voluntariat, per tant doncs és totalment comprensible que cada any hi hagi moviments de persones que s'animen, que venen a fer programes, persones que després canvien les circumstàncies i no poden continuar. Per tant, doncs, s'ha de posar en valor aquesta feina, i sobretot s'ha de posar en valor la feina dels que s'incorporen en aquesta nova temporada. Jo destacaria una novetat que hi haurà els dijous, just quan acabis el programa, a les 12, agafarà el relleu el Pepe Santos, que aquest any deixa de banda una miqueta els esports.
0: Deixa els esports i se'n va cap a la política.
2: Correcte.
0: Que és lo seu.
2: Bueno, sí, també té experiència.
0: En aquest programa també, en el fòrum també vindrà.
2: Coneix una miqueta tot plegat, coneix molt bé els esports, però també coneix la política, però sobretot en un any electoral com és aquest que engeguem, aquesta temporada electoral, recordem que hi ha eleccions el proper 23 de maig, Pepe Santos s'endinsarà a la història democràtica de Caldes.
0: Ja té un llibre.
2: Correcte, sí. El 17 escons. I a partir d'aquest llibre és en el que neix també aquest programa de ràdio. Farà un repàs als testimonis, a les experiències, a la història democràtica de Caldes a partir dels seus protagonistes. No tinc cap mena de dubte que aconseguirà extreure opinions, sentiments, sensacions, vivències, testimonis de les persones que durant aquests pràcticament 40 anys han fet la història democràtica del municipi. I bàsicament hi ha després una altra novetat, que és un escenari musical que es crearà tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit amb el Joel Parera, que torna aquesta temporada a Ràdio Caldes després d'haver agafat una pausa per paternitat. Tothom té els seus motius, òbviament. Doncs ara ja s'ha estabilitzat i torna amb aquest nou programa que musicalment crearà una mena d'espai sonor, de paisatge sonor, tots els dissabtes a última hora del vespre, doncs, per acompanyar-nos. I després també tenim dues incorporacions més, un els divendres de 12 a 1 a les Portes de Troia, un programa d'història que s'incorpora a l'antena de Ràdio Caldes per acostar-nos a escenes que han marcat la història del nostre món.
0: És l'Òscar qui ho portarà?
1: No. És un programa molt, molt conegut a Catalunya, realment és un programa molt gran que suposo que es retransmeten des de la xarxa.
2: Sí, correcte.
1: I jo els conec perquè van començar la ràdio del meu poble, que és Castellà del Vallès, sí. I aquesta gent doncs van començar allà i des d'allà porten ja...
0: Però és un programa que es fa des de la xarxa.
2: Des de la xarxa, sí. Des de Ràdio Castellà, que nosaltres incorporem aquesta temporada per portar una miqueta la història, per aquesta proximitat que tenim amb Castellà i perquè porten 13 anys en antena fent episodis d'història de forma seriosa, abordada de forma científica i ens afegim a les més de 20 emissores locals de Catalunya que emetem aquest programa. I els diumenges al matí començarem la jornada amb un programa de sardanes llargs i curts, que ara feia temps...
0: Hi havia algú, doncs...
2: Ja n'hi havia hagut algun, però el recuperem una altra vegada amb la presència de les sardanes, la gent de sardanista i una miqueta també aquest contingut que des de la ràdio també hem de fer. I a banda d'això, doncs, l'aposta, òbviament, per la informació, perquè la informació segueixi al capdavant també d'aquesta emissora, amb una nova incorporació també que serà els divendres, un infopodcast que distribuirem a través del canal de WhatsApp de Ràdio Caldes i de les plataformes de ràdio, de les plataformes de xarxes socials a les que també hi ha presència de Ràdio Caldes. Bàsicament és un resum de 3 minuts de l'actualitat de la setmana per qui no ens hagi escoltat que pugui escoltar-ho amb aquesta dosi breu d'informació de 3 minuts. En 3 minuts et poses al dia del més destacat del que ha passat a la setmana a Caldes.
0: A Caldes. Vull dir, no.
2: No, sí, perquè al món seria impossible fer-ho en 3 minuts.
0: No, està bé. Vull dir que és el fet de continuar i bé, i després tots els programes doncs, que tenen continuïtat. No, des d'aquí, des del fòrum, hi ha també incorporacions noves que cal destacar. Com
2: doncs
0: per
2: endavant,
0: exemple...
2: escolta'm, explica-les, que
0: sí,
2: ets la protagonista.
0: I una justament és demà. Demà tindrem els consells de l'Agri Albert i ens parlarà dels consells que moltes vegades necessiten o anem justament allà a la botiga. Escolta, mira que tinc moltes formigues, de quina manera les puc eliminar? Però no només serien la manera d'eliminar bitxos, a vegades també és el cuidat, o sigui, la manera que pots cuidar les mascotes, no? Doncs que... jo que sé, un munt de coses que des de l'Agri Albert, els consells de l'Albert, doncs
2: Albert Trobalón.
0: Albert Trobalón i tal.
2: Un fitxatge doncs, molt bé.
0: Doncs, no, i a més parla molt bé. Parla
2: és que és
0: molt
2: això,
0: bé.
2: Té una manera d'explicar que jo crec que és molt didàctica i que arriba a molta gent.
0: Després continuem, evidentment, també, continuem davant les atxes, això, aquesta no pot faltar, i el de Vegan Parlament tampoc, vull dir que, i algunes doncs, que s'aniran, ja dic que s'aniran incorporant, les tertúlies, intentaré que sempre, com a mínim, una hi haurà. Si poden ser dues, pues bé, si no, doncs les que puguin. I després una altra, que també pendent de el tema psicològic, emocional i salut, també hi serà present. Normalment, sí. Pot ser que no sigui aquesta setmana, sigui la propera.
2: Ingredients importants, també.
0: Sempre són importants, no?
2: A tenir en compte. I
0: les entrevistes, aquestes entrevistes que sempre trobareu.
2: Aquests cafès que faràs cada matí, m'agrada.
0: Sí, l'hora del cafè.
2: M'agrada.
0: L'hora del cafè, doncs és aquesta. Pot ser un dia que sigui a les 11, seria molt, va molt bé aquesta hora perquè la pots una mica a vegades fer allargar-la més. Uh-huh. No? I després, com en aquest cas a vosaltres, però bé, és que a veure, també... Podries explicar... Bueno, sí, jo me quedo amb coses per preguntar-li a l'Òscar.
1: Endavant.
0: Òscar, que no m'oblido ni molt menys d'aquest estiu, de la setmana dels focs, en el que tu vas estar 3 dies allà al peu del canyó, al costat del foc, passant una calor terrible, que aquí estava en la mar de bé, nosaltres parlàvem, però amb una temperatura totalment diferent a la que passaves tu.
1: Doncs,
0: com ha estat aquesta experiència? Que és que particularment no l'he pogut explicar en el fòrum, perquè ja havien acabat la temporada.
1: Doncs personalment va ser una experiència gratificant en quant a periodística, perquè realment era una experiència que no havia viscut mai, i el Xavi, justament els dies d'abans de que tot passés, em va dir, ostres, et queda com per viure coses xules, vull dir, que hi hagi un punt periodístic que destaqui, que estiguis allà ficat endins, com fer periodisme de carrer, em va dir. I els 2 dies o 3 dies després va succeir això, perquè
0: no sé
1: justament
0: si això
1: estàvem
0: és...
1: parlant del Tour de França que passava per Caldes
0: passava,
1: i deia,
0: no? La
1: doncs
0: gran
1: bé.
0: Notícia que després,
1: exacte.
0: La gran notícia va ser l'altra.
1: I la gran notícia va ser l'altra, vaig anar al matí a cobrir el Tour de Caldes, que passava per Caldes, perdó, i després a la tarda, al migdia, quan vaig arribar a casa, em va dir el Xavi, escolta, vés-hi cap a Setmanat, que això s'està complicant. Jo, de fet, quan tornava de Caldes cap a Castellà, vaig passar per Setmanat i vaig veure una petita columna de fum, però pensava que era una crema, i dic, ostres, una crema. A ple juliol no pinta gaire.
2: No.
1: I llavors, doncs...
2: Una onada de calor, tots els elements.
1: Llavors ho vaig entendre poc més tard, i en quant a l'experiència periodística, doncs et va omplir molt. Pots conèixer molta gent, també aprens una mica a desenvolupar-te, una mica a marxes forçades, no, podríem dir, però realment va ser una experiència molt gratificant poder parlar amb entitats, bueno,
0: entitats
1: municipals,
0: polítics.
1: No, polítics, amb els bombers inclús,
0: també.
1: I anar preguntant a la gent que hi ha per allà, perquè clar, al cap i a la fi entren bombers, surten bombers i així, i van, doncs, vas xerrant amb ells o amb els regidors de medi ambient o que et
0: alcaldes,
1: vagin informant, no?
0: Exacte. Alcaldes, conselleres, consellers...
1: Sí, sí, vas veient una miqueta tot, i el dia que va venir la consellera, la Núria Parlon, doncs també va ser un dia increïble perquè vaig poder estar dins de la reunió i vaig poder escoltar el que deien.
2: Dels pocs que va poder estar dins,
1: sí.
2: Dels pocs mitjans que va poder estar dins d'aquesta reunió.
1: I va ser com guai poder avançar el que havia sortit a la reunió aquí a Ràdio Caldes. Va ser una fita xula per mi, o sigui, li guardo un bon record periodístic
0: a
1: aquesta estrena.
0: A veure, va ser un incendi, que van cremar aquesta àrea, afortunadament en 3 dies doncs, es va controlar, no vol dir que en aquell moment estigués extingit, però sí que es va controlar i no va anar a més. El que passa que, clar, ha estat un estiu molt, molt, molt dolent, no només aquí, sinó molts llocs i tal, i sembla ser que serà la tònica, no? Vull dir que serà la tònica i en la que s'ha de fer tot el possible o de lluitar, perquè després, al principi, tothom vol fer coses, no? Pel tema de contra els incendis, és a dir, però a l'hora de la veritat, quan ja passa el temps, ja s'oblida, no? I ara que ve època electoral, doncs ja se'n van cap a altres coses. Clar. Vull dir, no sé, vosaltres mateixos, que el tema, com el tema de les eleccions, de quina manera es tractarà a la temporada. Ja sé que és una mica avançat, no?
2: Bastant però... avançat, però es tractarà de, bueno, es pues tractarà de moltes maneres.
0: Els polítics ja s'estan movent.
2: Sí, ja fa temps, però després falta la nostra cobertura. Es tractarà de moltes maneres, perquè en un any electoral sí que haig de dir que és un any realment emocionant pels mitjans de comunicació locals, perquè és el nostre moment de posar-nos les millors gales, perquè és quan som protagonistes d'aquestes conteses electorals, d'aquestes cites electorals, perquè a nivell municipal som els pràcticament els únics que en podem parlar. Els grans mitjans en aquest tipus d'eleccions queden molt descol·locats perquè no donen abast i no poden arribar a tots els municipis. En canvi, els d'informació de proximitat, els d'informació local, sí que podem parlar-ne, explicar de les coses que realment funcionen i interessen a la gent que després ha d'anar a votar el seu representant. Per tant, l'objectiu de la ràdio serà donar cobertura a totes les propostes polítiques que hi hagin, a totes les candidatures que hi hagin, informar, sempre intentant-ho fer, òbviament des del rigor i des de la veracitat de les informacions, però també donant veu, sobretot, als protagonistes. Per això és el que dic, de que es cobrirà de moltes maneres, perquè tu, Conxi, li pots fer un tipus d'entrevista, amb un altre programa li poden fer un altre tipus d'entrevista al mateix candidat.
0: Uns seran més emocionals o familiars, altres seran més punyents, altres aniran en plan d'humor.
2: Hi haurà les tertúlies, els debats, les tertúlies, hi haurà molts formats, hi ha molts formats en què els candidats poden exposar les seves propostes i les seves prioritats, i des de la ràdio les intentarem cobrir.
0: Vinga,
2: totes.
0: Unes últimes, perquè com ja pràcticament tot, i que jo tinc aquí moltes preguntes, però moltes ja les has explicat. Però una pregunta sorpresa. A veure, aquí podeu respondre, però són respostes molt ràpides, que si no aquí el tècnic me va dir 3 minuts, 2 minuts, 1 minut. Quina és la primera imatge que us ve al cap quan penseu en ràdio?
2: Micròfon.
1: Sí, micròfon d'estudi.
0: Quin moment d'antena no oblidareu mai?
2: Home, jo recordo un moment amb una altra emissora en què es va bloquejar tot el sistema informàtic i no funcionava res, ni músiques, ni sintonies, ni es podia imprimir, ni es podia fer res, i havies d'explicar tot el que passava, les notícies, per tot el que tinguessis a la memòria del que havies escrit durant 3 hores.
1: Debut a Catalunya Ràdio.
0: Oh, que guai! Si la ràdio fos un joc de caldes, quin seria? Que no fos aquest, perquè aquest ja és molt bonic.
2: Home, jo crec que és una miqueta o la plaça de l'Àngel o la plaça de la Font del Lleó. És un punt de trobada, tothom hi passa, tothom hi és en algun moment i pots passar temps sense passar-hi, però després sempre saps que hi és.
1: La C-59, tothom la creua, no?
2: Exacte.
0: Quina música us ha acompanyat, aquesta és l'última, quina música us ha acompanyat en la vostra vida radiofònica? Una.
2: Una música, ostres... Yo diría Vuelo en Londres, Boda en Londres, de Mecano, que va ser la primera sintonía que vaig fer servir per un programa de ràdio fa molts anys.
1: Potser alguna de Kansas, de del grup americà així més...
0: Mira, doncs aquí avui hem posat la de la ràdio que va sortir en aquesta època del Diango.
2: Home, Diango, gran calderí.
0: Sí, sí, a veure, i tant que sí, i tant que sí, ja ho he comentat. Doncs mira, així arribem al final d'aquest primer fòrum de la temporada. Hem començat mirant enrere, recordant els 45 anys de ràdio que ens han portat fins aquí i celebrant l'inici de la temporada número 47 d'aquesta casa, que és molt més que una emissora. És memòria, és comunitat i és vida compartida. Hem viatjat per les efemèrides i hem mirat cap al futur amb Xavier Sala i Òscar Palacios. I també, evidentment, se m'oblidava que hem parlat amb la Marina i la Clàudia de llibres, de pel·lícules, en aquest cas l'Odissea, amb el Manolo de justament el seu poemari Palestina des del riu fins al mar. I a partir d'avui, cada matí, ja sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 12, a aquesta plaça pública, que és el fòrum, tornarà a ser vostra. Vinga, fins demà.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya reivindicant un país i una Caldes millor. El passat divendres 11 de setembre, membres del consistori i identitats calderines es van reunir a la plaça homònima per celebrar l'acte institucional de la Diada. Una celebració que va estar marcada pels discursos de representants de les forces polítiques del consistori, les cantades de la Coral de Caldes, les ofrenes florals i el pilar amb senyera de la Colla Castellera. Entre els parlaments dels polítics es van proclamar discursos fent recordatori de la memòria històrica de caire antifeixista en defensa de la llengua per una terra lliure i d'unió entre catalans. Avui aquesta casa estrena una nova temporada i ho farà amb la forta aposta d'enguany, l'Esport Calderí. Aquesta tarda s'estrena el programa informatiu d'esport, l'Esport que vull, que els dilluns de 7 a 9 del vespre farà un repàs a l'actualitat esportiva de Caldes i de més enllà de la mà de Roger Vidiella i Gerard Mas, així com les retransmissions esportives amb el programa El Partit que vull a càrrec d'Albert Sant Andrés i Òscar Guijarro, que s'emetrà coincidint amb els horaris dels partits. A banda d'aquestes novetats, n'hi ha moltes més que podeu consultar al web d'aquesta casa, radiocaldes.cat. Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia el telèfon d'emergències va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. Arran del sinistre es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. Amb aquesta víctima són 93 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Segalers ha comprat l'empresa sevillana de transport turístic Rosabús, una nova propietat que enforteix i potencia la seva expansió per a Espanya. Aquesta presència a Andalusia els implica augmentar la cobertura territorial de Segalers després de la seva entrada en els últims anys a Mallorca, Ourense, Eivissa i Dénia, a més amb la seva àrea operativa original de Catalunya. Uns moviments que, segons el conseller delegat del grup, Ramon Segalers, permet continuar amb el pla d'expansió territorial. Ja està en marxa el procés de selecció del programa Treball i Formació 2026 per contractar 59 persones al Vallès Oriental. El Consell Comarcal i 22 ajuntaments de la comarca participen en una nova edició del programa, adreçat a persones amb més dificultats d'inserció laboral mitjançant contractes de treball acompanyats d'accions de formació i d'acompanyament. Una campanya que entre setembre i fins al 20 d'octubre seleccionarà aquestes 59 persones en diferents perfils professionals. I acabem amb el temps. Avui serà un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes a la tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar. Estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Benvingudes i benvinguts a Líders, l'espai on conversem amb persones que inspiren, transformen i deixen empremta a través de la seva manera de liderar i de relacionar-se amb el món. Soc la Núria Cortés i avui parlarem de confiança, de llegat i de relacions, perquè hi ha vincles que es construeixen al llarg d'una vida i que amb el temps també es converteixen en una manera de liderar. Sovint parlem de treball en equip, de talent i de confiança, però avui ho farem des d'una perspectiva molt especial, perquè les nostres convidades comparteixen molt més que un projecte professional. Comparteixen una història, comparteixen valors i comparteixen una relació que les acompanya des del primer dia de la seva vida. Avui ens acompanyen la Judit Sánchez i la Lluïsa Roig, mare i filla, dues dones, dues generacions i una mateixa voluntat de créixer, evolucionar i construir plegades. Amb elles parlarem de lideratge intergeneracional, de confiança i de reptes, aprenentatges i de què passa quan la vida personal i la professional es troben cada dia. Benvinguts i benvingudes, això és Líders. I ara sí, benvingudes. Abans de parlar de feina, m'agradaria parlar de vosaltres, Judit i Lluïsa. Qui és la Judit per la Lluïsa i qui és la Lluïsa per la Judit?
13: Bueno, primer de tot és la meva filla. Segon, una companya i un suport també, un recolzament en totes les àrees de la meva vida i potser també barra amiga ara que ja és gran, vull dir que pots parlar de moltíssimes coses amb total llibertat i amb total confiança. És el no em jutjaran, no? Llavors és això.
12: Sí, aquest espai, no?, on una pot ser una mateixa sense...
13: Sí, exacte. I això també per la feina és molt important. Quan ets emprenedora penso que és importantíssim.
12: I tu, Judit?
14: Pues també. Per mi el primer és ma mare i per mi un suport. O sigui, m'ha apoyat en totes les fases en què hem passat, ja des de petitona fins que ja vam començar en el món professional a treballar juntes, fins ara. O sigui, és una persona amb qui puc comptar en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància.
12: Sí, això és molt bonic. De fet, ara m'heu fet recordar que l'altre dia la meva filla, la Martina, em va dir: mama, és que amb tu puc ser lliure, no? Tu puc ser qui sóc. I això és fonamental perquè llavors tot passi.
14: Exacte.
12: Perquè, de fet, en entorns de feina s'us veu tot sovint totes dues juntes.
14: Exacte.
12: No? Ara fa poquet que vam fer la convenció de BNI, a les que les tres pertanyem, no?, també.
14: Sí.
12: També sempre juntes, sempre recolzant-nos, això és molt bonic de veure des de fora, també.
14: Sí, sí, la veritat és que bueno, compartim moltes etapes del món professional. Aquestes etapes han passat per l'empresa familiar, per BNI, o sigui, per moltíssims contextes en què m'és impossible contemplar-lo sense ella al meu cantó. No? Llavors ella és realment un pilar molt, molt fort. Molt fort.
7: I és maco perquè, de fet, pel que jo conec, no, Judit i Lluïsa, ja veniu d'una història emprenedora, d'empresa familiar, no? Com és una mica aquest recorregut també de família? Perquè aquí se n'ha parlat molt a l'estudi de la relació família-empresa, que no és del tot senzill, que té coses molt bones, però que realment a vegades pues, té coses molt complexes. No? D'on ve el vostre projecte? D'on neix?
13: Bueno, l'empresa la vam generar el meu exmarit i jo, i a partir d'aquí doncs, es va fer una empresa bastant gran i bueno, arrel de que arriba un moment en què tant la Judit com la meva altra filla bueno, es van fent grans, s'incorporen a l'empresa i llavors el meu exmarit es va jubilar i Judit i jo vam agafar la decisió de continuar amb àrees. Aquella empresa era molt gran i tenia àrees i jo em vaig quedar amb l'àrea de lo que era l'assessorament energètic i ella amb l'àrea del project management. Ja portava en aquella època el que eren obres, els treballadors encarregats i tal, i la meva altra filla doncs, s'ha decantat també per el món de l'emprenedoria, però el que és, ella és entrenadora personal. Li envio un petó.
7: I ara per una mica també explicar una mica els vostres projectes, explica'ns Judit i Lluïsa, què és ser project manager, no? Perquè a vegades podem entendre que és dintre d'una empresa, però tu fas una cosa super concreta en un món també poc feminitzat en aquest moment, no? Que també és un tema que parlarem. I Lluïsa, també, que és ser assessor energètic, no? Perquè al final donem per fet nosaltres, que moltes vegades tothom ho entén, però què feu cada una? Quina és la vostra feina cada dia?
14: Clar, un project manager al final és una persona que gestiona una obra, vale? Una reforma, un projecte de rehabilitació, de construcció, al final, no? En 360 graus, no? O sigui, el meu objectiu a través de la meva feina que faig cada dia és arribar a un objectiu de costos, de temps i de qualitat. Llavors, durant tot el procés, fins i tot abans de que el procés s'estigui executant, quan ja s'està d'una manera gestionant, no? El que faig és fer uns mecanismes, uns processos perquè aquest projecte es vagi desenvolupant, que el client disfruti de la reforma.
7: No, ja és difícil, eh?
14: Sí, ja és un projecte molt complicat. Llavors, el meu objectiu és que disfruti de la reforma i jo m'ocupo de tot el que hagi de fer falta perquè aquest projecte es desenvolupi en terme de qualitat, de costos i de temps, sobretot, que són els tres indicadors que fan que una reforma es valori de manera òptima o es valori de manera pues, que s'ha de millorar. No?
7: Sí, que de fet diuen que fer una obra és un moment d'estrès supergran,
14: sí.
7: No? Genera, és una de les situacions que genera més estrès per a una persona.
14: Sí.
7: Llavors, pel que jo entenc, Judit, és, tu ets la persona entre la que contracta, ets el filtre entre la persona que contracta i tots els industrials que van a darrere, no?
14: Exacte.
7: Llavors, a través d'una persona, la gent pot, o sigui, simplement té contacte amb tu i tu t'encarregues de
14: Exacte.
7: Tota la resta.
14: Sí, jo per fer-ho entendre, perquè la gent del sector de la construcció fàcilment entén el meu paper, no? Però potser la gent que no és al sector o que no ha fet una reforma, que és fàcil, que molta gent no hagi fet una reforma o diverses a la seva vida, no saben ben bé el que és. Llavors, jo sempre per facilitar aquesta comprensió, el que faig és comparar el meu paper amb un wedding planner.
7: O sigui, un wedding planner... Això és molt interessant, sí. Això, en veritat.
14: Pues mira, un wedding planner és aquella persona que t'ajuda a contractar una boda perquè tu puguis disfrutar de la boda. Què passa? Que tu una boda, sí, la pots gestionar tu. Pots contractar la música, pots contractar pues, el pastís, pots contractar les flors, no? Però si tu tens una persona que és la teva interlocutora, que t'orienta cap a quins proveïdors necessites, quins professionals són els més adequats per al tipus de boda que tu vols i tal, pues és molt més fàcil. I si t'acompanya en tot aquest procés, pues llavors s'assegura un èxit, no? Llavors jo comparo això, no? Un wedding planner organitza modes, jo organitzo reformes.
7: I és veritat que les dues coses generen un estrès bestial, sí. I que poden ser també causa de fricció també de parella, vull dir
14: sí,
7: que són importants les dues funcions.
14: I tant. Molta gent que li explico el meu paper dintre d'una obra diu, ostres, diu, tant de bo t'hagués conegut fa uns anys quan vaig fer una reforma perquè va ser horrible, es va allargar moltíssim, em sortien imprevistos per tot arreu, o sigui, realment la meva figura és molt necessària. Llavors, la meva figura també s'orienta cap a dos tipus de clients, no? Sinó del client final que vol fer una reforma i no vol o no pot dedicar-hi aquest temps, vale? I després a professionals de la construcció que necessiten un suport. O sigui, amb tota l'experiència i tota la trajectòria que he tingut de l'empresa familiar dintre del sector de la construcció, m'he adonat que moltes empreses del sector de la construcció fàcilment, o perquè els projectes fàcilment poden durar pues, 6 mesos, un any i mig, no? Pues, ràpidament poden trobar aquest sostre de facturació, no? Llavors, amb la meva figura, sempre dic que sempre els ajudo a superar aquest sostre de facturació sense que això comporti costos, perquè al final jo sóc una figura freelance que entra en projectes concrets o de manera recurrent, doncs, amb hores fixes o així durant el mes. Llavors, bueno, és una figura molt interessant.
7: Bueno, ara tornarem a la teva posició, Judit. Anem a escoltar a la Lluïsa. Realment sembla que... Bueno, un assessor energètic. Què fa una assessora energètica?
13: Un assessor energètic, bueno, com el seu nom diu, assessora energèticament, arrel d'una factura de llum i de gas, perquè fem llum i gas, doncs comença a fer un anàlisi exhaustiu dels hàbits d'aquella persona, de la potència que té contractada, de les tarifes, de... Si a més demanes més d'una factura, bueno, pots veure el recorregut que té amb la seva comercialitzadora actual i busquem la millor opció per aquella persona. També som especialistes en el que és autoconsum, perquè bueno, l'autoconsum varia molt, hi ha moltíssimes varietats i cada vegada que ens demanen un estudi d'autoconsum hem de començar a fer, bueno, a fer com estudis perquè canvia molt, cada comercialitzadora canvia molt. Llavors, arrel d'aquí, doncs, aconseguim quasi bé el 100% dels nostres clients un estalvi que moltes vegades és important, a més estem parlant del 20 o del 30%, vull dir que és un bon estalvi, i a partir d'aquí doncs, estan a la nostra cartera de clients i nosaltres els cuidem. Què vol dir cuidar? Doncs, bueno, jo necessito una factura que no m'arriba, necessito que m'expliquis aquesta factura, te l'explico, o bueno, he tingut una trucada d'aquestes sospitoses i no sé ben bé què m'estan dient, perquè moltes vegades espanten. A Lluïsa, digue'm què ets a fer o digue'm que ho tinc tot normal, jo els atenc amb moltíssima amabilitat i amb molt d'amor. I, bueno, i així és com estem fidelitzant els nostres clients, que realment és el que ens interessa. I si en un cas hipotètic aquest client estigués correctament assessorat a on està, jo també li dic no facis res i estigues aquí i ho mirem si vols d'aquí un temps o no. Vull dir, sempre volem... clients satisfets.
7: Clar, clients contents, no? Sí. Però és molt curiós que ara que... Mira que us conec, Sí. I ara que us estic escoltant, penso, les dues teniu una funció realment una mica similar, no? Que és sí. Aquesta atenció, aquesta cura, uh-huh. I treure aquest estrès a la gent de... Uh-huh. Sí, és veritat, és que a més, darrerament hi ha moltes trucades, molts sí, missatges...
13: És una bogeria.
7: És molta bogeria, no? Sí. I llavors... està ben assessorat i està en bones mans, la veritat és que jo crec que cada vegada més que estem tan hiperestimulats per tot, tenir gent que et digui no, tranquil·la, a mi estaràs bé, tant en un cantó com a l'altre, és molt important.
13: A la meva ponència de BNI, una de les slides, poso, coneixes el nom del teu assessor energètic? I penso que és una pregunta molt important perquè, bueno, que és important tenir el teu assessor energètic que t'orienti amb tot i que es pot estalviar molts diners encara que de vegades no ho sembli o no tinguem temps de mirar-nos bé les factures de la llum o del gas.
7: I escolta, quan arribarà això també en el món de l'aigua? Perquè aquesta és l'eterna pregunta, no?
13: Sí. Bueno, l'aigua jo ho veig complicat, complicat. Ells estan tancats totalment i allà no entra ningú. Clar, aquí és arrel de que es va liberalitzar l'energia que van començar a entrar comercialitzadores. I aquí pots escollir molt. Jo, a part d'escollir preu, que és la prioritat meva, també escolleixo servei. Que a mi les comercialitzadores em donin servei que jo amb una trucada pugui resoldre el problema que té el meu client, evidentment.
7: I com a empresa també sou molt complementàries.
13: Ens complementem totalment, sí. Ella, quan de vegades s'ha posat en un edifici des del començament amb el provisional d'obres... Vull dir, l'he gestionat jo, després amb totes les vivendes que surten per allà fins al definitiu per cada vivenda vull gestionar jo. Sí.
7: Clar, perquè Judit, podem parlar de pisos, podem parlar d'edificis, podem parlar de tot, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que jo també he caigut amb l'error, gràcies Lluïsa, perquè jo pensava, bueno, la reforma d'un pis, no? Però tu també pots reformar, o sigui, pots ser project manager d'una reforma d'un hotel, d'un edifici, exacte. Del que sigui, no?
14: Sí, per exemple, fa uns mesos vaig fer... La substitució d'una moqueta a un hotel a Barcelona, que potser pot semblar algo que no té importància, però bueno, la moqueta tenia un dibuix molt concret, vale? I els hotels ja se sap que el seu negoci es basa en complir molt un calendari. Per exemple, era superimportant complir unes feines de cara a una planta, a una segona planta. Llavors, bueno, una planta...

0: No? Llavors, bueno, allò que la primera trobada sempre es troben de, ostres, a veure per on em vindrà aquesta noia, no? Però jo al final sempre intento comunicar que jo estic allà per ajudar-los, perquè la meva feina ja no només perquè una obra, una reforma funcioni bé, ja no és aconseguir que el client estigui satisfet, estigui tranquil i estigui relaxat, sinó que els industrials també ho estiguin.
1: Això és molt important.
0: Llavors, entro a una reforma i vull conèixer, vull saber quin és el punt feble de cadascun, quin és el punt fort, valorar la seva feina, perquè a més, com que vinc de l'empresa familiar de les instal·lacions, sóc una forta defensora dels oficis, de la crisi que s'està vivint en els oficis de la construcció, i bueno, els cuido molt. O sigui, jo per mi un paleta o per mi un pladurista o per mi un tècnic de clima són persones que necessiten molts anys per tenir tot el coneixement i tota la pràctica, i al final el que pot semblar pintar una paret no és una cosa que es faci senzill d'una manera senzilla bé. Llavors, sempre defenc molt això i cuido molt dels meus industrials. Llavors, clar, a la meva feina ja no només procuro que el client estigui content, sinó que els industrials també. Alliberant aquesta tensió, aquesta pressió en una obra, i fins i tot gestionant el que són els pagaments, els cobraments, doncs perquè això dona tranquil·litat. O sigui, jo sé, com que vinc de l'empresa familiar, sé el que són les tensions de tresoreria, sé el que és que et paguin a 30 dies o et paguin a més, o sigui, sé els problemes que comporta. Llavors, sóc una figura que és el que m'agrada, no?, de la meva figura, que estic al mig de la situació i d'aquesta manera també puc resoldre o puc ajudar a que tots estiguin bé i tot fa que la reforma arribi a bon port, no? Llavors és algo que m'agrada molt de la meva feina.
1: Sí, això és molt interessant i em feia recordar això de que antes de patrones sido marinero, no? Quan una persona ve, no? Que tu has néixer amb la vostra empresa i coneix tot el que passa en el procés, ara ets capaç, no?, de dir, jo conec tot el que tu estàs passant i sóc capaç d'ajudar-te a totes les àrees. Això em sembla molt, molt, molt interessant. I una cosa, noteu salt generacional entre vosaltres? Hi ha hagut alguna vegada alguna cosa que digueu, ai, mira, aquí tenim un salt generacional i es nota. Hi ha alguna cosa que destacaríeu? O sempre esteu molt alineades amb tot?
2: Bueno, potser és amb la tecnologia, no?, que jo em tinc que posar les piles. Bueno, de fet, és algo que m'agrada, no?, perquè m'obliga, per exemple, BNI, no?, vull dir, t'obliga a saber fer un PowerPoint, a saber la IA, per exemple, ara, vull dir, a compartir fitxers amb un Drive, vull dir, a fer coses que potser si no estés a BNI o si no estés fent coses no ho sabria, no? La tecnologia potser és el que
1: el
2: més ens
1: repte més
2: pot.
1: gran, no?
2: Sí.
1: A tu també, Judit?
0: Sí, per mi també. O sigui, és una cosa que dintre del meu ofici intento a veure en què em pot ajudar la tecnologia, no? Ara que està la intel·ligència artificial, per exemple, que està a l'ordre del dia, doncs sempre intento estar al dia de les eines que van sorgint, de com em poden ajudar en la meva feina diàriament, com em poden ajudar a estalviar temps o a millorar aquesta gestió de l'obra del client, no? Fins i tot la seva experiència, no?, durant l'obra, doncs perquè a més de tenir-me a mi, tinguin, doncs, no sé, un Drive al núvol on puguin consultar sempre els seus plànols, puguin consultar, ostres, com era l'aixeta, que se la vull ensenyar al meu amic al sopar del dissabte, com era l'aixeta que vaig escollir per ensenyar-li, saps? Doncs que puguin accedir a tota aquesta experiència de la reforma, saps?
1: Sí, perquè, mira, curiosament també, darrerament es parla molt de que precisament això que obríeu, no?, de la intel·ligència artificial, la tecnologia, i cada vegada més, per contra, que clar, ara ja no sé si és la nostra generació o és tothom, no?, cada vegada més busquem serveis més personalitzats, més d'atenció, més propers. No sé si vosaltres també heu viscut una mica un canvi amb tot això.
0: Sí, jo estic convençuda. O sigui, estem passant d'un temps on es buscava molt la quantitat de client a la qualitat. O sigui, jo ara crec, és com el que comentava ma mare, no?, fa un moment, que en l'eslaid de BNI ella va posar, saps el nom del teu assessor energètic?
1: Energètic.
0: Pues realment jo crec que molta gent em contracten a mi ja no perquè necessitin un project manager, sinó perquè necessiten que jo els ajudi, no? Perquè li agrada la meva manera de treballar, em coneixen, saben que hi fico passió, que hi fico ganes i que no m'importa dedicar-hi les hores que calgui perquè un projecte tiri endavant. O sigui, jo crec que és això, o sigui, canviem d'una quantitat a una qualitat d'atenció. I bueno, és el que amb ma mare sempre estem comunicant als nostres clients, ella des de la seva banda i jo des de la meva.
2: Bueno, jo penso que a tots ens agrada que ens tractin amb
1: I
2: amabilitat, amb
1: tant.
2: respecte, que ens cuidin. Vull dir, llavors jo tracto els meus clients, vull dir, com m'agradaria que tractessin a mi, res més. Mm-hmm. I hi ha molts clients,

0: que sense venir a cuento m'envien un WhatsApp o em truquen i em diuen: Lluïsa, estic supercontent amb els preus i amb la teva gestió. Vull dir, de fet, he tingut clients importants que em diuen: no miro pas tant el preu, sinó que tu continuïs gestionant la cartera meva.
1: I d'aquí us deuen venir les vostres millors recomanacions, no? Sí. Perquè també, al final, una cosa és vendre i ja quan et recomanen ja és premi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí.
1: algú parla de tu...
0: Sí, sí, sí. O t'arriben... A mi, per exemple, BNI treballem amb referències, com bé sabeu, no? Llavors, a mi m'arriben de vegades clients que em contacten, que jo procuro sempre seguir el fil i saber a quin company li haig d'agrair, no? Però moltes vegades hi ha algun client que ho tinc posat a m'interrogant perquè no sé de on ha sortit. Vull dir, arriba un punt en què el boca a boca treballa de tal manera que és impossible seguir aquest fil. I llavors, bueno, penso que és molt interessant i per mi, a mi m'encanta.
1: Sí. I escoltar una mica parlant ja d'aquest binomi mare-filla, no? I també que treballeu juntes, si haguéssiu de definir quina és més valenta de les dues? Quina és més echa pa'lante, com se sol dir? O més o menys aneu a la par?
2: Jo crec que més o menys anem a la par,
0: sí,
2: jo crec.
0: Jo també diria això. Penso
2: crec que
0: som bastant semblants.
2: Autònomes de ser.
1: Sí, has de ser espavilaret.
0: Sí, has de tenir un punt important de valentia.
1: Inconsciència.
0: Sí. Sí. No? Sí, has de ser-ho la força. Llavors penso que això ja és important. També penso que una persona autònoma, per mi és d'admirar, a part que jo ho he sigut sempre, penso que tens uns valors, una valentia i unes ganes de treballar de diferent manera, no? De ser tu qui decideix on vas i cap a on vas i el que fas. Mm-hmm. Penso que és importantíssim, sí. Que ningú t'hagi demanat.
1: I escolta, i també m'agradaria saber la vostra opinió, perquè és una pregunta que també acostumo a fer tots els programes, que què penseu, que el líder neix o es fa? O sigui, l'emprenedor neix o es fa? Què en penseu? Perquè clar, és un temazo aquest, jo tampoc sabria, si me la fessin a mi aquesta pregunta, tampoc, no, potser... perquè clar, vosaltres també, clar, vosaltres ja heu viscut empresa familiar, però clar. Tu vas engegar-la, vull dir, sí. També venies llavors generacionalment?
0: No, jo vaig començar, però jo penso que hi ha una bona part que és la persona, no? La persona que ja li agrada, doncs, anar pel seu compte, que té aquest punt d'independència, però després, evidentment, la formació és molt important.
1: L'aprenentatge constant, no?
0: L'aprenentatge, en el meu cas, va ser molta pràctica, vam estar a l'empresa molts anys, i llavors allà aprens molt, inclús ara, que estem les dues, com el que diu Judit, no? Continues aprenent o fent servir el que has après anys enrere. Sí,
2: és... Clar, jo per mi, per exemple, és que al tenir l'empresa familiar, jo recordo, no? des de petitona, jugant amb bombetes, amb cables, allà per al magatzem, corrents per al magatzem, no? Llavors, quan ja vaig començar a anar a l'institut o així, pues, lo típic, no? De tons pares, vinga, pues, a treballar a l'empresa, no?
1: Ai, sí,
2: no?
1: Jo també.
2: Llavors, una
1: els
2: mica...
1: Els estius eren horribles, no?
2: És com que no veus la teva vida professional d'una altra manera, no? Que no sigui emprendre i fer empresa, no? Llavors, per mi, era com continuar el que em sortia de dins, realment.
0: Sí. Clar, a casa també es parla a les converses es parla de l'empresa,
1: clar,
0: cosa que de vegades genera discussions, però moltes vegades també genera molta unió. Des del meu punt de vista, una empresa familiar genera molta unió perquè tots vas...
1: Remeu, no?
0: Cap a una il·lusió comú. Penso que també és que uneix molt a les persones.
1: I si haguéssiu de parlar de valors, quins valors creieu que us defineixen?
2: La feina dura, la consistència, o sigui, el fet de quan un dia tens un dia dolent o et trobes amb un problema, no? Tirar endavant. O sigui, per mi, fins i tot amb l'empresa familiar, o sigui, hem tingut problemes, hem tingut dificultats i en el meu interior sempre hi havia aquesta empenta de dir cap endavant, o sigui, donava igual el que se'm posés al davant que endavant.
1: Sí, sí. Sí, perquè moltes vegades no queda més remei, però sí que és veritat que és una decisió. No? A vegades la gent és que no queda més remei. Bueno, no ens traguem mèrit, no? És a dir, tu tens un problema al davant i tires milles i això també, no? És
0: jo
1: molt
0: penso que això és una qualitat dels autònoms, ser constants. Sí. Penso que sí, que és una qualitat de la que millor tots els autònoms, si anessis a mirar, penso que hi ha unes qualitats que penso que són comunes. I una d'elles, i molt important, penso que és la constància, el voler millorar cada dia, el superar-te... Sí.
1: La resiliència, no? Nosaltres vam tenir aquí a l'estudi l'Elisabet Bach, que a banda de consultora econòmica, evidentment, és la presidenta de Pimec Autònoms, i vam parlar llargament, no?, del món de l'autònom, i que realment aquesta resiliència que desenvolupem els autònoms... Sí. També sí que és bé que és una decisió, però és que és el que hi ha. Vull dir, avui torna a ser dilluns, avui tornem a aixecar negocis... i és molt, molt important. I quan teniu desavenences, primer, en teniu, no? A vegades, ja no tan personal, sinó al millor a l'hora de gestionar alguna situació, com ho gestioneu tot això?
2: Bueno, jo penso que alguna en tenim, però penso que la solucionem. Ella i jo tenim l'avantatge de que ens assemblem molt. I a la feina, quan hem tingut pues, allò que estàs en una reunió o estàs en una dificultat, o sigui, hem tirat només mirar-nos, ja sabem cap a on anem, ja sabem quina és l'alternativa que volem agafar, no? Llavors, penso que encara que potser hi ha hagut moments en què hi ha hagut algun de, ostres, que escollim A o B, no? Però sempre hem anat molt, molt en línia, crec.
0: Sí, ens assemblem bastant, llavors això facilita molt les coses. Vull dir, a la millor potser les friccions que pots tenir és després d'un dia que hagis tingut dies durs, que també...
1: Sí, no, i a vegades una mala contestació o el que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Però bueno, també el fet de que sigui la teva filla o la seva mare, també dius, bueno, pues, no passa res, no?
1: Clar.
0: Al final no passa res.
1: Sí, sí. Jo una de les coses que també me n'adono que s'està perdent molt també la cultura aquesta de l'esforç, no? Dels que tant els catalans hauríem de fer, no? Bandera. Mm-hmm. Perquè jo també venia d'empresa familiar i jo, des de que acabava el cole fins que començava, exacte, estava treballant.
2: Sí, sí.
1: No? I això també fa caràcter, perquè exacte, això també et fa... I en canvi ara la cosa canvia, no? Mm-hmm. Jo també tinc una filla de 19 anys i, evidentment, o sigui, no és res... també potser jo també m'he anat a l'altre extrem. No sé vosaltres també com viviu això, si realment fa falta aquesta implicació al 100%, al 1000% a l'empresa. No sé si vosaltres també poseu límits personals o feu com fèiem nosaltres, que dissabtes, diumenges i dies de guardar no, també parlàvem de la feina.
2: No. Jo per mi és important establir límits, o sigui, forma part de cuidar-me com a emprenedora, no? El fet d'establir unes hores de descans, perquè sent autònoma també això és complicat, no? A vegades, i més quan la teva feina t'apassiona i t'agrada molt, és molt fàcil que et passis 12, 14 hores,
1: sí,
2: 16 hores treballant, no? I és a vegades que haig de dir, bueno, a tal hora plego, perquè és que si no estaria tot el dia treballant. Sí que és cert que potser els caps de setmana treballo en coses que m'agraden més de la meva feina i en guardo per als dia a dia, no? La feina més dura o que no és tan agraïda, no? Però intento ficar límits, horaris, límits de cuidar-me, de no ser, de que la feina, tot i que m'apassiona i m'agrada molt, no em defineixi, sinó que hi ha altres coses que em defineixin a mi, com pot ser l'esport, com pot ser la música, com pot ser la natura, o sigui, totes aquestes coses. Intento cuidar-les molt perquè d'aquesta manera també cuido la meva dona empresària i la meva dona emprenedora. Penso que és super necessari.
1: Sí, una de les coses que recordo, una vegada et vaig dir, Judit, i aquest cap de setmana? No, Núria, jo cap de setmana cuido el meu descans. I vaig pensar, ole tu, és veritat. Però jo a vegades, quan la setmana no m'adona, no?
2: Sí,
1: i és veritat, i vaig pensar, és que és veritat, és que és cap de setmana, sí, vull dir, ja ho farem dilluns,
0: és
1: si convé, no?
0: És important saber cuidar-te, jo penso, jo sempre ho he fet, vull dir, he treballat molt.
2: Sí, segurament
0: molt,
2: em ve d'ella, també.
0: He treballat molt, però també sempre he tingut clar, per exemple, l'esport per mi ha sigut molt important, el desconnectar en certs moments, el sortir a sopar, el anar de vacances, i penso que t'has de cuidar per després donar també el millor de tu mateix. Si no et cuides, no pots donar després, i penso que és molt important, tant com a persona com a empresària.
1: Sí, com a persona.
0: De les dues maneres. I a ella sempre li dic també, sempre. A les dues filles meves.
1: Sí, bueno, de fet, si permeteu l'esment, la vostra filla es dedica especialment a l'esport, no?
0: Sí, també és emprenedora.
1: I també és emprenedora, vull dir que això és que us ve de família.
2: Sí, per mi l'esport, per exemple, és una cita més a l'agenda. O sigui, igual que organitzo les reunions o organitzo les visites d'obra, organitzo la meva sessió al gimnàs. I això, si passa alguna cosa, escolta, haig d'anar al gimnàs, perquè és que forma part de que jo després pugui funcionar bé i estigui al 100%. I és que, a part, la meva feina és molt absorbent, haig d'estar molt concentrada, o sigui, estic agafant diners i estic agafant somnis amb meus clients, que haig de cuidar molt,
1: això.
2: Llavors, bueno...
1: Que bonic, estic agafant somnis, és que és molt bonic això,
2: clar, haig d'estar al 100%, haig d'estar al 100%.
1: Molt bé. I escolta, i què heu après l'una de l'altra?
2: Buf.
1: Alguna cosa que vulgueu destacar? Què heu après?
0: Jo diria que la Judit és una persona molt, molt centrada, molt equilibrada.
1: Sí, amb el cap molt ben amoplat, no?
0: Sí. I jo potser... Jo de vegades sóc impulsiva, no? I ella de vegades m'ho ha dit, no? Perquè decidir-me alguna cosa jo ho faria ja, no?
1: Em sona, jo també sóc així.
0: Aniria ja per feina, no? I bueno, d'ella hi he après això, no? A la millor reflexionar una mica més o esperar-me o dir, bueno, sí, a ser una mica més equilibrada, a parar aquests impulsos.
1: Molt bé.
2: No, jo d'ella, jo crec que és que ha estat sempre tan present, com que hem compartit empresa, he treballat en l'empresa familiar, o sigui, ha estat tan present, jo crec que al final arribo, he arribat a on soc gràcies a ella, o sigui, amb tot el que m'ha donat, quan m'ha tingut que pues, fer una xerradeta, quan m'ha tingut que dir, escolta, Judit, o sigui, tot ha fet que jo arribi al punt on estic, i la veritat és que no imagino, saps? Una altra manera, una altra alternativa, saps?
1: Mm-hmm. I una altra cosa que també m'agrada preguntar molt, que és que dintre de les vostres àrees, evidentment, quin és el projecte que més us ha agradat o que més us ha marcat, o saps, quin és aquell projecte que dius, mira, si de tot el que he fet hagués de destacar algú, quin seria? O per exemple, en el teu cas, Lluís, aquí has pogut ajudar més o no sé, què ens podeu explicar?
2: Jo a crec
0: mi...
2: que...
0: Ui, una de les coses que m'entra més, perquè jo també sóc conscient de que sí, el meu al final són els diners que cobrem i tal, no? Al final és sempre la finalitat, no? Però si en el camí ajudo a gent, doncs em sento molt realitzada, no? Doncs moltes vegades em truca gent gran que veus que no s'enteren massa, doncs ajudar-les al 100% a fer,
1: sí, encara
0: que a mi em costi, doncs estar una bona estona tots explicant-los les coses. A mi això sincerament m'omple molt, més a més això que no pas que m'entri un gran projecte que dius uau, no? Però sí, a l'ajudar la gent, a aquestes persones que van perdudes amb la tecnologia moltes vegades, que ara me pide el PIN, el telèfon, que no sé què, no saben ajudar-les, doncs m'omple molt.
1: Sí, el servei personalitzat que dèiem, no? També sí, per això hi ha banca, sí, sí. Hi ha banca privada, no? Que nosaltres sí. Coneixem, que guanyen molt el terreny a la banca tradicional per això, perquè sí. És que realment hi ha una persona que t'assessora amb tot clar. El que has de fer,
0: sí.
1: I cada vegada jo també, no sé si és que m'estic fent gran, però també cada vegada més aposto per aquest servei.
2: No, jo crec que es tirarà cap aquí.
0: Jo penso que sí, que és necessari.
1: I tu, Judit, si haguessis de dir, mira, aquest projecte m'ha marcat molt per algun motiu...
2: Jo, mira, jo és que crec que tinc una cosa molt bona, i és que de cada projecte que faig, el faig únic. O sigui, jo crec que no podria escollir cap projecte. Fins i tot he fet coses que potser... O projectes que una altra persona diria ostres, quin rotllo fer això, o el que sigui, o fer una altra reforma integral, no? Jo és que per mi... Cada projecte és únic, el client és únic, el projecte és únic, o sigui, per mi, cada projecte que començo és una il·lusió nova per fer les coses millor, per aprendre més, o sigui, la veritat és que no et sabria escollir-ne cap.
1: O, per exemple, o un projecte, el més gran que hagis pogut fer, no? I tu també, Lluïsa, quin és el projecte més gran que has fet?
2: Jo, per exemple, projectes he fet a Barcelona. He fet reforma de pisos, no? El típic pis al carrer Provença, allò d'una reforma
1: integral, no?
2: Exacte. Pues, aquests projectes són molt agraïts, perquè d'un pis que és fos, no? Perquè abans es feien els pisos amb moltes habitacions, perquè hi vivia molta gent o hi havia el servei i tal, pues, realment obres un pis i és un canvi brutal, no? I aquest tipus de projectes fan molta il·lusió.
1: Bueno, i també t'ha contractat en interioristes de molt renom,
2: sí.
1: No? Estàs amb equips molt sòlids, no sé si podem
2: sí,
1: esmentar
2: algú. Sí, de constructores, interioristes, sí, sí, treballo per empreses importants. Que...
1: És que he d'anar rascant perquè no us poseu purpurina, jo sempre dic a la gent, vull purpurina.
2: Ja.
1: Clar, jo sé coses que no les puc dir,
2: ja,
1: però
2: sí.
1: Sé que estàs en l'equip de molta gent de molt renom que surt a premsa,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: I t'has d'acompanyar en projectes molt grans.
2: Exacte, sí. Sí, sí, sí.
1: Clar, i aquesta purpurina és la que necessitem,
2: ja,
1: no?
2: Sí, sí. No, sí, treballo per interioristes que fan projectes importants per gent important i, bueno, i la veritat és que tampoc em sento la llibertat de dir nom,
1: clar.
2: Però sí, allò que bueno, tinc l'oportunitat de fer projectes molt xulos i la veritat és que sempre ho agraeixo molt. I, bueno, no m'oblido tampoc dels petits projectes, ja et dic. O sigui, per
1: sí,
2: mi,
1: tot és important,
2: tot
1: no?
2: És important i m'agrada molt.
1: I Lluïsa, i tu? Quin és el projecte més gran o el client més gran, si es pot, sense noms, una mica que hagis pogut, amb el que hagis pogut treballar? Perquè, clar, tu dius que sí que és veritat que el petit ajudes molt, però en els grans, en els negocis, estalvies molt, que això per un
2: sí.
1: Empresari també és molt important.
0: Sí, sí, sí. Clar, els grans el que miren realment són els números.
1: Sí.
0: A no ser que algun client també mira, que jo gestiono, també de grans. Vull dir, també per mi és molt important. Jo estic molt orgullosa especialment de... quan vam reprendre aquesta aventura, la Judit i jo soles, vam agafar alguna comercialitzadora i l'he tractat jo tota l'estona, la cartera i tot, i ara és una cartera important i d'això estic molt orgullosa perquè, diguéssim, m'ho he currat jo sola, no? Els clients, bueno, estan supercontents, la cartera es van fent renovacions i jo estic especialment orgullosa d'això.
1: Molt bé. Sí. No, és que tots tenim històries grans, no? Sí. Perquè, clar, una assessora energètica no és que jo t'aporto la meva factura de casa, és que fas moltes coses, ajudes sí, a molta sí, gent sí. des del més petit, no? Com deies, sí. la persona sí, gran sí. que ajudes, com, bueno, com una comercialitzadora que li fas créixer la cartera.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: això
0: sí.
1: és molt sí. a destacar.
0: Sí, sí. Home, un restaurant que tenim de, com a client, vull dir, jo et puc dir que el 20% d'un restaurant amb la facturació que té al cap de l'any, si anualitzes això, són molts diners.
1: Clar, vull dir que al final també sou de molta ajuda per sí, moltíssima sí, gent sí, no? a tirar sí, sí. endavant. I a
0: sobre... o tenir l'habilitat també d'apretar a la comercialitzadora perquè benefici el client, que jo això també ho faig, no? I també m'ha sortit bé moltes vegades. No? De vegades els han retornat diners, sí, sí, sí. A veure, no tothom, evidentment, però sí, amb segons quins clients, sí.
2: Llavors, sí, entre nosaltres sí. sempre ho parlem, no?, de que volem treballar sempre la qualitat, no la quantitat,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Això, hi ha molts assessors, no?, energètics, o ja estem buscant sempre com el gruix, no?, i nosaltres sempre anem a buscar aquesta qualitat a aquest client perquè, tot i que costa més, no?, o comporta la mateixa feina que un client gran, potser, però realment la riquesa que t'aporta és molt més gran, llavors... Sempre ho diem, i allò que volem dedicar-hi.
1: Pues aquest tarannà no? vostre, no? una mica que us defineix, que potser sí. a priori seria més ràpid anar a volum, no? però sí. tenim una mirada molt més estratègica,
2: Exacte. Anem
1: molt
2: a llarg
1: més
2: termini.
1: A mitjà termini. No? Que a vegades això quan es comença doncs, també pot costar una mica salvar això si no tens claredat cap a on aneu.
0: Sí, sí, tenir una ètica també, tenir la prioritat d'energia verda, totes les nostres comercialitzadores són d'energia verda i 100% certificades. Hi ha clients que tenen negocis i em demanen el certificat anual i els hi fem sense... Bueno, sense
1: però això és molt important.
0: Sí,
1: no
0: és molt important.
1: Té, oi, això?
0: No, hi ha molta gent que diu que són verdes i després no t'ho fan sí. i molt menys t'ho certifiquen, nosaltres sí.
1: Molt bé, molt interessant.
0: També és important.
1: I ara m'agradaria parlar una mica de lideratge femení. No? Què aportem les dones en el món de lideratge, segons vosaltres? No? Que aquesta mirada, penseu que tenim una mirada diferent a la dels homes? O sigui, ni millor ni pitjor, eh? Simplement aquí no, evidentment no és nosaltres o ells, eh? Vull dir, no va d'això.
2: Yeah.
1: Simplement tenim una mirada diferent a l'hora de liderar projectes, a l'hora de tractar amb el client. Com ho viu vosaltres, això?
0: Jo penso que sí, que som nosaltres, pel fet de que la nostra biologia ens demana ser mares, o ens està en lo natural, o podem ser mares, penso que ja fa que tinguem una sensibilitat que molts homes, també hi ha homes que la tenen, però sí. penso que en general, parlant en general, penso que això seria potser un punt que ens defineix a les dones.
1: Sí, potser més cooperatives, no? Jo si hagués d'aportar alguna cosa, sempre penso que nosaltres som una mica més cooperatives, poder ens perdem en el món de la competència,
2: sí.
1: potser som menys competitives, però més cooperatives.
0: Sí.
1: I clar, no sé si el món on estem ara demana més una cosa que l'altra. No sé vosaltres què en penseu.
2: Bueno, jo crec que ambes parts tenen els seus punts forts i els seus punts febles i tots tenim que aportar, no? Llavors, a mi m'agrada, no m'agrada tant parlar de sexes com de parlar de caràcters, no? Llavors, perquè realment és el que diu ma mare, no? O sigui, hi ha moltes dones que tiren cap a aquesta banda més cuidadora, però també a vegades et trobes alguns homes que dius, ostres, saps? Que també té aquesta banda més sensible. Llavors, a mi sempre m'agrada parlar de caràcters, de personalitats, més que de sexes. Sí, llavors, per això, també a vegades em xoca que la construcció costi tant que entri la dona, no? Perquè penso, ostres, si tenim molt que aportar a la construcció i realment tenim més que guanyar que no perquè perdre, no? I la veritat és que és algo que trobo molt a faltar, però cada vegada menys.
1: Cada vegada sí. més, per això.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Cada vegada la presència de la dona
1: està més normalitzada a tot arreu,
0: sí.
1: vull dir.
0: Sí, sí, a tot arreu, sí.
2: Per exemple, fa poc m'he associat amb una empresa d'empresàries de la construcció, de dones a la construcció, i bueno, la veritat és que estan començant a treballar i treballar aquest punt, no?, de que se'ns vegi més a les obres. Perquè realment és algo que podem aportar molt nosaltres com a dones. Sí, sí.
1: Molt bé, i si vosaltres, per exemple, ara haguéssiu de donar, no sé, ja no un consell, sinó, bueno, si haguéssiu, ara ens està escoltant mares i filles, no? Mares i fills o pares així, que volen emprendre junts, què els hi diríeu? Perquè, clar, moltes vegades l'empresa familiar està una mica demonitzada una mica per
2: sí,
1: això, no?
2: Sí.
1: Perquè no... Però què sí que aporta?
2: Jo crec que es deixin, jo aconsellaria que es deixessin fluir, no? Moltes vegades ens empecinem, sí, ens posem molt tossuts amb una manera de fer, amb una manera d'un camí i tal, i a vegades les coses interessants venen quan et deixes fluir i obres una mica la perspectiva. Jo miro enrere tota la carrera professional que hem tingut juntes amb ma mare i tal, i de veritat que és que jo potser, o nosaltres, estàvem entossides en anar cap a un camí, no? I havia de ser cap allà, i realment te n'adones que arribes a un punt tan diferent, però tan xulo, saps? Que dius, ostres, mai m'hagués imaginat que haguessin arribat a aquest punt, no? I a vegades a aquest punt no hi arribes si no tens aquesta mentalitat oberta i de deixar-te fluir, no? Que a vegades
1: ens aferrem, no? Ens
2: sí,
1: aferrem molt.
2: Sí, el deixar anar una mica i deixar-te fluir, perquè potser el que ve és molt més guapo que el que tu tenies planificat, no? Mm. I amb les obres a vegades em passa, no? Que tu pots planificar molt, puc adelantar-me molt a les situacions perquè no passin incidències, perquè no sorgeixin imprevistos, perquè... però sempre en sorgeixen, no? I te n'adones que, ostres, a vegades fluint les coses van millor, no? O veus que les coses s'arreglen soles, no?
1: Sí, que una mica el tema de l'empresa familiar és que, clar, es viu molt, no?, amb molta intensitat, i a vegades, ara sempre, sobretot les petites, perdem una mica la perspectiva econòmica, no? I en lloc de deixar anar, estem allà enganxats, sí, enganxats, no? I això moltes vegades provoca friccions personals, no?, que després són insalvables.
2: Exacte, i complica, no? Complica les coses. I a vegades, quan deixes fluir, és quan hi tens confiança en tu i amb els que t'envolten en el teu equip, les coses es van desenredant, saps què vull dir?
1: Com us veuríeu plegades d'aquí 5 anys? Cap a on mireu?
0: Ui, jo tant pensaments a llarg plaç tampoc en faig gaires, soc més de curt plaç.
1: Parlem d'un any vista, per exemple. Quin seria el vostre proper repte?
0: El meu repte aconseguir, o sigui, el que he fet amb una certa comercialitzadora és continuar perquè fa cada vegada més clients, continuar ajudant a la gent, o sigui, continuar una mica amb aquesta dinàmica que estem portant fins ara.
1: I per exemple, Lluïsa, tu tens, per exemple, visió de dir, mira, m'agradaria entrar en un determinat sector que ara no hi soc. Hi ha algun lloc on no hi siguis o realment et toques una mica de tot arreu?
0: Sí, clar, quan comences a... Clar, l'ideal de qualsevol assessor energètic és com més gran l'empresa, millor, això en teoria, no? Perquè també què passa quan una empresa és molt gran, que també hi ha molts buitres allà i al final jo tampoc treballo rebaixant preus ni si no compreu quan és just ens quedem aquí, si ve un altre i el rebaixa per aconseguir aquest client, doncs per ell.
1: Molt bé.
0: Llavors penso que el repte seria això, agafar cada vegada més
1: clients de més envergadura, potser,
0: de més,
1: no?,
0: envergadura, el que són tipus escoles, tipus... perquè clar, jo per la meva feina no cobro a èxit, no, diguéssim. Llavors, clar, vull dir, si el client gasta més, nosaltres cobrarem més, vull dir, no...
1: Clar, per això deies una mica, jo d'aquest client petit no cobro.
0: No.
1: Clar, vosaltres la vostra feina d'assessor energètic no es cobra el servei, cobreu arrel de la... que aconseguiu per la comercialitzadora,
0: no? Exacte. Llavors, clar, com més despesa té el client en quant a quilowatts anuals, doncs això és el que nosaltres cobrem. Llavors, un restaurant m'interessa molt més que un residencial, no? Encara que sempre diem que sí, sempre tenem a tothom
1: molt bé
0: igual.
1: I aquí entraria una mica també la figura de BNI, no? Que ha suposat també BNI per vosaltres en la vostra trajectòria.
2: Pues per mi BNI ha sigut com un màster empresarial, no? Realment. Ja fa 6 anys que estic a BNI i la veritat és que quan miro a la noia que va entrar a la primera reunió allà, que realment vaig entrar per l'empresa familiar, no?, per buscar projectes per l'empresa familiar, pues la veritat és que el canvi ara ha sigut bestial, o sigui, i per mi BNI, jo sempre ho dic i sempre ho saps, que per mi BNI ha fet possible el meu canvi professional més arriscat, que va ser el canvi d'empresa familiar a jo autònoma, no? A fer els meus serveis dintre d'una empresa, a oferir-los i a fer-los de manera jo sola, no? O sigui, BNI ha tingut un paper bestial amb tu, Núria, que m'has ajudat molt, la Elisabet Bach també m'ha ajudat molt amb el programa Consolida't, la Anna García, que em va donar el meu primer projecte en project management, o sigui, realment...
1: Anna García, interiorista, diguem.
2: Interiorista, exacte.
1: Aprofitem ja la
2: Anna
1: falca,
2: García,
1: no?
2: Interiorista, exacte. O sigui, no oblido aquestes persones que m'han ajudat moltíssim. L'Àxel Clement, que em va fer l'entrevista a BNI, o sigui, per sí. mi... O sigui, són persones que, sí, que marquen, la diferència.
1: No? Sí. Sí. Bueno, també m'agrada que introduïm el tema de BNI perquè, com sabeu, obrim BNI a Vallès Oriental sí. i el primer grup l'obrim a Caldes, Genial. No? Volem també que Caldes estigui allò en el mapa de, sí. de, dels grups de BNI, no? dels més de 11.500 que hi ha al món, uh-huh. i és molt important d'haver portat referents com vosaltres dintre l'organització per explicar què és tot això, sí. no? I llavors també una mica, Lluïsa, el que dèiem, no? aquests clients també dintre de BNI, diguéssim que es fan possibles, no? a través de connexions.
0: En el meu cas, sí. En el meu cas, jo necessito que la gent en referenci. Amb tot el que està caient por ahí amb els assessors energètics, necessites anar de la mà o que quan a mi un client em truca o el truco jo, que sàpiga que sóc una persona de confiança i que li diré la veritat i que no li diré coses que no són. Per tant, BNI m'està ajudant. I moltíssim. Ja. A nivell personal també t'ajuda moltíssim a parlar en públic, a desenvolupar sí. eines que no tocaries, com he dit abans, vull dir, és a conèixer moltíssima gent, que no t'ho acabes, realment és que no t'ho acabes. I...
1: Sí, és que fa poc vam coincidir en sí. la convenció, no?
0: Sí,
1: que,
0: exacte.
1: Bueno,
0: sí,
1: que va venir el subdirector nacional, el David sí. Egea, a parlar aquí també,
0: sí.
1: i és que jo em vaig fer un fart de connectar amb gent tot el dia, o sigui, és
0: tot
1: que
0: dia, no,
1: era impossible fer passos sí. sense connectar sí. amb gent, clar,
2: és
1: una passada.
2: És que els límits els poses tu, o sigui, BNI, sí. a més, és un sistema que permet molt créixer al teu ritme, no? O sigui, tu et vas desenvolupant, vas creixent, vas fent els mentoratges al principi, o sigui, vas fent... I et vas desenvolupant, vas creixent a mesura que el teu discurs, la teva estratègia empresarial també es va fent cada vegada més forta, més sòlida. BNI t'ajuda a tot aquest procés de creixement, no? Llavors arriba un moment que en BNI, al ser una xarxa mundial, és que el límit és el cel, no? O sigui, jo ara mateix també estic fent classes d'anglès a nivell de business, doncs perquè els meus serveis són molt valorats per la gent de fora que vol fer projectes, vol venir a viure a Catalunya, vol fer negocis a Barcelona, a Catalunya, llavors realment amb BNI et veus tot amb aquesta xarxa global, no? que t'ajuda, llavors és molt bèstia, és molt gran.
1: Bueno, i anem a fer una menció també, digueu també quin grup sou, si voleu fer alguna menció, no sé, a algú, sentiu-vos lliures, perquè al final també totes tres som de tres grups diferents,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: al final
0: sí.
1: estem aquí juntes i impulsant-nos les unes sí. a les altres, i això també és molt Exacte. Important. Llavors, Lluïsa, tu de quin grup vens?
0: Jo vinc del grup de Sant Boi, d'Impulsa, i el meu director executiu és Toni Pereira, que estic molt agraïda amb ell. La veritat és que el tracte és immillorable.
1: Mm-hmm. I tu, Judit?
2: Jo vinc del grup BCC Exit, que és una regió diferent a ma mare, perquè no el coneguin BNI, doncs BNI és una xarxa internacional, no? que a nivell local doncs, hi ha diferents grups de regió i tal. No? Llavors, jo pertanyo a una regió, que és Barcelona Ciutat Centre, que el director executiu és en Pere Gibert, i ma mare pues, a una altra regió. Llavors, a la meva regió tinc el meu grup propi, amb BCC Exit, que bueno, que allà estan els meus companys, que si m'estan escoltant, els saludo a tots.
1: Sí, els mencionarem també Exacte. A tots. Perquè...
2: I bueno, que estem tots a la mateixa línia, creixent negocis, compartint referències, ajudant-nos entre tots, perquè el món de l'autònom, pues, com deia ma mare i hem dit nosaltres, és un món molt dur. I el fet de tenir una xarxa com és BNI al darrere pues et fa sentir superacompanyat. Bueno, a mi és una de les coses que em va enamorar més de BNI. El fet de que en qualsevol crisi, per exemple, amb la pandèmia, ens vam ajudar, o sigui, realment bestial. Sí, sí.
1: Bueno, i ja també, perquè les persones que ens escolten ho sàpiguen, no? Truques a algú de BNI, què és el que et pregunten?
2: De quin grup ets, no?
1: Com et puc ajudar?
0: En què et puc ajudar? En què et puc ajudar? En què et puc ajudar?
1: Primer d'on ets? Sí, llavors ja ho decidirem.
2: Sí, sí, però bueno, ja és una... El fet de ser de BNI, no? Jo, per exemple, com busco col·laboradors o necessito algun industrial o el que sigui, dic, escolta, que t'he vist el nostre cònec i així, sé que fas això, i mira, que et passaré aquesta informació perquè puguis valorar un projecte, no? Llavors, bueno, simplement pel fet que ell és de BNI i jo també, ja et posa en un nivell de compromís, no? Igualat, no? De
1: sí, i a més a més que ens fem amics, perquè sí, clar, és que ens sí, veiem totes sí, les setmanes sí, i això sí. la gent no ho entén.
0: Sí, sí,
1: no?
0: sí. Al final arribes a generar una molt bona relació. També coneixes a gent amb especialitats superinteressants, sí. vull dir, per exemple, a la convenció, quan et comences a moure una mica, o jo mateixa, a la meva regió, vull dir, tenim un grup molt gran i canvien d'especialitat i dius, ostres, tu, aquesta especialitat, que interessant que és.
1: Sí, sí. L'altre dia a nosaltres ens entra un que eres especialista en oratòria de persuasió. Li vaig dir, ostres, tindràs molta feina.
0: Sí, ho veus. Sí.
1: Sí, tindràs molta feina.
0: Ha anat a lloc adequat.
1: Sí, totalment, totalment. Sí, sí. Escolta, abans, per anar acabant també el programa, teniu algun somni pendent? Ja pot ser empresarial o, ostres, doncs mira, a vegades també, perquè sí que és veritat que vosaltres veniu d'una empresa familiar amb molta estructura, no? Uh-huh. I que suposo que el salt també a ser d'alguna manera més lliure sense aquesta estructura també us permet somiar d'una altra manera, no? Hi ha alguna cosa que dius, mira, aquest seria el meu somni?
2: Home, a mi, per exemple, jo sempre dic, no?, que sóc una project manager que li agrada molt l'interiorisme, m'agrada molt la reforma i així, no? Llavors, per mi un somni seria fer en la mateixa línia, en la mateixa filosofia que gestiono les obres, que gestiono les col·laboracions amb els diferents clients o amb els diferents col·laboradors, crear una espècie pues, d'estudi cooperativa, alguna cosa així, m'agradaria molt. Si un estudi d'interiorisme o d'arquitectura, m'agradaria molt de col·laborar gent, que gent que treballés de manera similar a la meva.
1: Clar, trobar, sí, aquesta, no, com deia la Lluïsa en aquest sentit, només treballem amb comercialitzadores d'energia verda, no? Buscar aquest sentit que donés això.
2: Exacte.
1: Ah, però això està molt bé.
2: Sí.
1: Això per projectar
2: sí,
1: està...
2: Sí, exacte, m'agradaria i poder agafar projectes més grans o projectes més importants, no? Més
1: sí,
2: creatius.
1: I gent amb la mateixa filosofia
2: exacte.
1: Que tu, que és bàsic, eh? Quan coincideixes amb valors
0: bàsic,
1: i amb filosofia,
0: sí.
1: Diguéssim, les coses... poden
2: sí.
1: anar d'una altra manera.
2: Exacte, que molt creem bé. Entre tots aquesta experiència única, no?, amb el client.
1: Sí, I, sí. I Lluïsa, i tu tens algun de dir, escolta, jo, mira, al camp del Barça, no?, m'agradaria que fos
0: bueno,
1: client
0: a
1: meu.
0: També, a mi també m'agradaria, lo millor, ampliar el que és la... Bueno, el que és els agents que tenim, no? Ara mateix estic jo sola i m'agradaria doncs, tenir
1: equip.
0: Un, exacte,
2: sí,
0: fer un equip de gent que treballessin igual que nosaltres.
2: Exacte.
0: I, bueno,
2: sí, també és algo sí. que ens agradaria,
0: sí,
2: sempre ho
0: sí,
2: parlem,
0: sí,
2: d'ampliar
0: sí.
2: una mica, fer un creixement sostenible, no? Que sempre li diem.
1: Sí. Molt bé, molt bé. I ara per anar acabant, ara sí que m'agradaria que ara és el supermoment on us demanaria que li diguéssiu a la gent que ens escolta com us poden trobar, no? Telèfon de contacte, mail o xarxes, el que vosaltres vulgueu, o web, el que vosaltres vulgueu.
2: Sí.
1: I sobretot també que em féssiu el retorn de si hi ha alguna cosa que no us he preguntat, però oita, que ho volguéssiu dir.
0: Bueno, jo crec
1: com,
0: que ha quedat...
1: Com us troben? Com us troben, Lluïsa, primer de tot?
0: Com ens troben? Doncs a l'Instagram, el meu Instagram és lilacbcn-energia.
2: Sí.
0: I allà doncs, bueno, anem penjant. De fet, s'encarrega més la Judit. Anem penjant doncs, slides com de, per assessorament i tal. De...
1: Que me'n recordo sí. el dia que em vas dir de Lila, que li vaig dir, però escolta, Judit, i això de què ve? Diu, no sé, sona bé. I vaig pensar, doncs, també és un bon motiu.
0: Sí, va ser...
2: Sí.
1: Bueno, sí, també és un bon motiu. És que
2: exacte,
1: perquè
2: no
1: tot té que tenir un sentit místic de la vida.
2: Exacte, sí. Era algo tan... Tan senzill, no?, com que el color lila és el meu color preferit i mira, em va fer gràcia, no? I nosaltres, bueno, a Instagram, a part del Instagram d'assessorament, tenim el de LilacBCN i després també ens poden trobar pues, al Google, al Lilac Instal·lacions i Reformes i al LinkedIn pues, em poden trobar a mi, a Judit Sánchez Roig. Llavors sempre em poden escriure i tal i bueno, i trobar
0: sí.
2: projectes junts.
0: Sí, jo Lluïsa Roig i bueno, i tot això.
1: Molt bé.
0: Les xarxes socials són les mateixes realment.
1: Voleu dir alguna cosa per finalitzar? Si no ja hem
2: bueno,
1: escoltat els nostres pirates.
2: Agraïm molt a la Núria que m'hagi convidat a aquesta entrevista, que ens doni la possibilitat d'explicar-nos el que consisteix, els problemes, els reptes que té una empresa familiar i bueno, agrair-li molt
1: moltes
2: aquesta
1: gràcies.
2: Col·laboració.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Així que ara sí... Avui hem compartit una conversa que va molt més enllà d'un projecte professional. Hem parlat de confiança, hem parlat de llegat i de valors. De dues generacions que han sabut trobar la manera de créixer plegades, aprendre d'una de l'altra i convertir una relació familiar en una fortalesa professional. Perquè darrere de qualsevol projecte, l'èxit ve de les persones. I darrere de les persones hi ha relacions que les impulsen, les sostenen i les fan créixer. Moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Lluïsa, per compartir amb nosaltres la vostra història, la vostra experiència i la vostra manera d'entendre la vida i la feina. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu cada setmana i que formeu part d'aquesta comunitat que continua creixent programa rere programa. I un agraïment molt especial al Ferran, als comandaments tècnics, per fer possible que aquest espai arribi cada setmana a les vostres llars, a les empreses i als projectes. Soc Núria Cortés, des de Ràdio Caldes, continuem construint una comunitat de líders perquè el networking ets tu, perquè les relacions correctes ho canvien tot i perquè el futur pertany a qui sap construir relacions. Fins la setmana vinent. Això és Líders.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més...
1: A l'Esport Avui.
2: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dilluns 14 de setembre i començarem fent un repàs del que va succeir divendres passat, un divendres festiu i especial perquè va ser la Diada de Catalunya. Amb motiu d'això es va celebrar l'acte institucional a la plaça de l'11 de setembre que va acollir la tradicional ofrena de floral i els parlaments dels portaveus dels grups municipals, uns discursos marcats per expressar la unió, la defensa i la lluita per el català i la nació, a banda de remarcar la memòria històrica i la importància d'aquesta en moments d'auge d'extrema dreta. També farem ressò de la marxa de torxes per la independència que va haver la nit anterior a la Diada i que van lluernar Caldes amb unes imatges molt potents del foc pels carrers del casc antic. En aquest programa també destacarem el que està passant i és que avui han començat el curs els estudiants de cicles formatius. I finalment, com sempre, farem repàs de les notícies esportives del cap de setmana i dels esdeveniments culturals. Un programa que comença temporada i ho fa acompanyat de molts altres. I és que avui ha engegat la 46a temporada de Ràdio Caldes i ho fem apostant per l'esport local i mantenint la informació al peu del caló. Ara ho repassem tot plegat. Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest cap de setmana, Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya. El divendres a la plaça de l'11 de setembre va reunir prop de 100 persones per celebrar l'acte institucional de la Diada. Formacions polítiques calderines, agrupacions culturals i esportives i públic calderí van per atenció al que succeïa de 11 a 12 del matí. Una celebració que va estar marcada pels discursos de totes les forces polítiques calderines, les cantades de la Coral de Caldes, les ofrenes florals i el pilar amb senyera de la colla castellana. Entre els parlaments dels polítics es van proclamar discursos fent recordatori de la memòria històrica de caire antifeixista en defensa de la llengua per una terra lliure i d'unió entre catalans. Dijous passat, Caldes va donar inici a la jornada festiva amb la marxa de torxes i el ball de sardanes organitzat per l'ANC i per les diverses associacions catalanistes del poble. L'acte va durar prop d'una hora i va reunir calderins i calderines als carrers, ja fos amb les torxes o als balcons i terrasses com a espectadors de les imatges de foc pels carrers del casc antic. Avui dilluns ha engegat el curs als cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves que estudien la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manolo Güell i l'Escola Pia. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant en català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia, el telèfon d'emergències va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. La víctima és un jove de 28 anys, veí de Palau-solità i Plegamans. Arran del sinistre, es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. I acabem a repàs del sumari amb el temps i avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus en màximes a la tarda. Pel que fa demà es mantindrà el temps estable i assolellat també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest cap de setmana, Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya. El divendres, la plaça de l'11 de setembre va reunir prop de 100 persones per celebrar l'acte institucional de la Diada. Formacions polítiques calderines, agrupacions culturals i esportives i públic calderí van per atenció al que succeïa d'11 a 12 al matí. L'acte el va inaugurar la colla castellera de Caldes a ritme dels cants dels segadors amb les gralles, alçant el pilar amb la senyera només començar. Una trentena d'escaldats van reunir-se per donar el tret de sortir de l'acte que, juntament amb la veu de Maria Garcia, van començar els parlaments dels portaveus dels grups municipals. El primer de tot va ser el senyor Francisco Javier Suárez Cañardo, del Partit Popular, i en el seu discurs van destacar les paraules de cohesió social i la defensa dels valors que uneixen la nació.
2: La Diada ha de ser una jornada de record de la nostra història, però també una oportunitat per reafirmar els valors que ens uneixen, la llibertat, la democràcia, la convivència, el respecte a la pluralitat i el compromís amb el bé comú. Creiem que una Catalunya oberta, dinàmica i orgullosa de la seva identitat, on el diàleg, la lealtat institucional i el respecte a l'estat de dret siguin la base per afrontar els reptes del present i construir un futur amb més prosperitat, oportunitats i cohesió social.
0: El segon discurs va ser de la socialista senyora Carla Millán Peñaranda, qui va pronunciar un Parlament defensant la cultura i la llengua, uns serveis socials dignes i una terra que és diversa i d'acollida. Però de tot això va voler destacar la lluita antifeixista, fent ressò dels discursos d'odi de les polítiques d'extrema dreta emergents.
3: Però fer tot això no podem obviar una cosa que ens envolta i que per recórrer el món, no només a Caldes, sinó a nivell global, que són els discursos d'odi. Perquè fa un temps ser feixista era una vergonya i sembla que s'està perdent la vergonya ser feixista. I que qualsevol silenci davant d'un comentari, davant d'unes polítiques o qualsevol aliança, davant d'un comentari masclista, davant d'una persona que prefereix un comentari LGTB-fòbic o de qualsevol persona que parla d'invasió, de xenofòbia o que parla de diferenciar les persones, al final aquests discursos calen.
0: La tercera força política en fer els parlaments va ser Ara Caldes. El seu representant, el senyor Joan Duran i Poble, va filar més prim en el seu discurs. Va ser crític amb la gestió de la Catalunya actual i va proposar una manera d'organització per aconseguir la llibertat del país, començant des de la política dels municipis per reactivar la lluita des dels pobles, tot amb la finalitat de mantenir la identitat.
4: La independència no és només una aspiració nacional, és també una proposta de futur, un projecte que doni resposta als problemes reals de la ciutadania. Des dels municipis és evident que hi tenim una part ben important de responsabilitat. Catalunya es construeix a cada poble i a cada ciutat quan els seus ajuntaments protegeixen el patrimoni, la seva cultura, s'aposta pel comerç local, per la pagesia i pel sector primari, acompanya el teixit empresarial, millora l'espai públic, garanteix uns bons serveis socials o defensa també una mobilitat eficient. Perquè construir Catalunya també és això, transformar els nostres municipis, millorar la vida de les persones i demostrar des de baix que el país que volem és possible.
0: Un altre discurs on va destacar el missatge de la identitat i lluita per la independència va ser el de la senyora Roser Xalabarder, portaveu de Junts per Caldes, qui, a banda de centrar-se en la nació, el que es va lluitar i la defensa del català, va mencionar la gestió de l'actual president de Catalunya, Salvador Illa, fent crítica de com ha organitzat la diada.
5: La diada no és ni pot ser una commemoració neutra. És memòria, afirmació nacional i reivindicació democràtica. Precisament enguany, quan fa 50 anys del primer 11 de setembre tolerat des del franquisme a Sant Boi, voler reduir la diada a una celebració institucional buida, desproveïda de la reivindicació i els símbols nacionals, com fa el govern de Salvador Illa, no és moderació, és resignació. Assolir bé també vol dir integrar. I integrar vol dir fer del català la llengua comuna, la llengua d'acollida i la clau d'accés a la igualtat d'oportunitats. El català és el nervi de la nació.
0: Finalment, els parlaments de les forces polítiques van acabar amb la portaveu d'Esquerra, la senyora Laia Cuscó. El seu discurs va iniciar amb agraïments als grups culturals presents i referenciant les paraules de Pau Casals, «Soc català», un parlament en què destaquen les paraules defensant la nació, la cultura i la llibertat de Catalunya, però posant en el centre a Caldes de Montbui.
6: L'estelada no és una bandera contra ningú, encara que no tothom ho pensi així. A vegades fa una mica de por. És l'expressió d'un anhel que continua viu. Viu perquè Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur. Volem un país més just, amb més oportunitats, que cuida la seva gent, que protegeix la seva llengua i la seva cultura, perquè la independència no és el país al qual volem arribar, és la llibertat per poder-lo construir. Cal insistir que no hem d'esperar a ser lliures per començar. Aquest país l'estem construint cada dia, municipi a municipi, i el tros de Catalunya que ens toca construir a nosaltres, la nostra responsabilitat, es diu Caldes de Montbui.
0: Després dels parlaments dels portaveus dels grups municipals van posar peu a les ofrenes florals al mur de la plaça. Mentrestant, la coral i el quartet del Montseny feien sonar Riudon de Climent Cuspinera. En acabar l'ofrena va ser el torn de l'alcalde, el senyor Isidre Pineda, qui va començar amb la importància de celebrar la Diada, va fer una crítica a l'extrema dreta actual i la va comparar amb el règim que va patir la nació fa poc més de 50 anys. En el parlament de l'alcalde va destacar que si hi ha memòria històrica és més fàcil tenir la llibertat.
4: Si volem saber qui som, també hem de saber d'on venim. Per això, des de l'Ajuntament de Caldes, ens prenem molt seriosament totes aquelles polítiques de memòria històrica, de memòria local i de memòria republicana. Ho fem perquè creiem que una vila que coneix la seva història és un poble que serà molt més lliure en el seu futur. Recordant les persones que van defensar la república, la democràcia, els drets socials, la cultura, la llibertat, i això no és viure ancorats en el temps, és construir futur. És recuperar noms, històries, donar veu a les persones que van patir la repressió, la presó, l'exili, potser el silenci. I és explicar, sobretot és explicar a les noves generacions que els drets i les llibertats que tenim avui dia no han existit sempre.
0: Amb el discurs de l'alcalde, el cant dels segadors a càrrec de les corals de Caldes i el quartet de corda del Montseny, les entitats presents van tancar l'acte amb les ofrenes florals, un acte que va convidar la gent a la sala noble de Can Rius, on dos quarts d'hora més tard es feia el concert recopilatori de Pau Casals, Pau per la Pau. Una diada que va tancar més tard, diumenge, amb la colla castellera a la plaça de Catalunya, on els escaldats van compartir plaça amb els matussers de Molins de Rei i els castellers de la Sagrada Família.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: I en clau diada, dijous Caldes va donar inici a la jornada festiva amb la marxa de torxes i el ball de sardanes organitzat per l'ANC i per les diverses associacions catalanistes del poble. L'acte va durar prop d'una hora i va reunir calderins i calderines als carrers, ja fos amb les torxes o als balcons i terrasses com a espectadors de les imatges de foc pels carrers del casc antic. Hi va participar i ens ho pot explicar des de dins el company i col·laborador d'aquesta casa, Aleix Marí. Bon dia, Aleix.
7: Bon dia i bon dilluns, Òscar. Dijous passat es va celebrar, per donar el tret de sortida a la Diada de Catalunya, la marxa de torxes calderina, que va agrupar més d'un centenar de persones per il·luminar els carrers del poble d'una manera molt especial. Al ritme de les gralles i de cants per la independència constants, els calderins i calderines van sortir de la plaça Catalunya i van acabar la plaça 11 de setembre fent la volta per Pi Margall i per la Font del Lleó. Josep Maria Ibars, principal organitzador de l'esdeveniment i membre de l'ANC, destacava el per què Caldes celebra la marxa de torxes fent honor al lema d'aquest any de la Diada i explicava la seva visió de la situació del país.
8: Ho fem perquè hi som, com diem ara, no? Perquè encara hi som. És veritat que vam endegar una cursa cap a la independència fa uns anys i malgrat les il·lusions que hi havia no vam arribar al final, però estem a mig camí, diguem. Estem fent el camí i hem de continuar fent-lo. En perspectiva d'agenda setmanal, per dir-ho així, ho tindríem fotut, no? Perquè dius, Domi, quan és el teu aniversari? No, va ser la setmana passada, malament, no? Però en perspectiva històrica estem molt bé, molt bé. O sigui, mai, o com a mínim en els últims 50 anys, no hi havia hagut un moviment independentista tan ampli i tant, d'alguna manera, arrelat arreu del territori i amb totes les capes de població de gent jove, de gent mitjana edat, de gent gran, no?
7: Enguany, arreu s'ha vist com la Diada ha tornat a mobilitzar grans masses de gent i tal com va passar dijous, tant petits com grans han sortit als carrers a celebrar aquesta data tan especial. Escoltem com ho van viure dos dels participants que representen aquesta àmplia franja d'edat, la Francesca Valls i el Dylan, de només 5 anys.
9: Hem de lluitar pel nostre país. Hem de lluitar a reivindicar-nos. Els altres anys he participat en altres llocs, a la marxa de torxes, i aquest any volia participar aquí a Caldes. Feia il·lusió.
10: I nosaltres...
11: Què portàvem? Què portàvem? Explica'ns.
10: Hem portat com una espasa però amb foc. De més, el dia divendres, Diada de Catalunya. És un dia de festa. Em podré despertar el dia que ho vulgui.
7: Després de la marxa de torxes, com bé hem sentit, la plaça 11 de setembre va acollir una ballada de sardanes per tancar definitivament el que va ser el tret de sortida del festiu de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manolo Hugué i l'Escola Pia. L'Institut Manolo Hugué imparteix els cicles formatius de grau mitjà de mecanització, de gestió administrativa i el d'estètica i bellesa. Pel que fa als cicles formatius de grau superior i el d'estètica integral i benestar, administració i finances i programació de la producció en fabricació mecànica, motlles i matrius. L'Institut Públic Calderí, a banda de tenir formació professional, també imparteix classes d'educació secundària i batxillerat. Enguany, el centre acull un total de 734 alumnes i 83 docents, unes classes d'ESO i batxillerat que fan projectes conjunts amb el grau de mecanització. Així ho explica la seva directora, Margarita Bartoli, als micròfons de Ràdio Caldes.
12: Vam començar el dia 8 amb l'ESO i el batxillerat i dilluns 14 arrenquen els cicles. Som 734 alumnes i 83 docents i el que ens defineix és una idea senzilla. Aquí ningú comença sol. L'alumnat de quart apadrina el de primer, són els mateixos alumnes els que fan de mentors lingüístics, dels companys i companyes que arriben nous i encara no entenen la llengua. Tenim els grups Nexa amb tutoria pròpia per atendre l'alumnat amb més necessitat de suport. També tenim el projecte d'altes capacitats, agrupaments flexibles i el treball de gestió emocional, perquè un adolescent que no està bé no aprèn. Barregem l'ESO i el batxillerat amb cicle de mecanització en algun projecte doncs, del taller i també seguim amb els intercanvis, preparem l'alumnat de batxillerat per al FERS i el DELF i, per últim, no caminem sols. Tenim una AFA molt activa i un ajuntament al costat i les empreses del territori que acullen el nostre alumnat en pràctiques. I és que un institut és del poble o no és res.
0: Així doncs, uns 6 graus de formació professional que enceten el curs avui, dia 14 de setembre, i tenen previst finalitzar a finals de maig de 2027.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català, tot just després de l'espectacle de teatre Fes-ho per tu a la Sala d'Actes del Carme i abans de la marxa de torxes per la independència. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona, per tal de mantenir el català i fer conscient a les persones que canvien la llengua sense adonar-se'n. Així ho explica la regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, en un vídeo d'Instagram a l'Ajuntament.
13: En què consisteix el repte de 21 dies? Doncs l'objectiu és reflexionar sobre l'ús del català, perquè tots i totes tenim moments en què canviem de llengua, però cal canviar de llengua? El dia 10 de setembre apunta't a fer el repte dels 21 dies. T'esperem!
0: Per participar en el repte dels 21 dies parlant català, cal respondre cada dia un breu qüestionari sobre l'ús personal del català, un repte que va començar el 10 de setembre i que estarà disponible fins a l'1 d'octubre, amb dos inclosos. Per poder participar, cal inscriure's a través del web de l'Ajuntament caldesdemontbui.cat.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia, el telèfon d'emergència a la C-59

0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Fem un petit repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Aquest cap de setmana el Club Hoquei Caldes va jugar la Supercopa Catalana Femenina enfront al CH Mataró al pavelló municipal de Mollerussa, un partit que va començar amb un parell de gols de les maresmenques que no va deixar tocat a les calderines. Amb el marcador 2-0 van saber fer front i anotar un gol que va complicar la final a les mataronines. A les mataronines, que finalment es van endur el partit anotant un gol a 4 segons del final. Un títol que no va caure a Caldes, però que aquest resultat de 3-1 fent front a un equip de dues categories per sobre serveix a les calderines per començar la pretemporada amb molt bon peu i confiança amb la feina feta. D'altra banda, el Club Futbol Caldes també va jugar contra el Mataró en el torneig Iluro, un últim partit de pretemporada que va deixar el marcador amb un empat a un amb el gol en el 63 del capità Arnau Fortuny. Un resultat que dona empenta per començar la temporada amb confiança aquest diumenge a casa enfront al Sant Cugat Club de Futbol a les 12 del migdia. I com gairebé sempre, després del cap de setmana, obrim agenda cultural. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes, mitjançant obres creades amb diferents tècniques, materials i suports, l'artista construeix un imaginari propi que combina referències a la iconografia religiosa, la fantasia i la ciència-ficció per convidar el visitant a mirar més enllà de les aparences. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 4:45 a 8:15 de la tarda. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis del català de tots els nivells. El Consorci per la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre més de 2.150 cursos que sumen en total unes 48.400 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos de A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OC de Caldes o el CPNL del Vallès Oriental. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades a afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut d'Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 6:15 fins a 7 de la tarda. I acabem amb el temps. Avui serà un dia assolellat i sense precipitacions, i està sent-ho així, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus, amb les màximes a la tarda. Pel que fa a demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dilluns 14 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals?
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia i bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, inici de temporada en Joc Ràdio entre setmana, però amb la temporada esportiva ja començada en moltes competicions, és el cas del futbol. Avui ens posarem al dia amb la situació a aquestes alçades de les dues primeres categories estatals, tant masculina com femenina, pel que fa als equips catalans. Però també ha estat un cap de setmana en què ens hem definit moltes competicions catalanes, en aquest cas amb hoquei patins, per exemple, en les supercopes masculina i femenina, hoquei herba amb els campionats de Catalunya, també a la Copa Catalunya de Waterpolo i la Lliga Catalana ACB de bàsquet, disputada a Tarragona i guanyada ahir a la final amb el Barça en contra de l'Ilerna Lleida. Tot això i més avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç d'Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit cobra de la sisena jornada intersemanal de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 2:15 de la nit.
0: Demà, evidentment, en farem la prèvia. Escoltarem Hansi Flick en directe i també escoltarem el més destacat del que ha donat de si la roda de premsa de Manolo González, que fa una estona que ha acabat. A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir l'equip Vasperó a 4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba a la zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a l'Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que es jugui al Camp Nou, amb els dos precedents amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català a la categoria, no va passar de l'empat a 1 a casa contra l'Unión de Tenerife. A la segona federació, on a Sant Adrià i Espanyol B són colíders amb 2 victòries en 2 partits i també derrota de l'Europa al camp de l'Elx per 2-0.
0: A la segona divisió masculina, primera derrota ahir del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat al Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: Per cert, el Girona, que té més males notícies. Fa una estona ha confirmat la lesió de Brian Hill, muscular, lesió a l'isquiotibial, l'extrem de Barbate, que ja va haver de ser substituït en el primer quart d'hora de partit dissabte contra el Castelló. A la primera federació masculina, el Nàstic és tercer.
1: Els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta de la classificació. En canvi, el Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els sandarouencs sumen 3 punts, els graciencs només un.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, l'Espanyol B i el Manresa encapçalen la classificació del grup 2.
1: El Fidel Perico va golejar ahir el Calamots Aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 Penyesport. Ahir triomfs també del Lot 1-2 a Nàixera, del Girona B 3-1 contra el Tudelano i empat sense gols del Barça Atlètic al camp del Logroño B i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilerna Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador de la final amb 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz, jugadora del Saragossa, i la jugadora de l'Espai Girona, Iana Martín, fitxatge d'aquest any, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitè estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'l va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 a la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP.
1: El cerverí empata 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir al Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: Bezzecchi que hi va caure. Per cert, en hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 el Ripoll i sumar el primer títol de la Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar el Caldes per 3-1.
0: I en hoquei herba, doble triomf del júnior al Campionat de Catalunya.
1: El club santcuatenc s'ha proclamat campió de la competició en categoria masculina, superant a la final l'Atlètic Terrassa 3-2 i en categoria femenina, golejant contundentment 5-0 l'anfitrió, l'Egara.
0: En waterpolo, el Barceloneta suba per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell per 10-9 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, el Rubí, el Penya Esplugues i el Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte van guanyar les Espluguines superant l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: Per cert, el Ripollet també va caure eliminat, en aquest cas contra la Concòrdia. I un últim punt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Austero guanyen el seu primer major de Premier Pàdel.
1: La reusenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-2-6-0 a la final de Roland Garros contra Clàudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Austero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns 14 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2, Barça 4, una nova victòria del conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga i la sisena en total, comentant el de Champions contra el Feyenoord, que el manté líder en solitari a la competició domèstica amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat en l'estrena golejadora de Xavi Espart, que està tenint premi al seu gran rendiment com a titular a lateral esquerre. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat per part del Barça, la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal, el sisè a la Lliga, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat estatal, empatat amb Rafinha, amb Mbappé i amb Sergio Camello. I quan semblava que el partit estava més sentenciat, una errada en la sortida de pilota precisament de Xavi Espart i Christensen la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies i poc després el capità de Llevant, Roger Bruguer, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van calmar el partit, el van agafar les regnes i van, com dèiem, calmar la situació més enllà d'una arrencada genial de Karim Adeyemi que va sentenciar amb el 2-4 definitiu, amb un golaç. Escoltem l'entrenador Hansi Flick fent autocrítica en roda de premsa.
1: Sé que hi ha hagut molts partits al principi i que, com ja he dit, crec que no estem al màxim nivell en aquests moments. Sembla que sí, perquè els partits han estat, o sembla que han estat molt fàcils, però no han estat fàcils perquè hem hagut de jugar bé. Però al final hem de lluitar i, esclar, tirar endavant. Aquests partits també ens ajudaran a millorar. És normal. Tenim situacions que hem de fer millor, molt millor, i li explicarem això a l'equip de cara al següent partit. Però al final estic content amb aquest resultat.
2: But at the end, with this result, I'm happy.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava també autocrític Pau Cubarsí en declaracions a TV3.
3: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
0: I un últim document sobre el partit d'ahir, en aquest cas també de Hansi Flick, reconeixent que està content amb l'inici de curs del seu equip, malgrat que encara hi ha moltes coses a millorar.
1: Estem contents amb això. Hem tingut un gran inici i és per celebrar-ho una mica. Sabem que tornem a jugar dimecres i després dissabte fora de casa. Però primer toca el de casa i en aquest partit tenim el focus posat.
2: But first we are playing at home and this is also our focus is on that game.
0: El Barça, que, com dèiem, continua imparable, líder amb 15 de 15 en solitari, 21 gols a favor i 4 només en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butar, que al camp del Leganés, on hi juga aquest any com a local, com a mínim de moment, el Rayo Vallecano. Recordem que el Leganés és a segona. Serà demà a les 7 de la tarda aquest partit. Aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacat de la roda de premsa, que ha fet aquest mateix migdia una estona, Manolo González. I en categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes a la classificació amb 6 punts de 9 possibles. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. Les badalonines van superar la indestructible defensa de 5 de l'Eibar en 4 gols, una primera part en què el Badalona va dominar el partit, però no va aconseguir traduir aquesta superioritat en cap diana. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
5: La primera part ha estat molt important perquè durant la segona ens trobéssim les situacions i ens hem trobat. Jo al descans he remarcat a l'equip que estàvem fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya. I la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut de segona part han anat cap a dins.
4: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, la seva casa temporal durant aquests primers partits, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Ramon. 6 punts per al Badalona de 9 possibles, el Barça que n'ha sumat els 9, el CSKO líder, amb els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femení. L'Espanyol només n'ha sumat un aquest cap de setmana, de fet, contra l'Atlètic Club de Bilbao, i és a la zona baixa de la classificació. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada des del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. En parlava el tècnic Ferran Costa.
6: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguíem tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants. I ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i per tant vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant.
0: Ferran Costa, que va fer 4 canvis només al descans, just a la sortida del descans, per redreçar una mica la situació. Tot i això, el Sabadell que no va aconseguir remuntar i es queda a mitja taula, 11 amb 8 punts. Un menys ha sumat el Girona, 7 després de caure dissabte 1-2 contra el Castelló. Un Girona que ha confirmat fa una estona la mala notícia, la lesió dels isquiotibials muscular de Brian Hill. Veurem per quan en té l'extrem andalús. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només tenim un equip català, el Barça Atlètic, el filial blaugrana, que va empatar a 1 ahir contra l'Unió de Tenerife. A la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte aquest cap de setmana. Sí que vam tenir partits en presència catalana ahir, al grup 2 de la Segona Federació Masculina, empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de la Unió Deportiva Logroñés, idèntic resultat, 0-0 també entre el Terrassa i el Barbastre, a l'Olímpic de Terrassa, que va tancar ahir la jornada. D'altra banda, maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra el Calamotxa, per mantenir-se co-líder, empatat amb el Manresa, 6-6, i triomfs també del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera, la primera sortida i la primera victòria fora de casa. Olot FM, David Planella.
7: Primer desplaçament i primer triomf de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Roger Vidal van guanyar el camp del Nàxera després de remuntar un gol al conjunt de la Rioja, i ja tenen 4 punts de 6 possibles en 2 jornades. El tècnic es mostrava molt content per la victòria, no només pel que suposa, sinó perquè considerava que el seu equip se l'havia merescuda.
8: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot va ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha tirat d'ofici i ha sigut capaç de mantenir el resultat.
7: El partit es va decidir a la recta final de la segona meitat, però la primera l'Olot ja havia anat de menys a més. Ocasions clares que no es van transformar en gol i que van obligar l'Olot a patir més del compte, sobretot quan el Nàxera va fer l'1-0. La clau en aquest context va ser empatar de seguida. Al cap de només un minut, Marc Mas va prolongar un servei de banda i Martí Soler va marcar l'1-1. Jordi Ortega i Mario Rodríguez, juntament amb Pol Ballester, que va aturar fins a 4 ocasions del Nàxera amb l'1-1 al marcador, van ser els màxims responsables de la victòria de l'Olot. Els dos jugadors van sortir des de la banqueta i es van entendre en l'acció de l'1-2 al minut 81. Ortega va fer una gran passada en profunditat i Mario va guanyar la cursa a l'últim defensor i va definir la perfecció. L'Olot es va defensar en els últims minuts amb molt d'ofici i va conservar una victòria que va acabar celebrant sota els aspersors de l'estadi de la Salera. Els jugadors es van trobar sense aigua al vestidor i van improvisar una dutxa ràpida a la mateixa gespa on minuts abans havien jugat el partit. Una imatge inèdita que va acabar sent simpàtica gràcies a la victòria.

0: Gràcies, David. Parlem ara de bàsquet. El nou Barça d'Alexander Sekulić va guanyar ahir el primer títol del curs de la Lliga Catalana ACB amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Escoltem el tècnic eslové del Barça, Sekulić, en declaracions a TV3.
1: I never take any win for granted.
2: Mai dono per descomptada cap victòria, i en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
0: El Barça, que es va classificar per aquesta final contra el Lleida, després d'operar la fase de grups tant a Andorra com al Manresa. El balanç d'aquesta Lliga Catalana per part del Manresa, pel conjunt del Bages, des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i guanyar el Morabanc Andorra en el primer partit de la Lliga Catalana per 74-83, gràcies a una bona defensa col·lectiva del conjunt del Bages, els homes de Diego Campo van competir, però no van poder frenar les individualitats d'aquest nou Barça, confeccionat pel manresà Xevi Pujol. Diego Campo, entrenador del Quitzenàs Manresa, feia balanç positiu d'aquesta Lliga Catalana, però destacava els aspectes que cal millorar ara que l'equip ja ha disputat 5 partits aquesta pretemporada.
4: Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón. Y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sino es, bueno, jugar bien en pocos segundos.
3: Avui el Quitzenàs Manresa farà la presentació oficial de l'equip a la seu del seu patrocinador, la capital del Bages, i tancarà definitivament la pretemporada aquest proper divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, quan s'enfrontarà l'Eima Corunya com a visitant al pavelló de Riazor.

0: Parlem ara d'hoquei patins, Mollerussa i Mataró. Han guanyat aquest cap de setmana, de fet ahir ho han fet, les Supercopes Catalanes en les finals disputades precisament a la capital del Pla d'Urgell. Totes dues es van poder seguir a la xarxa més ahir a la tarda. En categoria femenina, les mataronines van superar el Caldes per 3-1, mentre que en la masculina va ser el conjunt anfitrió, el Mollerussa, que va guanyar 3-0 al Ripoll. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Deixant la pretemporada de banda, sobre la pista es notava que hi havia un títol en joc. Els de Mollerussa van dominar la primera part, però va fallar l'efectivitat a porteria a la segona. En canvi, i una vegada van obrir el marcador, els del Pla d'Urgell van tenir més ritme, en pesos també, per l'afició local que veia com el seu equip podia sumar un nou títol després de la Lliga aconseguida l'any passat a Nacional Catalana. Primer va marcar Joan Marc Pujol, després en Joan Ramon Serret, i va sentenciar el seu germà, en Miquel Serret, a qui precisament podem escoltar.
2: Bé, doncs, primer de tot molt contents, no?, per haver aixecat aquest títol. Penso que era un títol que el nostre club mai havia aconseguit, i per tant doncs aconseguir aquesta fita com l'any passat el campionat de Lliga, doncs és una mica més, no?, aixecar aquest títol és una mica més el premi de tota la feina ben feta l'any passat, i doncs bé, i més poder-ho fer a casa nostra, no?, poder jugar una final a la nostra pista, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Penso que és un dia molt bonic i que sempre recordarem. I del partit, doncs, una mica es va veure això, no?, que era una final, que havia un títol en joc.
1: Bones sensacions, doncs, pel Mollerussa una setmana abans del seu debut a l'Hockey Lliga Plata, on al primer maig visitaran el Manlleu.
0: Gràcies, Julen, i no deixem l'estic perquè ahir també es van definir els campionats de Catalunya d'hoquei herba, en aquest cas amb doble títol per al júnior santcugatenc, que va superar 5-0 a la final femenina al conjunt anfitrió d'aquests campionats de Catalunya, el club Egara, i 3-2 a un altre equip de Recenc, a la masculina, a l'Atlètic Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El júnior de Sant Cugat aconsegueix novament el títol de la divisió d'honor masculina després de guanyar a l'Atlètic Terrassa per 3-2, on els penals córner han estat, doncs, podríem dir, una part important per l'equip de Guille Carnicer. I és que el conjunt agarenc s'avançava al marcador i va saber gestionar aquest avantatge, però en poc més d'un parell de minuts va arribar la remuntada del conjunt de Guille Carnicer. A l'Atlètic tornava a empatar, però arribava un altre gol que deixava l'Atlètic Terrassa sense el somni de poder aconseguir aquesta competició. Com dèiem, el 13, Marc Albericio avançava als agarencs, Aleix Bozal, que capgira el marcador amb dos gols, al minut 41 i al minut 42, Xavi Castelló empatava novament el partit i Aleix Bozal doncs tornava a posar el 3-2, que seria definitiu en el partit pel tercer i quart lloc. El club Egara completava el podi després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa.

I abans d'acabar aquest primer joc de la temporada, en joc ràdio entre setmana, parlem de motor, perquè Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi de San Marino, de MotoGP, i es converteix en el nou líder del Mundial, empatat a 274 punts amb Jorge Martín, però amb més victòries i, per tant, de moment per davant. És la setena vegada que s'emporta la victòria aquest traçat a San Marino, el gran dels Márquez, i se situa en el primer lloc del campionat per primera vegada aquesta temporada. Recordem que és el vigent campió, va guanyar ja el curs passat, però aquest ha tingut diversos problemes, sobretot físics, amb diversos contratemps. El gran dels Márquez, que ha jugat bé les seves cartes en les primeres voltes, mentre que Bezzecchi l'ha entraït als nervis i ha comès un greu error que l'ha acabat per caure, en aquest cas el 12è revolt a la primera volta, una caiguda que el va obligar a abandonar. Bezzecchi és el tercer la general per darrere de Márquez i de Jorge Martín. Ahir, després de Marc Márquez, van entrar Àlex Márquez, el seu germà, i Pedro Acosta. Això pel que fa al motor, també parlarem de l'enciclisme, perquè ahir va acabar la Vuelta a Espanya amb campionat per a Enric Mas, que compleix el seu somni i es proclama campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí de 31 anys va guanyar per primer cop una gran volta, després d'aprofitar, evidentment, la desafortunada caiguda de Tadej Pogačar, que no va deixar escapar ja a partir de la vuitena etapa. Va ser líder amb el mallot vermell aquest ciclista mallorquí de 31 anys d'Artà, en aquest cas que va guanyar, com dèiem, la seva primera gran volta, la Vuelta a Espanya.

0: I tornant a les categories de a les competicions de casa nostra, ahir es va determinar el guanyador de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo. En aquest cas va ser el Barceloneta qui va guanyar el seu 19è títol català. Després va sotmetre el Sabadell per un ajustat 10-9 a la final, a la piscina del Club Natació Montjuïc. Desena Copa Catalunya consecutiva per al Barceloneta i, com dèiem, 19è títol per al conjunt mariner. I en futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola van passar ahir la primera ronda, crec que passava, de fet, la primera ronda de la Copa de la Reina. Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant a l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clar 1-5 al Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina. En la primera ronda de la competició de Copa, el futsal Cartonaje Spans ha quedat eliminat a partit únic davant d'un rival superior. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire. Pocs minuts després, el Rubí ha fet l'empat. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt del partit. Una targeta vermella interpretable a la portera del futsal, Ari, per fer mà fora de l'àrea ha suposat l'expulsió de la jugadora i 2 minuts en inferioritat. El Cartonaje Spans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part, el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals carregades de faltes, ha arribat l'1-3 a favor, que trencava el partit. A partir d'aquí el futsal ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'1-5.

I fins aquí aquest primer enjoc de la temporada. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
3: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
1: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
4: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
5: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries àrees del Prat.
1: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
4: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
4: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
1: Els esports. Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
6: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Cabla i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
8: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
8: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
10: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
9: Les obres, amb un pressupost de 9,5 milions d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quatrimestre.
1: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
4: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
1: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins ara, fins avui mateix, de fet, no les tenien.
4: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
1: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
11: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat, una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
13: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i el impuls de consensos polítics.
12: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
14: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
12: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
1: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
15: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
4: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
17: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
4: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
20: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
4: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
1: No deixem la ciutat perquè avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
4: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
4: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
0: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
1: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
1: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
1: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el Consorci per la retirada de drets laborals i sindicats i, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
1: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
3: Sí, bon dia. Ha estat a la una del...

0: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
1: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
2: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
1: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el gran premi honorífic del festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
3: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
3: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
4: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
5: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'oció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
4: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
4: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
7: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, Però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada

0: Ademma Moreno Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar al final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
1: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs, no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
0: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
2: De debò, que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
5: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
6: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
7: M'agradaria que el Primargall fos una avinguda, i crec que el Primargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
8: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
9: Us ve de gust fer safareig?
10: Us esperem cada setmana.
4: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país, i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports han a freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre.
0: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
10: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
11: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
12: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
10: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
3: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
13: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza
4: la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
15: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
14: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
16: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
14: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla B o continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
18: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan B hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
17: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba havent tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
19: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
21: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
20: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
5: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
0: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol de Bat, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les aigües d'educació especial, aquí també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
23: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
22: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
3: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
0: La seva història ha quedat recollida al documental La Pupilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
3: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
2: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
3: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
7: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
8: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
7: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
9: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
24: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
9: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
25: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
26: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar per més i, bueno, a millorar.
25: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
4: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
25: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
10: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
11: Jo al descans he remarcat a l'equip que estaven fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
10: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
25: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
0: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana, 2 hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
5: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els 4 regidors, els 2 regidors i les 2 regidores d'ara Caldes estem treballant.
6: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
7: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer, doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
8: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
9: Us ve de gust fer safareig?
2: Us esperem cada setmana.
4: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
7: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que, bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
10: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
11: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
4: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer cull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. I'm a scat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes. Seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre. Una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
3: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
4: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
5: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
2: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar repte anomenat 21 dies parlant en català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre. Una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa a demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanouja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 14 de setembre i començarem fent un repàs del que va succeir divendres passat, un divendres festiu i especial perquè va ser la Diada de Catalunya. Amb motiu d'això es va celebrar l'acte institucional a la plaça de l'11 de setembre que va acollir la tradicional ofrena de floral i els parlaments dels portaveus dels grups municipals, uns discursos marcats per expressar la unió, la defensa i la lluita pel català i la nació, a banda de remarcar la memòria històrica i la importància d'aquesta en moments d'auge d'extrema dreta. També farem ressò de la marxa de torxes per la independència que va haver la nit anterior a la Diada i que van lluernar Caldes amb unes imatges molt potents del foc pels carrers del casc antic. En aquest programa també destacarem el que està passant i és que avui han començat el curs els estudiants de cicles formatius. I finalment, com sempre, farem repàs de les notícies esportives del cap de setmana i dels esdeveniments culturals. Un programa que comença temporada i ho fa acompanyat de molts altres. I és que avui ha engegat la 46a temporada de Ràdio Caldes i ho fem apostant per l'esport local i mantenint la informació al peu del canó. Ara ho repassem tot plegat. Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest cap de setmana, Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya. El divendres a la plaça de l'11 de setembre va reunir prop de 100 persones per celebrar l'acte institucional de la Diada. Formacions polítiques calderines, agrupacions culturals i esportives i públic calderí van per atenció al que succeïa de 11 a 12 del matí. Una celebració que va estar marcada pels discursos de totes les forces polítiques calderines, les cantades de la Coral de Caldes, les ofrenes florals i el pilar amb senyera de la colla castellana. Entre els parlaments dels polítics es van proclamar discursos fent recordatori de la memòria històrica de caire antifeixista en defensa de la llengua per una terra lliure i d'unió entre catalans. Dijous passat, Caldes va donar inici a la jornada festiva amb la marxa de torxes i el ball de sardanes organitzat per l'ANC i per les diverses associacions catalanistes del poble. L'acte va durar prop d'una hora i va reunir calderins i calderines als carrers, ja fos amb les torxes o als balcons i terrasses com a espectadors de les imatges de foc pels carrers del casc antic. Avui dilluns ha engegat el curs als cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves que estudien la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manol Ubé i l'Escola Pia. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia, el telèfon d'emergències va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. La víctima és un jove de 28 anys, veí de Palau-solità i Plegamans. Arran del sinistre, es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. I acabem a repàs del sumari amb el temps i avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb màximes a la tarda. Pel que fa demà es mantindrà el temps estable i assolellat també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest cap de setmana, Caldes ha celebrat la Diada de Catalunya. El divendres, la plaça de l'11 de setembre va reunir prop de 100 persones per celebrar l'acte institucional de la Diada. Formacions polítiques calderines, agrupacions culturals i esportives i públic calderí van per atenció al que succeïa d'11 a 12 al matí. L'acte el va inaugurar la colla castellera de Caldes a ritme dels cants dels segadors amb les gralles, alçant el pilar amb la senyera només començar. Una trentena d'escaldats van reunir-se per donar el tret de sortida a l'acte que, juntament amb la veu de Maria Garcia, van començar els parlaments dels portaveus dels grups municipals. El primer de tot va ser el senyor Francisco Javier Suárez Cañardo, del Partit Popular, i en el seu discurs van destacar les paraules de cohesió social i la defensa dels valors que uneixen la nació.
2: La Diada ha sigut una jornada de record de la nostra història, però també una oportunitat per reafirmar els valors que ens uneixen, la llibertat, la democràcia, la convivència, el respecte a la pluralitat i el compromís amb el bé comú. Creiem que una Catalunya oberta, dinàmica i orgullosa de la seva identitat, on el diàleg, la lealtat institucional i el respecte a l'estat de dret siguin la base per afrontar els reptes del present i construir un futur amb més prosperitat, oportunitats i cohesió social.
0: El segon discurs va ser de la socialista senyora Carla Millán Peñaranda, qui va pronunciar un Parlament defensant la cultura i la llengua, uns serveis socials dignes i una terra que és diversa i d'acollida. Però de tot això va voler destacar la lluita antifeixista, fent ressò dels discursos d'odi de les polítiques d'extrema dreta emergents.
3: Però fer tot això no podem obviar una cosa que ens envolta i que per recórrer el món, no només a Caldes, sinó a nivell global, que són els discursos d'odi. Perquè fa un temps ser feixista era una vergonya i sembla que s'està perdent la vergonya ser feixista. I que qualsevol silenci davant d'un comentari, davant d'unes polítiques o qualsevol aliança, davant d'un comentari masclista, davant d'una persona que prefereix un comentari LGTB-fòbic o de qualsevol persona que parla d'invasió, de xenofòbia o que parla de diferenciar les persones, al final aquests discursos calen.
0: La tercera força política en fer els parlaments va ser Ara Caldes. El seu representant, el senyor Joan Duran i Poble, va filar més prim en el seu discurs, va ser crític amb la gestió de la Catalunya actual i va proposar una manera d'organització per aconseguir la llibertat del país, començant des de la política dels municipis per reactivar la lluita des dels pobles, tot amb la finalitat de mantenir la identitat.
4: La independència no és només una aspiració nacional, és també una proposta de futur, un projecte que doni resposta als problemes reals de la ciutadania. Des dels municipis és evident que hi tenim una part ben important de responsabilitat. Catalunya es construeix a cada poble i a cada ciutat quan els seus ajuntaments protegeixen el patrimoni, la seva cultura, s'aposta pel comerç local, per la pagesia i pel sector primari, acompanya el teixit empresarial, millora l'espai públic, garanteix uns bons serveis socials o defensa també una mobilitat eficient. Perquè construir Catalunya també és això, transformar els nostres municipis, millorar la vida de les persones i demostrar des de baix que el país que volem és possible.
0: Un altre discurs on va destacar el missatge de la identitat i lluita per la independència va ser el de la senyora Roser Xalabarder, portaveu de Junts per Caldes, qui, a banda de centrar-se en la nació, el que es va lluitar i la defensa del català, va mencionar la gestió de l'actual president de Catalunya, Salvador Illa, fent crítica de com ha organitzat la Diada.
5: La Diada no és ni pot ser una commemoració neutra. És memòria, afirmació nacional i reivindicació democràtica. Precisament enguany, quan fa 50 anys del primer 11 de setembre tolerat des del franquisme a Sant Boi, voler reduir la Diada a una celebració institucional buida, desproveïda de la reivindicació i els símbols nacionals, com fa el govern de Salvador Illa, no és moderació, és resignació. Assolir bé també vol dir integrar. I integrar vol dir fer del català la llengua comuna, la llengua d'acollida i la clau d'accés a la igualtat d'oportunitats. El català és el nervi de la nació.
0: Finalment, els parlaments de les forces polítiques van acabar amb la portaveu d'Esquerra, la senyora Laia Cuscó. El seu discurs va iniciar amb agraïments als grups culturals presents i referenciant les paraules de Pau Casals, «Soc català». Un parlament en què destaquen les paraules defensant la nació, la cultura i la llibertat de Catalunya, però posant en el centre a Caldes de Montbui.
6: L'estelada no és una bandera contra ningú, encara que no tothom ho pensi així. A vegades fa una mica de por. És l'expressió d'un anhel que continua viu. Viu perquè Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur. Volem un país més just, amb més oportunitats, que cuida la seva gent, que protegeix la seva llengua i la seva cultura, perquè la independència no és el país al qual volem arribar, és la llibertat per poder-lo construir. Cal insistir que no hem d'esperar a ser lliures per començar. Aquest país l'estem construint cada dia, municipi a municipi, i el tros de Catalunya que ens toca construir a nosaltres, la nostra responsabilitat, es diu Caldes de Montbui.
0: Després dels parlaments dels portaveus dels grups municipals van posar peu a les ofrenes florals al mur de la plaça. Mentrestant, la coral i el quartet del Montseny feien sonar Riudon de Climent Cuspinera. En acabar l'ofrena va ser el torn de l'alcalde, el senyor Isidre Pineda, qui va començar amb la importància de celebrar la Diada, va fer una crítica a l'extrema dreta actual i la va comparar amb el règim que va patir la nació fa poc més de 50 anys. En el parlament de l'alcalde va destacar que si hi ha memòria històrica és més fàcil tenir la llibertat.
4: Si volem saber qui som, també hem de saber d'on venim. Per això, des de l'Ajuntament de Caldes, ens prenem molt seriosament totes aquelles polítiques de memòria històrica, de memòria local i de memòria republicana. Ho fem perquè creiem que una vila que coneix la seva història és un poble que serà molt més lliure en el seu futur. Recordant les persones que van defensar la República, la democràcia, els drets socials, la cultura, la llibertat. I això no és viure ancorats en el temps, és construir futur. És recuperar noms, històries, donar veu a les persones que van patir la repressió, la presó, l'exili, potser el silenci. I és explicar, sobretot és explicar a les noves generacions que els drets i les llibertats que tenim avui dia no han existit sempre.
0: Amb el discurs de l'alcalde, el Camp dels Segadors a càrrec de les Corals de Caldes i el Quartet de Corda del Montseny, les entitats presents van tancar l'acte amb les ofrenes florals, un acte que va convidar la gent a la Sala Noble de Can Rius, on dos quarts d'hora més tard es feia el concert recopilatori de Pau Casals, Pau per la Pau. Una diada que va tancar més tard, diumenge, amb la colla castellera a la plaça de Catalunya, on els escaldats van compartir plaça amb els matussers de Molins de Rei i els castellers de la Sagrada Família.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: I en clau diada, dijous Caldes va donar inici a la jornada festiva amb la marxa de torxes i el ball de sardanes organitzat per la ANC i per les diverses associacions catalanistes del poble. L'acte va durar prop d'una hora i va reunir calderins i calderines als carrers, ja fos amb les torxes o als balcons i terrasses com a espectadors de les imatges de foc pels carrers del casc antic. Hi va participar i ens ho pot explicar des de dins el company i col·laborador d'aquesta casa, Aleix Marí. Bon dia, Aleix.
7: Bon dia i bon dilluns, Òscar. Dijous passat es va celebrar, per donar el tret de sortida a la Diada de Catalunya, la marxa de torxes calderina, que va agrupar més d'un centenar de persones per il·luminar els carrers del poble d'una manera molt especial. Al ritme de les gralles i de cants per la independència constants, els calderins i calderines van sortir de la plaça Catalunya i van acabar a la plaça 11 de setembre fent la volta per Pi Margall i per la Font del Lleó. Josep Maria Ibars, principal organitzador de l'esdeveniment i membre de l'ANC, destacava el per què Caldes celebra la marxa de torxes fent honor al lema d'aquest any de la Diada i explicava la seva visió de la situació del país.
8: Ho fem perquè hi som, com diem ara, no? Perquè encara hi som. És veritat que vam endegar una cursa cap a la independència fa uns anys i malgrat les il·lusions que hi havia no vam arribar al final, però estem a mig camí, diguem. Estem fent el camí i hem de continuar fent-lo. En perspectiva d'agenda setmanal, per dir-ho així, ho tindríem fotut, no? Perquè dius, Tomi, quan és el teu aniversari? No, va ser la setmana passada, malament, no? Però en perspectiva històrica estem molt bé, molt bé. O sigui, mai, o com a mínim en els últims 50 anys, no hi havia hagut un moviment independentista tan ampli i tant, d'alguna manera, arrelat arreu del territori i amb totes les capes de població de gent jove, de gent mitjana edat, de gent gran, no?
7: Enguany, arreu s'ha vist com la Diada ha tornat a mobilitzar grans masses de gent i tal com va passar dijous, tant petits com grans han sortit als carrers a celebrar aquesta data tan especial. Escoltem com ho van viure dos dels participants que representen aquesta àmplia franja d'edat, la Francesca Valls i el Dylan, de només 5 anys.
9: Hem de lluitar pel nostre país. Hem de lluitar a reivindicar-nos. Els altres anys he participat en altres llocs, a la marxa de torxes, i aquest any volia participar aquí a Caldes. Feia il·lusió.
10: I nosaltres...
11: Què portàvem? Explica'ns.
10: Hem portat com una espasa però amb foc. Demà és el dia divendres, Diada de Catalunya. És un dia de festa. Em podré despertar el dia que ho vulgui.
7: Després de la marxa de torxes, com bé hem sentit, la plaça 11 de setembre va acollir una ballada de sardanes per tancar definitivament el que va ser el tret de sortida del festiu de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manol Huguer i l'Escola Pia. L'Institut Manol Huguer imparteix els cicles formatius de grau mitjà de mecanització, de gestió administrativa i el d'estètica i bellesa. Pel que fa als cicles formatius de grau superior i el d'estètica integral i benestar, administració i finances i programació de la producció en fabricació mecànica, motlles i matrius. L'Institut Públic Calderí, a banda de tenir formació professional, també imparteix classes d'educació secundària i batxillerat. Enguany, el centre acull un total de 734 alumnes i 83 docents, unes classes d'ESO i batxillerat que fan projectes conjunts amb el grau de mecanització. Així ho explica la seva directora, Margarita Bartoli, als micròfons de Ràdio Caldes.
12: Vam començar el dia 8 amb l'ESO i el batxillerat i dilluns 14 arrenquen els cicles. Som 734 alumnes i 83 docents i el que ens defineix és una idea senzilla. Aquí ningú comença sol. L'alumnat de quart apadrina el de primer, són els mateixos alumnes els que fan de mentors lingüístics, dels companys i companyes que arriben nous i encara no entenen la llengua. Tenim els grups Nexa amb tutoria pròpia per atendre l'alumnat amb més necessitat de suport. També tenim el projecte d'altes capacitats, agrupaments flexibles i el treball de gestió emocional, perquè un adolescent que no està bé no aprèn. Barregem l'ESO i el batxillerat amb cicle de mecanització en algun projecte doncs, del taller i també seguim amb els intercanvis, preparem l'alumnat de batxillerat per al FERS i el DELF i, per últim, no caminem sols. Tenim una AFA molt activa i un ajuntament al costat i les empreses del territori que acullen el nostre alumnat en pràctiques. I és que un institut és del poble o no és res.
0: Així doncs, uns 6 graus de formació professional que enceten el curs avui, dia 14 de setembre, i tenen previst finalitzar a finals de maig de 2027.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies per l'en català, tot just després de l'espectacle de teatre Fes-ho per tu a la Sala d'Actes del Carme i abans de la marxa de torxes per la independència. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona, per tal de mantenir el català i fer conscient a les persones que canvien la llengua sense adonar-se'n. Així ho explica la regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, en un vídeo d'Instagram a l'Ajuntament.
13: En què consisteix el repte de 21 dies? Doncs l'objectiu és reflexionar sobre l'ús del català, perquè tots i totes tenim moments en què canviem de llengua, però cal canviar de llengua? El dia 10 de setembre apunta't a fer el repte dels 21 dies. T'esperem!
0: Per participar en el repte dels 21 dies parlant català, cal respondre cada dia un breu qüestionari sobre l'ús personal del català, un repte que va començar el 10 de setembre i que estarà disponible fins a l'1 d'octubre, amb dos inclosos. Per poder participar, cal inscriure's a través del web de l'Ajuntament caldesdemontbui.cat.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest cap de setmana ha mort un motorista en un accident a la C-59 a Caldes. El divendres al migdia el telèfon d'emergència es va rebre l'avís de com un turisme i una motocicleta havien col·lidit frontalment. Arran del sinistre es van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 unitats del SEM. L'avís es va rebre a 1:45 del migdia, on l'accident registrat com a sinistre viari mortal va ocórrer al punt quilomètric 16.4 de la C-59. La víctima és un jove de 28 anys, veí de Palau Solità i Plegamans, i és una notícia que ha colpit el municipi veí de Caldes. Amb aquesta víctima són 93 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Fem un petit repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Aquest cap de setmana el Club Hoquei Caldes va jugar la Supercopa Catalana Femenina enfront al CH Mataró al pavelló municipal de Mollerussa. Un partit que va començar amb un parell de gols de les maresmenques que no va deixar tocat a les calderines. Amb el marcador 2-0 van saber fer front i anotar un gol que va complicar la final a les mataronines. Que finalment es van endur el partit anotant un gol a 4 segons del final. Un títol que no va caure a Caldes, però que aquest resultat de 3-1 fent front a un equip de dues categories per sobre serveix a les calderines per començar la pretemporada amb molt bon peu i confiança amb la feina feta. D'altra banda, el Club Futbol Caldes també va jugar contra el Mataró en el torneig i l'Uro, un últim partit de pretemporada que va deixar el marcador amb un empat a un amb el gol en el 63 del capità Arnau Fortuny. Un resultat que dona empenta per començar la temporada amb confiança aquest diumenge a casa enfront al Sant Cugat Club de Futbol a les 12 del migdia. I com gairebé sempre, després del cap de setmana, obrim agenda cultural. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes, mitjançant obres creades amb diferents tècniques, materials i suports, l'artista construeix un imaginari propi que combina referències a la iconografia religiosa, la fantasia i la ciència-ficció per convidar el visitant a mirar més enllà de les aparences. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 4:45 a 8:45 de la tarda. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. Ja està obert el període d'inscripcions

Caldarina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades a afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 6:15 fins a 7 de la tarda. I acabem amb el temps. Avui serà un dia assolellat i sense precipitacions, i està sent-ho així, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus, amb les màximes a la tarda. Pel que fa a demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dilluns 14 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 2:15 to 7:00 p.m.
3: A Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
2: De debò que no hi ha una altra solució?
1: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Bona tarda, Caldes. Benvingut a La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Avui us proposo un viatge, però no un viatge qualsevol. No agafarem un avió, ni un tren, ni un cotxe. Avui viatjarem a través de la història de la perruqueria. Un viatge que començarà a Barcelona, passarà per París, recorrerà el gran saló de bellesa, les passarel·les, la moda, el cinema, la cultura, l'art i l'art termal. I acabarem en un lloc molt especial. Un museu ple de pintes, tisores, navalles, assecadores, perruques, llibres i objectes que expliquen una història que tot portem d'una manera o altra damunt del cap. I el nostre guia serà un home que va dedicar tota la vida a demostrar que pendiran no simplement a tallar cabells, que darrere d'un pendinat hi ha una persona, una personalitat, una època, una moda. En fi, tota una emoció. Parlem de Rafael Pagès. Perruquer, estilista, empresari, creatiu, col·leccionista i, sobretot, un home que va entendre que la perruqueria pot ser molt més que un ofici. Avui coneixerem la seva vida, la seva trajectòria, el seu èxit, les seves idees i algunes de les seves anècdotes més curioses i també l'home que havia darrere del nom. Perquè, com diria el mateix, el sentit més creatiu de l'imatge no és pas simplement perruquer. Comencem! Comencem pel principi. Rafael Pagès va néixer a Barcelona l'any 1942 en una família vinculada a la perruqueria. El seu pare ja exercia d'ofici des del 25. És a dir, Rafael va néixer pràcticament entre tintes, pintes, tisores, rulos, assecador i converses de perruqueria. Però aquí arriba la primera paradoxa de la seva història. A Rafael Pagès la perruqueria no li agradava gens. De fet, el mateix explicava que de jove volia estudiar medicina i fins i tot arqueologia. Era bon estudiant, inquiet i, segons explicava el mateix, una mica rebel. La perruqueria no era precisament el seu gran somni. El seu pare, sí, però tenia altres grans planes i va insistir perquè aprengués l'ofici. Així que Rafael va començar a introduir-se en el món de la perruqueria i aquí tenim una de les històries més simpàtiques que explicava el mateix. Quan era jove, va entrar a una escola de perruqueria del Passeig de Gràcia i allí, segons recordàvem, tenia molt sentit de l'humor. Hi havia unes 200 dones i Rafael va pensar, potser aquell lloc no està tan malament. Però bromes a part, aquella etapa va ser important perquè va descobrir que darrere de la tècnica havia alguna cosa que sí que li interessava. La creativitat, la imatge, la moda, l'estètica i sobretot les persones. Imagineu la situació, un noi que de jove deia jo no vull ser perruquer i el pare que responde i tanque, ja veurem. I el pare va fer una cosa molt curiosa, per intentar relligar-se al negoci familiar, li va muntar un saló a Cornellà. Home, aquesta no és una mala manera de motivar, no? Rafael començava a fer-se el seu nom, però diguem que ell continuava pensant que algun dia abandonaria la perruqueria i estudiaria una altra cosa. I llavors va arribar una carta que canviaria completament la seva vida. La carta procedia de París, i no era d'un lloc qualsevol. I tant, era de Càritas, una de les més grans firmes de la nostra professió. Les germanes Càritas havien creat un dels grans referents de la bellesa parisina de l'any 50 i 60. Era un altre món. París, alta costura, cinema, moda, famosos, estilisme, i una manera completament diferent d'entendre la bellesa. Rafael va tenir l'oportunitat de formar-se al costat de Rosy Càritas, i aquell viatge seria un punt de inflexió en la seva vida. París, el gran descobriment. Ara imagineu un jove barceloní arribant a París des de l'any 60. No era el París turístic que coneixem avui. Era un París de moda, d'alta cultura, d'alta coiffure, dels grans salons, de l'artrius, de l'artista, del glamour, de les dones que convertien el pendiente en un gran forment o fonamental de la seva vida i de la seva identitat. Rafael hi havia crescut en una Espanya molt grisa i sobretot es troba immers en aquell univers ple de colors i llibertat. El mateix explicava que a París va entendre una cosa fonamental, que un pentinat no podia anar per lliure. Havia d'equilibrar la imatge, el cos, la roba, la personalitat, la manera de moure, tot. Aquesta idea l'acompanyaria durant tota la seva carrera. A París, Rafael no només va aprendre a pentinar,
va aprendre a mirar, però a mirar con ulls professionals. I potser aquesta és una de les claus de la seva trajectòria. Mirar, observar i aprendre. Entendre què va estar passant al carrer, al saló, què estava passant a la moda, què volien les dones, què volien canviar la societat i convertir tot això en imatge.

El món de Càrita era un món de glamour. Rafael va estar envoltat d'un dels grans noms de la cultura i de la moda d'aquests anys. En diferents entrevistes recordaven haver estat a prop d'un univers que apareixia figures com Grace Kelly, Brigitte Bardot, Coco Chanel, El Monter... Però aquí hi ha una diferència important. Rafael no volia limitar-se a copiar aquell món, volia entendre. I després de portar aquella filosofia a Barcelona, perquè va... Diguem, quan va tornar a Catalunya va ser molt, la cosa molt més important de la seva carrera, o una de les seves. Va adaptar el que havia après a la realitat de les dones urbanes a Barcelona. No volia una perruqueria excessivament complicada, no volia una perruqueria a la francesa, per dir alguna cosa. Volia algo més fresco, àgil, modern, urbà, cosmopolita i, sobretot, pràctic. Que això ve la influència també de Londres. En uno de los millones años de la historia de la humanidad, en el 1975, Rafael Pagès obre el seu primer saló propi a Barcelona, al carrer Reina Elisenda. I comença una nova etapa. Ja no és precisament el fill d'un perruquer, ara és Rafael Pagès. Una marca, una manera de treballar, una filosofia, un projecte que creixia. El saló es multiplica. La seva feina començava a interessar les revistes de moda i de publicitat. Arriben sessions fotogràfiques, desfiles, col·laboracions i també una relació molt important amb L'Oréal Paris. Sí, indudablement, ell era molt l'orealista, per dir alguna cosa. Rafael es convertia en embaixador de la firma i participa en presentacions i col·leccions arreu del món. Segons la seva pròpia biografia professional, durant una dècada va arribar a col·laborar en nombroses ocasions amb empreses i professionals italians. I aquí apareix una altra faceta del Rafael. Ell no entenia la perruqueria com una activitat tancada dins d'un saló. També podia ser l'escenari, passaria a teatre, creativitat. Ahora una petita anécdota. El traje de vestir de Julio Iglesias. I aquí tenim una de les anècdotes més divertides. En una ocasió van anar a Bologna, a Itàlia, per participar en un espectacle professional. I va decidir que no volien treballar simplement a les models que li assignava l'organització. Volia trobar el mateix les models i ahí va sortir a buscar-les. Després va aparèixer davant del públic un estil que ell mateix descrivia com molt humor, un vestit de l'estil Julio Iglesias, amb mocador inclòs. Va reunir unes 15 models i va sortir a l'escenari amb totes elles, ell al mig i les models al voltant. Més que una presentació de perruqueria, semblava un espectacle. I aquella manera de fer cridar l'atenció, poc després, una revista especialitzada en referències internacional van publicar un article sobre ell. I aquella experiència va obrir les portes a més espectacles i passarel·les a Itàlia. Això explica molt bé la persona de Rafael. No tenia por de sortir del guió. I això també faig un... La generació no tenia por perquè també compartim, no? Bueno, no han explicat històries també de la Trajani, del Jongueras. No hay que tener por la vida. Si haguessin de definir a Rafael Vallejo en quatre paraules, podrien parlar de frex, àgil, urbà, cosmopolita, però hi ha una cinquena paraula que probablement encara és més important, escoltar. Rafael insistia molt en això. El perruquer ha d'escoltar la persona, no pot imposar una imatge, no pot decidir simplement això et quedarà bé. Primer ha d'entendre qui té davant, qui vida porta, què necessita, com és, com està vestit, què vol transmetre, i això explicava als seus estilistes que recomanaven que...

Por ser que no es la solución de la nuestra vida, pero hem de treballar rentar el cabell. S'ha de pentinar, s'ha de mirar al... T'has de tornar a mirar al mirall i durant una estona has estat cuidat. Rafael entendia aquell poder intensament. El perruquer com a observador de la societat, i això tenia una idea molt interessant, Rafael. El perruquer va veure què passava al carrer, i això és cert. Una perruqueria és gairebé un observatori social. Les modes arriben, els petits canvien.

Ara tornem i ens trobem a París. Rafael estava convocat buscant peces antigues per la seva col·lecció i va entrar a una antiga... a una antiga botiga d'antigüedats, òbviament. Va preguntar si tenien objectes relacionats amb la perruqueria. El botiguer li va respondre que en aquell moment no tenia cap, però li va dir una cosa curiosa. Si algun dia li arribava alguna peça de perruqueria i si volia i no volia vendre, le va dir, te la guardaria, però per què? I el botiguer li va respondre més o menys, perquè un perruquer boig de Barcelona ha dit que compraria tot el que arribaria. Rafael es riu i no va saber què dir, no? I com és aquell perruquer boig que dius tu? I la resposta va ser, sembla que se llama Rafael Pagès. I Rafael va contestar, c'est moi, monsieur. Parlaven del museu. Aquella passió va convertir-se en una cosa extraordinària. El museu. El Museu d'Art i Història de la Perruqueria de Rafael Pagès, a Barcelona. Com parlaven abans, una col·lecció que reuneix objectes de diferents èpoques i procedències. Pintes, tisores, navalles, perruques, assecador, aparell que pertany a la professió, no? Miralls, tocador, llibres, cartells, productes, objectes relacionats amb el cabell i la història. Xocs. Xoc de más de 3.000 anys, i que parlen de perruqueria, i una col·lecció que va anar creixent fins a superar de 10.000 peces. La font més recent afirma que la presa parlen de 14.000 objectes. No és simplement una col·lecció de coses antigues, és una història de la humanitat explicada a través del cabell, perquè els cabells sempre estan importants, des de l'antiguitat, des del pentinat, des de la classe social, l'edat, religió, professió, ideologia, moda i fins i tot la rebeldia. Tot això se define... o s'intenta definir con un pentinat.

Es impresionante cómo suena Rammstein, ¿eh? Y cómo una pinta puede explicar todo en historia. Puede ser una pinta. Un programa de radio. Una cosa tan cotidiana que probablemente molde en usarla tenían una al baño y no hay pensem. Bueno, a yo ya caducado, creo que ya no tenían pintas al lavabo. Pero una pinta antiga es poder explicar muchas cosas. Cómo se fabricaba, qué materiales utilizaban, cómo se pendían las personas, qué cables portaban, qué modelos existían, quina tecnologia hi havia en aquell moment, i fins i tot com era la vida quotidiana. Al museu podem trobar objectes que provem de períodes molt diferents, des d'èpoques antigues fins i tot a objectes de segles més recents. La col·lecció inclou exemples vinculats a diferents cultures i civilitzacions i això permet entendre una cosa. La història de la perruqueria és indudablement també la història de la societat. Com no, hem de trobar tres objectes que podrien considerar-se gairebé universals en la història de la perruqueria. La navalla, la pinta i les tisores. I en el museu hi ha exemples extraordinaris i hi ha fins i tot eines molt antigues relacionades amb la cura i el tall del cabell. Això es recorda que el ser humà fa milers d'anys que es preocupava pel seu aspecte. És curiós. Canvia l'espentinat, canvia les eines, canvia els productes, canvia les modes, però hi ha una cosa que el manté. La necessitat de cuidar-nos i expressar-nos a través de la nostra imatge. Indudablement, com si fem broma aquí con el cordi, deve ser la professió més antiga, encara més que una altra. I ara anem parlant de la història de la perruqueria, coneixent el famós pal de barber, aquell pal que girava davant d'algunes antigues barberies amb franges vermelles, blanques i blaves, d'on aquell darrer símbol hi ha una història molt curiosa. Una de les teories relacionades amb el color més antiga del que figura en el és el del barber cirurgià, perquè durant segles el barber no només tallaven cabell o afaitaven, també feien determinades pràctiques que avui es consideren més pròpies de la medicina, una altra teoria relacionada als colors de França, sigui com sigui, o també a la Revolució Francesa. Però com aquell pas de convertir-se en els grans símbols visuals del món de la barberia, i això demostra que a vegades que la perruqueria té una història molt més que interessant. La mítica llegenda de les canes. I una pregunta que segurament ha de sentir-la alguna vegada. És veritat que si arrencas una cana, te sortiran 10? Rafael lo tenia claríssim. No, és una llegenda urbana. Arrencar una cana provoca que les canes al voltant se multipliquen. Bueno, Rafael, con todo respecto, ahora ya hay una teoría que diu que sí. Deixarem aquel inciso, perquè ha evolucionat molt també la història. Però després de parlar de professional, d'empresari, del col·leccionista, com era Rafael Pagès en persona? Les entrevistes van coincidir amb mostres d'un home amb molt sentit de l'humor. Extrovertit, curiós, creatiu, també molt familiar, con una cultura inmensa. En la entrevista se le preguntaba si consideraba que había estado el seu gran èxit o cuál había sido el seu. Y la respuesta no va a ser tenir salón ni haber triunfado a París, no, no. Tenir una gran empresa. La seva resposta va a decir poder tener a la meva família unida. Y aquesta resposta diu molt de lo que hi ha darrere d'aquell professional. Pero como saben, como todo perruquer, también tenía las seves excentricidades. Pues también tenía un sentido de humor muy particular. Cuando le preguntaban qué volías hacer cuando fuese gran, contestaba un nen. Cuando le preguntaban qué era el seu plat preferido, reponía arroz blanc bullit. Y cuando le preguntaban qué le agradaba beber cada matí cuando despertase, la respuesta también tenía un poco de filosofía y un toque de humor. Y cuando le preguntaban a qué persona se podría identificar, mencionaba a Marcelo Mastroianni. Bueno, de la seva época. Una lección que sinceramente encaja bastante con aquella imagen galán de Italia que el mateix cultivaba de tan en tan. De raó, sí, sí, tenían... Por ser tan parisina, su estilo de roba siempre era muy italiano. Y parlant d'anècdotes, hi ha una que sembla tret de una película. Rafael explicava que una ocasión una actriz coneguda va convidar a una festa a París. Él iba a anar. Pero cuando va a arribar, es va a trobar una festa molt diferent a lo que probablemente se hubiera imaginat. La situació no era el seu estil i va decidir marxar. Era una anècdota divertida, però també diu molt de la seva personalitat. Rafael podia ser atrevit, podia ser extravagant, però també tenia un sentit clar, diguem que era tradicionalista.
Això no quitava del seu amor per París, no? Tota la vida ell parlava que, bueno, tenia una, esa dualitat, no? París-Barcelona. No només perquè li va anar a estudiar i treballar, sinó perquè allà va descobrir una manera d'entendre la professió. Any després encara deia que li encantaria retirar-se a París i continuar visitant la ciutat, entre altres coses per buscar objectes per al seu museu. París és una mena de segona casa professional, el lloc on havia descobert que la perruqueria podia ser art. I és que Rafael considerava que el perruquer no només era un perruquer, sinó que era una activitat amb moltes disciplines creatives. Y entonces él comienza a desenvolupar diferentes disciplinas creativas: escritor, dibujante, pintor, escultor y, evidentemente, perruquer. Y de los que de todas estas disciplinas tienen cosas en común: la capacidad de crear un pentinal como una estructura modificada, una forma exacta. Y eso sí que es una experiencia personal, que él hablaba de las formas y el volumen, ¿no? Y bueno, arribava, era com era començar en 3D. Anar a fer un curs en ell era com tenir, justament, en 3D, no sé com explicar-la. Un dibuix crea una imatge, una pintura transmet una emoció i un pentinat pot transformar completament una persona. I això Rafael parlava en la perruqueria com una forma d'art. Durant els anys de la carrera de Rafael Pagès, la moda va canviar radicalment. A l'any 60, cabell curt, volum, influència a la cultura juvenil. Al 70, cabell llarg, crepat, experimentació. Al 80, volum, color, formes atrevides. Al 90, el minimalisme. Després, naturalitat. I avui, ja, avui és una barreja de tot, perquè justament estem en pentinat, que diem no, estem en l'actualitat, però això és del 70. Una barreja absoluta d'èpoques. Rafael va viure tot aquell canvi i va entendre que la seva feina consistia precisament en adaptar-se. Podien quedar-se en el pentinat d'una dècada, havia d'entendre la següent.

I de moment deixarem per aquí el proper programa. Continuarem amb la història de Rafael Pagès. Per què? Perquè fa el 7 de setembre ha sigut el seu aniversari i com no es pilla a prop de tot això, hay que recordar aquella figura de la peruqueria. Així que calderins, la propera, continuem amb la segona part de l'especial de Rafael Pagès. Fins la propera!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
12: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes. Seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar repte anomenat 21 dies parlant en català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la sala d'Alguer cull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa a demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: vespre, bon vespre a tothom, bona tarda, bon vespre.
1: Aquí estem, en Gerard,
0: en Roger
2: i Sol Salem.
0: I us presentem l'Esport que vull. Què és l'Esport que vull? Què és l'Esport que vull?
1: Bueno, és un programa que tenim molta il·lusió per presentar, que hem fet amb tot el nostre amor, i que bueno, que estem una mica nerviosos si ens pilleu així, perquè és el primer dia que fem ràdio.
0: No volem enganyar ningú, hem arribat tard, la veritat, com a menys justos. I vinc aquí, que encara vinc corrents, estic una mica que m'ofego, perdoneu-me.
1: Un poquito d'aigua, porfa.
0: Però bueno, és això, és un programa nou de Caldes, han apostat per l'esport a la ràdio aquest any, per crear un bon programa, i bueno, aviam com surt d'això, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també és apostar una mica per gent jove i la nova manera de comunicar, per així dir-ho. I bueno, aviam què tal, perquè venim a parlar d'esport, sobretot, d'esport calderí.
0: És clar que és important això.
1: Per posar una mica en el mapa Caldes, no?
0: Sí, però parlar de tot l'esport, perquè sabem que aquí Caldes el que guanya més és l'hoquei, no? Potser és el més famós de Caldes. També té un bon futbol, un bon bàsquet, però volem parlar de més coses també, de més coses. De seccions inferiors, dels arquers, que ens han comentat que hi ha un grup d'arquers en el poble, no ho sabíem, i volem parlar d'ells també, sí. Que hi ha una campiona de... ja la intentarem portar,
1: sí, sí.
0: I això, parlar de les categories inferiors, no? I esports minoritaris, no? El bàsquet, que tu m'has
2: dit
0: que tu domines el bàsquet, no, Salem?
2: Efectivament, sí, sí. Mirarem també el pavelló, una miqueta tal, aviam si coordinant-ho també amb el propi CN Caldes, que ja hem parlat també, i aviam si podem atreure una miqueta més el pavelló, que sembla, no, que queda una miqueta com fora de tot, doncs acostar una miqueta més a la gent i que tinguin l'interès també per aquesta banda.
0: Sí, al final és l'important, fer veure a la gent de Caldes, a qui no ho sap, perquè hi ha molta gent que està molt fotuda, molt més que nosaltres, informar la gent que no ho sap de que hi ha un esport potent a Caldes, hi ha coses bastant atractives de veure,
1: honestament, sí, sí,
0: fora del futbol i l'hoquei, que ens agrada a nosaltres el futbol, ens agradaria a mi, principalment el futbol sala, però que hi ha moltes coses a veure.
1: Sí,
0: no
1: sí, coneixem. La veritat que sí, i també bueno, serà una manera de donar a conèixer aquests esports minoritaris a la gent i també de nosaltres,
0: sí,
1: tenir
0: sí.
1: Un aprenentatge
0: I tant.
1: Fent aquest seguiment, no? I també una cosa que ens agradaria comentar, que havíem estat pensant, és que ens agradaria molt que els esports, les institucions, ens contactessin, ja sigui a Ràdio Caldes, al Vermut o a qui sigui, i ens agradaria per tal d'així poder fer un seguiment complet, ja que al final en l'equip poder som només de 6-7 persones,
0: sí, no.
1: I si no se'ns fa impossible, sense ja, dedicar-hi tot el temps que requereix això.
0: Hi ha 1.000 equips, ara en pretemporada hem vist que és bastant difícil conèixer els resultats i com estan fent els
1: sí,
0: equips,
1: per les xarxes.
0: A xarxes tampoc són molt actius, que diguem, o que jo hagi
1: vist. No, clar, però és normal, al final un club que no es pot permetre un community manager aquí de primer nivell, bueno, que no diem que no ho siguin,
0: No. El d'alcaldes de futbol l'han canviat.
1: L'han canviat i es nota.
0: Haig de dir, un aplaudiment des d'aquí, del nou perfil d'Instagram d'alcaldes, es nota.
1: Ja si ens passes els resultats i tot, vamos, et convidem
0: a dir. Sí, perquè les pretemporades en aquests nivells a vegades canvien els partits, a vegades no es pengen els resultats perquè no és tan fàcil com entrar a la Federació Catalana, que ja tens tot, però bueno, hem fet el que hem pogut i hem anat seguint com hem pogut, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, podem presentar una altra coseta que tenim entre mans?
0: Més cosetes? Quantes coses? És el primer
1: sí,
0: dia.
1: Sí, clar,
0: quina
1: home,
0: bestiesa,
1: què et pensaves tu? Que
0: no,
1: aquí
0: no.
1: Avui a veure
0: amb
1: aigua.
0: Les mans buides, no? No.
1: Nosaltres dos, principalment, tenim un compte que és el Vermut i és on parlem més de futbol i el impulsor d'aquest nou programa de ràdio, per així dir-ho, i res, doncs, això el que volíem explicar una miqueta és que nosaltres ja ens coneixem des d'abans,
0: sí, bueno,
1: tota la vida, de fet som amics i poder això es nota en el programa, però... A part d'aquest programa de ràdio, nosaltres ja tenim el nostre raconet així per fer futbol i bueno, ho transportarem aquí parlant més del nostre poble.
0: Exacte.
1: I d'altres esports.
0: Volíem tenir nosaltres aquest racó per parlar d'això, del que hem dit, del futbol principalment, no ens enganyarem, però com hem dit, em fa il·lusió parlar de tot el que es mou per Caldes.
1: Sí, sí, no, i el Salem ens ajudarà molt en
0: sí,
1: el bàsquet.
0: Sí, digue'ns ben bé, perquè el Salem no el coneixíem, ens coneixem
2: sí,
0: avui, digue'ns ben bé... En quins camps domines tu? Com...
2: Bé, no, el bàsquet en general, bàsquet, però no. Sobretot amb el tema de la secció de bàsquet del CN Caldes, que ja havíem tingut l'any passat i l'altre, algunes col·laboracions, alguna entrevista per allà, i bueno, seguir una miqueta en aquesta línia i poder oferir un espai on els calderins puguin rebre al final més informació sobre, sobre el bàsquet de Caldes, que és un espai bastant necessari.
0: Has jugat a bàsquet de baix, no?
2: Sí,
0: Caldes, tu?
2: Sí, ja, no? Sí. Ja jubilat.
0: Jubilat, no?
2: Jubilat. Jubiladíssim.
0: I amb quina edat?
2: Doncs l'any passat ja no vaig jugar.
1: Quina edat tens?
2: Ara tinc 17.
0: Hòstia, t'has jubilat tu, eh?
2: No.
1: És
2: broma, no. No, no, no, però això... Que...
0: Has vist que t'interessa més que no el talent que pots tenir, com nosaltres, eh? Vull dir,
2: sí, no, no, que sí, sí, tal qual, tal qual.
0: Nosaltres al mateix cas, eh? De...
2: Tal qual, sí, sí, sí.
1: Juguem a la Lliga Social d'aquí, sí. Del Bugarai.
0: Nosaltres jugàvem al Caldes, de categories, sí, inferiors, tu molts més anys que jo, la veritat. Mm. Però bueno, al final...
1: Per treure'ns al mono, ara, i poc més.
0: Vam veure que també més que talent, doncs, ens interessava, més que una altra cosa, la veritat.
2: Sí, no? Sí.
1: Ara ens interessen més les birres i aquestes coses.
2: Ah, bueno, no, no està malament.
0: Això potser, dir-ho el primer programa, no dona una molt bona impressió, tio, perquè...
1: Bueno, bueno, perdoneu, perdoneu. L'ampolleta d'aigua, aquí la tenim.
0: Sí, jo no, tio, m'hauré de deixar un trago, perquè tinc més sec corrents, tio. Però sí, sí, per això ens fa il·lusió, perquè som calderins de tota la vida, i els tres, doncs, això volem explicar, doncs, les coses que passen en aquest poble. Portarem convidats... La nostra intenció és portar bastants convidats.
1: Sí, i tenim bastanta idea.
0: Tenim una llista.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tenim una llista.
1: Una gran llista.
0: De contactes.
1: I de fet, un convidat segur serà un conegut de la ràdio. L'Aleix.
0: Ah, sí.
1: L'Aleix Marí vindrà en algun moment, sí o sí.
0: Un professional d'aquest món, de la ràdio.
1: Sí, de l'esport, poc.
0: Sí, fa que sí, sí, però realment no.
1: No, no té ni punyetera idea. De veure birres, en canvi, sí que en,
0: sí,
1: sap,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, això en sap més.
1: Bueno, una menció per ell.
0: Però de ràdio en sap més que nosaltres, s'ha de dir.
1: Això, bueno, home, això, sí, això sí que s'ha de reconèixer. S'ha de reconèixer.
0: Un petó a l'Aleix des d'aquí, des de tot l'estudi, que tu no el coneix.
1: Que és realment el que ens ha fet conèixer, sí, la ràdio, sí, interessar-nos, sí, sí, perquè sí. Hem vingut a algun programa que havia fet ell, però bueno, que aquest serà molt millor, eh? No,
0: sí,
1: no us preocupeu.
0: Sens dubte.
1: Si l'altre no us agradava, no us preocupeu.
0: Més rigorositat, segur, esportiva.
1: I, bueno, què més? Avui, què fem avui?
0: Clar, parlant de convidats, avui ja en portem un.
2: Sí, sí, sí.
0: No?
1: A part del Salem, que, bueno,
0: sí, no, Salem,
1: sí, serà col·laborador habitual, entenc.
0: Sí, sí, sí, però portem un convidat puntual d'avui. Ens esperem, no?, a presentar-lo, potser, o...
1: Vale, com vulguis.
0: Una mica de hype, encara que no portem aquí el Messi, avui. No? És una cosa en pretemporada.
1: Bueno, és el Messi de les regidories, bro.
0: Bueno, ja dona una pista, ja dona una pista.
1: Què venia, a 20 o a mitja?
0: No ho sé, jo, a dos quarts vam dir, no?
1: Sí, ara ho acabo de confirmar. Però, bueno, és un convidat que jo crec que té tot el sentit del món portar el primer dia.
0: Sent el primer programa, i... la temporada no ha començat, la majoria de temporades.
1: Jo crec que ens introduirà bé al món de l'esport calderí.
0: 100%, no,
1: i...
0: no dubto.
1: I, bueno, aviam què té per explicar-nos.
0: Ara veurem per què, els convidem, bueno, ara, en uns minuts. Perquè volem mantenir aquest hype, no? Perquè la gent no marxi, estigui atent. Oi, qui vindrà, qui vindrà?
1: A les 7:30, bé.
0: A les 7, perfecte. Doncs.
1: Així...
0: El que volem fer mentrestant és... jo, principalment, d'aquesta pretemporada, el que més he vist, bueno, més he vist, és el Caldes de futbol. No sé si heu tingut l'oportunitat, però sí. Jo vaig anar a veure els torneigs històrics i crec que és important parlar del Caldes de futbol. Després parlem de bàsquet i tot el que sigui, però hi ha hagut molts canvis.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha hagut,
1: sí,
0: molts canvis. Sí.
1: Perquè l'any passat vam estar seguint-lo bastant.
0: Molt, vam anar, això ho hem d'explicar. Tu i jo vam, sí, anar, sí, a Palamós, amb l'autobús del Caldes, vam anar a Palamós a veure el Caldes.
1: Sí.
0: Jugar contra el Palamós, òbviament.
1: El Palamós, que és un equip històric, però bueno, la veritat que els hi vam fotre ganya. Els hi vam, sí, fotre, sí, ganya, no. Els hi vam fotre allà un bon rapapolvos. I a sobre no sabien perdre. Sobre.
0: No.
1: Però bueno,
0: això
1: deixem el Palamós per un altre dia.
0: No, ho podem explicar. Segur que es va explicar aquí a Ràdio Caldes, perquè
1: sí.
0: Vam anar amb l'Aleix, precisament, el company que comentàvem, i segur que ho va explicar la crònica.
1: Sí, sí, es va penjar el vídeo, de fet, m'estan dient.
0: Va ser una bestiesa. Jo no ho havia vist mai.
1: Bueno,
0: què va passar?
1: Futbol de barri, que és el que ens agrada.
0: Sí, ja, futbol de barri, però és el camp del Palamós, no? Tenen, sí, un bon camp, no és com el nostre, sí, sí, malauradament. I què va passar, tio?
1: Bueno, doncs el partit crec que estava 2-1 pel Caldes guanyant.
0: Sí, s'anava, sí, guanyant el Caldes.
1: Anava guanyant d'un, el Caldes.
0: Minuts finals.
1: I minuts finals, molta tensió, es palpava l'ambient. I, bueno, en una contra, jo, que estan fins i tot amb el porter a dalt al Palamós,
0: sí, sí, sí.
1: En una contra del Caldes, però sense porter, pràcticament, que era allò de que passaves una mica al mig del camp i ja et foties a xutar, i era gol
0: cantat.
1: Era gol cantat. Des de la banqueta del Palamós van llançar una pilota per tal d'impedir o estorbar, que no ho van fer.
0: No, però no ho van estorbar perquè paral·lelament a l'últim defensa d'alcaldes li va fotre una castanya que el va matar.
3: Més agents de la Guàrdia Urbana i
0: van tirar la pilota per res, perquè ja van expulsar el que li va fer la falta, però és que a sobre van tirar una pilota invadint el camp com si fos un partit dels que juguem nosaltres aquí a Caldes, tio. Va ser espectacular.
1: Clar, que si tu com a mínim fots l'hòstia, dius, bueno... O sigui, està dins del que pot passar en un partit de futbol.
0: És futbol, això ho veiem al futbol professional.
1: Però a més d'això, que ja va ser una entrada bastant agressiva, no va ser una agafada de samarreta.
0: Perquè sobre ja anàvem perdent. Va ser d'orgull.
1: El llançament de la pilota va ser històric.
0: Faltava un espontani per allà, tio, sense samarreta, d'aquests que no enfoca la tele, per no donar importància. Pues jo els vaig anar a veure la final d'Històrics, que es va jugar aquí. Mm-hmm.
1: Contra Cardedeu, oi?
0: Sí, que em van comentar, jo òbviament ho sabia, em van comentar que realment el Cardedeu anava com amb els jugadors joves, i es veia, eren xavals molt joves, i van donar guerra, però va acabar guanyant el Caldes 3-1, i em va agradar el que vaig veure. Però el que comentava abans, i no és una crítica, però és una cosa que s'ha de comentar, crec que és important, no? És com l'elefant a l'habitació, no? És que ha perdut molts calderins el Caldes, ja, el primer equip. Ha perdut molts calderins. Han portat fitxatges i gent, bueno, gent amb talent, pel que vaig veure l'altre dia.
1: Sí, gent contrastada.
0: Sí, sí. Però s'ha perdut molta gent.
1: Ja, això fot,
0: I això volem parlar, això. Jo m'agradaria portar l'entrenador del Caldes i preguntar-li una mica què ha passat. Sí, no és molt personal, però què ha passat? Si és que ell no comptava amb els jugadors, si els jugadors van preferir un canvi d'aires, però sí que sap greu una mica, perquè teníem coneguts a l'equip i ens feia més il·lusió perquè veiem xavals de la nostra edat, i ara no.
1: No, perds una mica d'identitat.
0: Ara hi ha algun calderí, encara queda, òbviament, però, hòstia, sap greu.
1: Quin calderí queda?
0: El porter, que crec que no és el titular, però, hòstia, això és de mal. És un porter jove, és que ara em surt el nom. Cagada, eh? Va jugar la segona part, i bé, però és un porter que estava al filial l'any passat.
1: Val, sí, em sona.
0: I ara, doncs, crec que l'han pujat al primer equip.
1: I bueno, crec que ningú més, crec.
0: Vas comentar el Llaurador, no?
1: Ah, el Llaurador,
0: sí. No sé si puja en el primer equip o no.
1: El Llaurador, que és aquí el meu cunyat. Aviam si té minuts, tio, perquè l'any passat estava al B i és jove, encara és jove.
0: De què juga?
1: Va comentar que jugava de lateral, però ara l'estaven provant de central. I clar, hòstia, et parles a pensar i que té 20 anys, un central de 20 anys,
0: bitxos,
1: jugant
0: a
1: primera catalana, amb els davanters que et toca un davanter de... un 90-100 quilos, hòstia,
0: has
1: de tenir-los ben posats, eh?
0: S'ha de demostrar que els té, tio.
1: Sí, i els té.
0: També està Cony, també està el Fortuny, el física. Capità, que va jugar l'altre dia. I, ha fet contra el Mataró, va marcar, pot ser? Em sona que va marcar.
1: Sí, ho vaig veure, sí, 1-1.
0: Però el partit que jo vaig veure no va marcar, però va jugar bastanta estona el capità. Però és que ara hi ha el Pedro, també hi ha el Llou, que aquests no són calderins, però jugaven l'any passat, el Maude. Però calderí, és una llàstima.
1: Bueno, de fet, el Jou, jo no sé si és calderí o no.
0: No ho sé, pot ser que sí.
1: Si no em sona, perquè també és més gran que nosaltres.
0: No ho sé, però sí que estava l'any passat i no sé si abans, perquè jo vaig començar aquí una mica més a l'equip l'any passat.
1: Però sí que és veritat que són gent molt propera, els jugadors.
0: Sí.
1: I el cos tècnic també. I sí que quan vam anar a Palamós vam tenir l'oportunitat de veure una mica com treballaven i se'ls veu molt professionalitzats.
0: Bueno, ojo, eh? Ojo, aquest van haver de canviar el dia d'on jugaven perquè se n'han de festa, eh? Sí, van haver de canviar, no sé si el diumenge partit perquè anaven amb ressaca els partits, alguns. No diré noms, no, presumptament, a sobre el que estic dient.
1: Això passa amb els jugadors de primera divisió, el Raúl Asensio, que... Tio...
0: Bueno, és un altre tema, no és poca professionalitat. Però sí, m'arriben, no ho sé directament, però m'arriben rumors de que s'ha de vigilar amb les ressaques que porten els jugadors.
1: Ressaca de negrita, eh?
0: Sí, ron negrita, tio. Però bueno, també es va jugar la femenina, però no va guanyar el Caldes. No sé ni si va jugar la final, crec que no, però va guanyar el Llerona. El torneig d'històrics femení.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, el Caldes, com a mínim el masculí, se'l va poder emportar.
1: Bueno, ja està bé.
0: Sí. I el bàsquet ha seguit la pretemporada? O...
2: Bàsquet hi ha hagut pretemporada.
0: I què tal, com va?
2: Prou bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ens hem d'il·lusionar, tio.
2: Bueno, jo crec que el Caldes, aviam...
1: I sí.
2: El Caldes... Bueno, tema sèniors i tal, després d'un ascens bastant important del sènior femení i una permanència primera catalana del sènior masculí gràcies a un quàdruple empat a l'última jornada, és cert que el que esperem almenys és una permanència consolidada.
0: Això el femení, perdona.
2: No, bueno, el femení també.
0: Seria... O sigui, del club en general.
1: Sí, jo, perdona que t'interrompeixi.
2: Sí, sí, digue'm.
1: Jo m'agradaria context. De quina vale. divisió, de sí, sí, sí. tal... Del,
0: sí, perquè
1: dels
0: bàsquet...
1: Equips.
2: Sí, sí, tens raó, tens raó.
0: Hem, no, no, perquè... més que res nosaltres ens hem d'in...
1: Aquí flojeamos.
0: Clar, sí. A mesura que avanci el programa ja ens anirem...
1: El flag de NBA sí que en sap algú, però, bueno, però sí. el treus d'allà sí? ja...
0: Sí, algú, no pilla, algú són els quatre highlights que veig, eh? No,
2: vale, vale.
0: No, m'ha vengut aquí, m'ha deixat a l'intempèrie. Comenta'ns, comenta'ns.
2: Bé, doncs, ara mateix tenim els dos sèniors d'alcaldes al que seria la tercera categoria de Catalunya, que és primera catalana, per sota de Copa i més amunt de Copa està Supercopa.
0: Okay.
1: Tercera categoria nacional? O sigui...
2: No.
1: De Catalunya.
2: De Catalunya, de Catalunya. Bueno, després, per sobre Supercopa en queden 3 més.
0: Hòstia, bueno, va. Estem on estem, no?
2: Sí, més...
0: Estem on estem.
2: Estem on estem?
1: Sí, i després estem nosaltres que juguem a la Lliga del Bugarai. Bueno. Més o menys, no? No, perdona, el bàsquet, eh?
2: Que no, que està bé.
0: Està molt bé.
2: I, bueno, doncs això, trobem els dos sèniors aquí. L'objectiu que ja m'han anat comentant pel club és... aconseguir permanències consolidades. Per posar en context també a la gent que ens estigui escoltant, Primera Catalana és una lliga en la qual en baixen 4 i en puja 1.
1: Hòstia.
2: Llavors és una...
1: Molt dur.
2: És un matader, bàsicament.
0: No sé si.
2: Moltes possibilitats de que te'n vagis cap a baix i després pujar és una altra història, perquè hauries de tornar cada primer. I així estem, i després el sènior els dos han jugat un parell de partits de pretemporada i categories inferiors de moment de temporada s'han jugat 3 partits, però poca cosa.
1: Vale,
0: bueno. Estem on estem, és el que he dit, però
1: I
0: hi ha
1: fet...
0: objectius.
2: Sí, exacte.
0: No és pessimista, no? Vull dir,
2: no, sí.
1: I hi ha bons equips o què? Els veus bé?
2: Sí.
0: Quins són els equips així més durs, tant el masculí com el femení?
1: De la seva
0: no
1: lliga.
0: No sé si concorden o...
2: Però... preguntes de categories inferiors?
0: No, de la categoria que és com el rival que em fa més por, per dir-ho així. No sé si ho saps o...
2: Ostres. T'ho podria dir, però...
0: No se sap, no? Vull dir...
2: És que realment no se sap.
0: És tercera divisió, perquè... pot ser qualsevol, realment, no? Vull
2: dir, sí.
0: És tenir una mica sort. Aquí no hi ha un projecte de 10 milions d'euros. És qui tingui
2: no,
0: més
2: sí,
0: sort,
2: sí,
0: no?
2: Sí, tal qual. Perquè fins i... fins i tot amb un quàdruple empat lluitant per no baixar, el Caldes a casa del líder va guanyar. O sigui, coses que... Que
0: ja, no, és super random.
2: Sí.
0: De fet, el Caldes de futbol l'any passat estava, hi havia moments de la temporada
1: veritat,
0: on ens pensàvem que
2: sí,
0: baixàvem
2: sí,
0: i de cop estàvem i sí. Van tenir 2-3 partits seguits guanyant,
1: estava molt il·lusionat, eh.
0: Després, bueno, es va baixar les expectatives, van quedar bé comparat amb com havia començat la temporada, que estaven al descens, no guanyaven res. Però hòstia, ens van il·lusionar durant...
1: Però ja
0: és molt fàcil il·lusionar-se, també t'haig de dir.
1: Sí,
0: aquí el teu poble guanya 3 partits, els veus allà al Viso, que era l'aplicació tercers, t'il·lusiones.
1: Com veus el Joan Sarraganta, allà el Viso, que era aparèixer, ja...
0: Que ja no està, un altre,
1: que ja no està.
0: Un col·lega nostre que juga al Caldes.
1: Un altre caldari, per així dir-ho, viu a Palau, però bueno,
0: Palau.
1: Tota la vida.
0: Estudiat aquí, és amic nostre, jugam nosaltres a la Lliga Social.
1: És que podem fer un recompte a tota la gent que s'ha anat caldarina?
0: Podem, sap greu fer-ho, però
1: podem. Però poder, la Meritxell, l'haurem de fer... Ai.
0: No, bueno. Ai. Spoiler, però bueno, no passa res.
1: Bueno, però quina Meritxell serà? Ah, no sabem, no sabem.
0: La meva tieta, potser, la meva tieta de Meritxell.
1: Sí.
0: No tinc cap tieta que es digui Meritxell, però bueno, joder. Hauria d'intentar. Però sí, podem fer un repàs.
1: Vale. Mira, Marc Angelet.
0: Amb això vull comentar un parell de coses. Ui. Marc Angelet, i sí. No sé si algun altre jugador, a principis de l'estiu es va anunciar la renovació, tant del Marc Angelet com de l'Albert Guiteras.
1: És veritat.
0: No sé si l'Albert Guiteras ho...
1: Sí.
0: Pues va anunciar la seva renovació a juny, finals de juny, no recordo, amb l'antic CM que comentam, i de cop

0: Tu dius l'altre, l'esquerra, que era ràpid, habilidós... Sí, Arnau?
1: No ho sé. No ho sé, però sí que hi ha...
0: Però aquell no era Calderí, crec.
1: No, bueno, pot ser que no. Sí, jo sé que els que han marxat, però sí. Calderins, Angelet,
0: Guiteras,
1: l'Aleix Molina, el lateral.
0: Si comptem els dos Sarraganta.
1: Clar, sí.
0: Si comptem els dos Serres...
1: El gran jugava menys que un petó també.
0: Un xarau.
1: Però jugava menys que l'altre, que tampoc jugava molt.
0: Bueno, perquè va arribar també a mitja temporada.
1: Sí, són de Palau, però són d'aquí, vull dir. Qui més? El Ferran, aquell? És
0: el
1: Calderí?
0: Ferran? Hòstia, jo crec que sí. Jugar... Si no és Calderí, portava tota la vida jugant.
1: També juga contra el rival nostre a la Lliga Social.
0: I el Capi. Ah, no, tu dius l'altre, també.
1: Jo dic el que juga a la Lliga Social amb nosaltres.
0: Vale, i l'altre central?
1: El que li diuen el tiburón, no? Aquell també ha marxat. Un que li diuen el tiburón.
0: Dos centrals, els dos centrals, tio. Hòstia, és que va la columna vertebral a prendre pel cul, tio.
1: Tot.
0: Que loco. I el Capi, com es deia? Que havia estat lesionat una part de la temporada.
1: Jo crec que dius el tiburón, potser.
0: No. Jo dic un que era mitja punteta, bro. Així de gali, mitja punta extrem. Sí, tio. Ah, com es deia?
1: Mitja punta extrem, no sé si dius aquest, però no era Capi. L'Unai aquell també ha marxat.
0: Sí, però aquest no era Calderí.
1: Ja, però aquest l'han fixat perquè era molt bo, no?
0: Aquest... Sí, aquest era bo. No sé on s'ha anat, però aquest se li veien cosites.
1: Sí, que s'ha anat. Jo no el vaig veure l'altre dia.
0: I era jove, el tio.
1: Jo no el vaig veure l'altre dia, potser també, a la final d'Històrics, perquè alguns estaven de viatge encara de vacances, eh? Dir, perquè vegis el poc professional
0: que és. Ja sé qui deia, bro. El Carles Valls.
1: A cony, sí.
0: Carles Valls.
1: Va marxar també.
0: Sí, va marxar, tio.
1: Hòstia, és que és un èxode.
0: Després de no sé quants anys portava... I bueno, també si comptem el Nil Rueda, que era també del poble. També, havia fet vida al poble.
1: Al Palau o alguna cosa així, no?
0: Sí, s'ha anat al Palau.
1: És que s'ha anat molta gent.
0: És que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Calderins. És una bestiesa, eh?
1: Clar, és que ja et dic, ara queda el segon porter i no sé si algun... El Fortuny és de Caldes?
0: Jo crec que sí.
1: Si no, és de tot el capità.
0: Jo crec que sí.
1: I no sé quin més hi ha. Potser hi ha algun més així suplent que no dominem encara. És per temporada, hem de conèixer els jugadors. Sí, jo els vaig veure per primera vegada els nous fitxatges i tal, i no els coneixia de nom, ni els conec de nom. Però sí, aviam què ha passat, tio. Jo vull saber què ha passat. No pot ser que es perdi tot això a una divisió... Perquè han anat... El Guiteras ha anat al Granollers, que està a la mateixa divisió.
0: És que jo crec que a sobre... No, o sigui, aviam, no vull parlar abans d'hora, perquè
1: no
0: tot són sensacions, però ho faré. Jo crec que ha sigut una sortida, o sigui, unes sortides que no han fet pujar el nivell, saps? O sigui, sense veure els que han arribat, però és que...
1: Sí, no, quan s'ha de veure
0: tots aquests eren titulars. Tots aquests eren titulars i a mi em sembla un dels millors. A mi el Guiteras em sembla una bestiesa de jugador. A mi m'encantava.
1: L'Angelet l'han canviat per un...
0: L'Angelet era dels...
1: L'han canviat per un perfil molt diferent. Molt diferent. Només ja et dic, hem vist un partit, és molt difícil. No estic dient que sigui pitjor ni millor, però és un perfil molt diferent d'extrem. L'Angelet em sembla un extrem pur. Ara hi ha un tio de 2 metres, de 100 quilos, com deies abans, d'extrem. O sigui, ja t'ho vaig comentar. No me'n recordo el nom, perdoneu. Però, hòstia, tu el veies i dius, aquest tio és nou, no sembla, o central. I estava jugant d'extrem. I no ho va fer malament, eh? Però ha canviat el joc del Caldes, ha canviat. Sí que al mig és el que dèiem, el Jou va jugar l'altre dia.
0: El Jou ens encanta.
1: El Pedro també, eh? Però no va jugar, tio. Els del mig del camp que es queden són aquests, vull dir, el Jou i el Pedro.
0: Bueno, veurem.
1: No masses més, no?
0: Perquè... No, el... Com es deia? Isai... Em surt Isaías, tio, no?
1: Ilias. Sí, però és lateral.
0: Però jugava a mig centre.
1: Ja, però acostuma a jugar lateral a cama canviada. Que és com...
0: Aquest tio jugava d'un...
1: I bé, m'ha anat sobrat.
0: Aquest va sobrat.
1: Perquè jugava de lateral a cama canviada, em sembla bèstia, eh?
0: Una bèstia. Bueno, doncs...
1: Ojo, perquè ja està arribant per aquí.
0: Estem veient aquí ja...
1: La nostra convidada.
0: La nostra convidada del dia, especial.
1: La presentem o que es presenti ella?
0: No, que es presenti ella.
1: Que es presenti ella, no?
0: Sí, sí. Ens esperem una miqueta a que es prepari, que ve de fer educació física.
1: Amb el nostre xàndal, eh?
0: Que es presenti ella.
1: És que hem d'explicar diverses coses.
0: Sí, sí, hem d'explicar diverses
1: coses. Per presentar-la...
0: I posar en context.
1: Exacte. I perquè ens fa bastanta il·lusió.
0: Sí, sí, sí.
1: I que quan vulgui, que poden entrar aquí, eh? Vull dir...
0: Ah, però... Sí?

0: Bueno, doncs...
1: Ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim per aquí.
1: La primera convidada de l'esport que vull.
2: Hòstia, no? Això és un gran privilegi.
3: Molt, un plaer.
2: És un gran privilegi.
3: A més, quan comenci a parlar i a explicar de què us conec i tot, serà encara més maco.
2: Que no
3: s'ha
2: de fer cap llàgrima, sisplau.
3: Pot ser, som molt sensibles.
1: Pels oients, perquè no hem dit res, hem de ser que presentis tu. Amb qui estem parlant ara mateix?
3: Val, soc la Meritxell Fabregat, a... Bueno, i actualment, a part de ser mestra d'educació física a l'Escola Pia, d'aquest any ja és el 30è any que estic allà, també sóc regidora d'esport des de l'any 2023, i res, amb ganes ja d'explicar tot l'esport de Caldes, que segurament avui parleu d'això, no?
1: Home, sí,
2: és la tònica habitual.
3: Molt bé.
2: Però segur que ens fots un repasso en la gran majoria d'esports.
1: Una gran font d'informació i... com ha comentat, és professora d'educació física i per això ens fa il·lusió, perquè era la nostra professora d'educació física.
2: Sí, sí.
3: I si voleu us explico... Me'n recordo perfectament de vosaltres dos.
1: Bueno, això ho deixem per un altre dia, no?
3: No, al final ho explico segur.
1: Ja, ja veurem, perquè això depèn com em fa molta vergonya. El primer dia, però bueno.
3: Home, no.
1: Com estàs, Meritxell?
3: Molt bé.
1: Sí?
3: Sí, ara vinc de reunió de govern. I res, després de tot el dia fent educació física, que per cert tinc el Gerard, que és company meu, o sigui, bé.
1: Molt
3: bé,
1: sí. Ens alegrem
2: molt. I què t'anava a dir? Jo una pregunta que et volia fer abans de tot, per entrar
1: una mica en context. Amb les preguntes, hòstia.
2: No, però és una mica per entrar en context, entrar una mica en... tu, què et va portar a aquest món polític més... Perquè la veritat que tinc molta curiositat i no ho sabia.
3: Doncs mira, el meu pare va venir un dia i em diu la Roser Chalabarder, el meu pare forma part, és el president del partit de Junts per Caldes, i em va dir la Roser Chalabarder, que és la candidata a alcaldessa per Junts, està configurant el seu equip i necessita dones. I realment jo coneixia la Roser d'haver tingut també a les seves filles grans, sí, com mig Caldes. I després, doncs, em vaig reunir un dia amb ella i realment em va agradar molt com ho explicava. Tampoc jo no venia del món de la política, però tot el projecte que em van explicant i l'entusiasme que hi posava i la passió, doncs dic, bueno, deu estar molt bé. I llavors, doncs, bueno, vam fer un grup molt, molt maco, que encara avui en dia segueix, i vam anar configurant, doncs, el programa, no? Coses noves, fresques, i mira, realment jo havia d'anar de número 5, però al final em vaig implicar tantíssim que, bueno, la Roser em va proposar ser número 2 i encantada, i a més em van deixar d'alguna manera escollir les regidories, i esports ja sabeu que és la meva passió.
1: Sí. Això t'anava a comentar.
3: De fet, no em poden veure els oients, però jo vaig corporativa.
1: Ja publicarem alguna foto perquè aquesta samarreta la tenim nosaltres també.
3: Sí, però, no?
2: Clar. Sí, amb talla XS, però sí.
3: Doncs res, i jo encantada, i m'està agradant moltíssim, la veritat. És una feina que és molt enriquidora.
2: I tens només, perdona, la regidoria d'esports o tens alguna més?
3: Tinc també la de joventut, que també és una de les que també m'agrada, perquè realment tinc filles adolescents i vaig pensar, bé, a Caldes tampoc hi ha molta promoció de la joventut en quant a oci nocturn, a quantes més coses.
2: Sí, activitats.
3: Activitats, exacte. I també tinc el foment del català, que bueno, aquesta també m'està donant una miqueta de feina,
2: guerra,
3: però estem fent...
2: No?
3: Estem fent
1: aquí ha,
3: cosetes.
1: Aquí hi ha per parlar, realment. Nosaltres volem centrar en els esports, però també és interessant, aquestes...
3: Sí, sí. Van vinculades, el foment del català a l'esport. Va molt vinculat i hi ha molta feina.
1: I amb la joventut, també.
3: I amb la joventut, no? Clar.
2: Va vinculat i a vegades és difícil, no? Perquè...
3: Home, i tant. A dia d'avui és molt complicat. Sí,
2: l'esport és un lloc on poder també es parla molt castellà, no?
3: Depèn l'esport. Ja. Depèn l'esport, ja. Si tu vas
2: futbol, per exemple,
3: al futbol sí, a l'hoquei no, al bàsquet també no, tampoc, gimnàstica rítmica, hi ha molts que a veure, que no ho són,
2: ja.
3: Però d'altres sí que hem de treballar-ho, la veritat és que sí.
2: És que el futbol està molt globalitzat, llavors jo crec que també per aquí, no? Poder
3: sí,
2: costar més.
3: Segurament sí, i és el que hi ha més, més gent i participants, i clar, costa més, ja, és molt plural.
1: Jo sabia que la teva regidoria, que fos als esports, no era casualitat, òbviament, per el que has dit, que tu... Explica'ns quina connexió, quina experiència tens Tu personalment,
3: que de fet,
1: amb l'esport de Caldes...
3: em van proposar cultura i vaig dir, ui, cultura no domino tant el tema. Llavors, quan em van deixar triar esports, jo vaig dir, bueno, doncs ja és la meva, a gaudir-ho. Jo, quan vaig venir a Caldes, em vaig apuntar a bàsquet i realment és, també és una de les meves passions i vaig estar molts anys vinculada al bàsquet femení, que vam pujar a primera B, vam ser jugadores d'elit i a partir d'aquí la meva il·lusió era ser com la Imma Pedemonte. Vosaltres us queda molt lluny, però era una de les meves referents de periodista esportiva a peu de camp, val? I jo pensava, jo vull ser com ella, entrevistar els jugadors, era la meva passió. El que passa que després va sortir això de mestre d'educació física, perquè realment jo sóc la segona promoció que es va fer i em va encantar tot el que sigués esport i assignatures d'esport. Bueno, era el meu i vaig disfrutar moltíssim, la veritat, moltíssim.
1: Això deia que no era casualitat que posés a l'esport, perquè ho sabia.
3: I ma mare va ser de les primeres, bueno, de l'equip primer que es va fer a Caldes de bàsquet, era ma mare. El meu pare va jugar a futbol també en un equip molt alt, el meu germà ja el coneixeu, potser us en recordeu d'ell. El Marc també va jugar a bàsquet i el Jordi a l'altre també.
2: Tots. Home, és que família d'alts,
3: també.
2: Facilitat per jugar a bàsquet, La cistella us queda ben a prop. Bueno, aquí tens un altre que li encanta el bàsquet,
3: Ah, sí? Bueno.
0: Sí. De fet, si ens poguessis comentar una miqueta, aprofundir una miqueta més en això que comentaves de que havia sigut jugadora i tal, sense allargar-te molt,
3: doncs,
0: si no vols, però...
3: Mira, vaig començar jugant a Caldes quan era júnior, o cadet de segon, i llavors vaig veure que podia evolucionar més i vaig anar-me'n al grup IFA, a Granollers, vale? Etapa júnior. Després no hi havia aquí sènior, llavors es va fer el sènior i vaig venir aquí a Caldes i, bueno, vam començar des de baix de tot, a tercera catalana, a segona, a primera, va haver-hi... És que cada any pujàvem, no sé, érem totes d'aquí, ens estimàvem Caldes, ens estimàvem el bàsquet i vam anar pujant fins a primera B, que era el segon més bo que hi havia i sense cobrar, per molt a l'art, la veritat, que això té molt mèrit.
1: I tant.
3: I sí, bé, sí. Doncs això, vam anar pujant perquè, no sé, vam tenir la sort de tenir un gran entrenador durant molts anys, vam fer, bueno, com era el Barça, no?, una cantera bona.
0: I molt bé, molt bé.
2: Que guai. I segona divisió, rotllo espanyola o catalana?
3: Primera B.
2: Primera B, espanyola?
3: Sí.
2: Hòstia.
3: Primera B.
2: Déu-n'hi-do.
1: Mare
2: meva.
1: No ho sabia, això. Molt fort.
3: Sí, doncs així. Sí, va ser així.
1: I et volia preguntar, ja anirem després a preguntes més concretes, però així a nivell general, com a regidora d'esport que ets, com veus l'esport aquest any, ara que és pretemporada, que no han començat les temporades?
3: Mira, ahir vaig anar a Mollerussa a la final de la Supercopa Femenina d'hoquei, l'hoquei de nacional. No vam poder agafar la medalla d'or, però bé, vam quedar subcampiones i molt bé. Tenen un equip amb potencial. Llavors, a l'hoquei Lliga... també, bueno, esperem que faci una gran temporada. El bàsquet, tant femení com masculí, estan a primera catalana. De futbol també a primera, i vam anar a veure a la final del torneig històric,
1: sí,
3: que el van guanyar.
1: El vaig veure per allà, parlant amb BOTV, no?
3: Sí. Doncs res, jo crec que, bueno, dins del poble que som, doncs, bueno, anar lluitant per anar pujant, el que passa que a categories altes necessites més
2: pressupost
3: i tot
1: aquí
3: això.
1: Aquí és on es complica la cosa.
3: No es
2: s'hauran de vendre molts carquinyols.
3: Exacte, i galets, sí.
1: Bé, tu li volies preguntar per una cosa,
2: sí,
1: que has descobert, no?
2: Sí, el de la nit de l'esport, el tema aquest, que justament avui m'has comentat una mica per sobre, però
3: sí,
2: jo volia portar-ho aquí i que ho comentessis.
3: Doncs bé, el dia 25 de setembre, el divendres, celebrem la desena nit de l'esport, és bianual, i bueno, s'entreguen els premis, els seus valors, a la seva evolució, a la seva trajectòria, als esportistes de Caldes que s'ho hagin merescut. Hi ha tres tipus de premi. Un és el que les entitats mateixes presenten com a candidat, bueno, i aquest és via directa. Un altre, la comissió de l'esport, que la configurem membres de l'Ajuntament i polítics i tècnics. Llavors també d'aquests 12 que ara en aquest cas han sortit de la comissió de l'esport, la gent a votació popular que és fins demà, us animo a entrar a l'Espai Decidim.
1: Jo volia que m'ho expliquessis primer, perquè m'ho havia comentat el Gerard.
3: A l'Espai Decidim, sí. Li he ensenyat abans al Gerard, podeu votar dels 12 mencionats el que més
2: surt. Sí, jo també volia comentar-ho aquí, perquè així també hi hagi com un últim empujón, saps?
3: Doncs sí, de us t'ho agraeixo perquè...
2: I aviam si així fem... Exacte. No sé, que hi havia bastantes,
3: 12,
2: no?
3: 12.
2: No, dic molt... de votacions, que hi havia bastantes.
3: Sí, n'hem vist 600 i pico.
2: I aviam si arribem a les, jo què sé, 800 o 700 i alguna
3: cosa. Exacte, sí, sí.
1: Divendres
3: un dia.
1: 25, no?
3: Divendres 25 a les 7 de la tarda, aquí al Carme. Mira on estem, aquí a la plaça d'aquí davant.
2: Ah, guai. Sí. Doncs ja podem ser passant.
3: Mira, m'encantaria, us espero, eh?
2: Sí.
1: És un compromís que tenim.
3: Home.
2: Fem una entrevista ràpida al guanyador, no? I això bueno, estaria
3: clar,
2: bé, també.
3: El que sigui, sí, sí. Mm.
2: I hi ha també, a part de participants a títol personal, també hi ha organitzacions i tal que estan... que participen, no? Que estan mencionades. Sí, vull dir que pot guanyar tant una persona com un organisme.
3: Com un grup, sí, com qui sigui. És que jo recordo equips, per exemple, el de bàsquet fa 2 anys, va pujar a Primera Catalana, doncs se'ls hi va reconèixer. Uh-huh. No sé, la penya Verdaguer també està com a guardonada. Clar, hi ha equips, hi ha individuals, hi ha, bueno, el que creiem que s'ho mereixin al final, o gent que encara està a l'esport i no sé, i ja és
2: gran. Ha fet alguna cosa per l'esport.
3: Exacte.
2: O el que
3: sí,
2: sigui.
3: Es valora diverses coses, no només no, que hagis quedat primer o segon, que també els valors que inculques.
1: Clar, exacte, està clar.
3: Clar.
2: Això està guai, eh?
1: Mm. La desena edició, dius?
3: Mana?
1: Desena edició, has dit?
3: Desena.
2: O sigui, 20 anys fent això.
3: Exacte.
2: Jo no m'havia ni enterat.
3: abans, anteriorment, es feia a la Torre Marimón. I aquest any és el primer que ho fem.
2: Home,
3: aquí.
2: Home, jo crec que millor aquí.
3: Hombre, ens fa moltíssima il·lusió.
2: Clar, millor aquí.
3: Clar.
2: Per apropar-ho més al poble.
3: Clar,
2: no?
3: I com que és obert a tothom, doncs, no? Que hi hagi més
2: sí, sí.
3: Escalf
2: sí.
3: De la gent, ciutadans
2: aviam
3: de Caldes.
2: Aviam si hi ha ambientillo.
3: Sí, que n'hi haurà, sí. Ja no només dels premiats, ja venen famílies i no, entitats, és molt maco.
2: I després ens anem a fer unes birres, però...
3: No, perquè hi ha també un pica-pica.
1: Tercera vegada que menciones les birres.
3: És anti-esport, això,
1: clar. A tu no donaran el premi, a tu no donaran cap premi.
2: Doncs l'he dit, l'any que ve el vermut, bueno, d'aquí dos el vermut, què? I em diu...
3: Haurà de ser sense el qual...
1: Bueno, el vermut sense el
2: family friendly ha de ser això.
3: Exacte.
1: El refresc, ens direm.
3: Exacte.
1: El refresc.
3: També.
1: Zero.
2: I el tema dels equips de futbol, com els veus?
3: Els equips de futbol, a veure, deixa'm aterrar, jo he vist el primer equip i em va agradar moltíssim, vaig veure molta cohesió de grup per ser ara al principi, i els altres equips, doncs, deixa'm anar-los a mirar, que
1: sí,
3: no he tingut oportunitat.
1: És per temporada, és complicat.
3: També dir-te que tinc molts exalumnes o alumnes que estan jugant, per tant, com que sé com són, clar. El Rosario, aquest torneig, saps? Ja els veus una mica i, bueno, saps que els agrada i que ho fan bé.
2: Sí, sí, la veritat que sí.
3: Lo important és que facin esport, punt 1, i que gaudeixin, punt 2,
2: i que guanyin, que punt 3.
3: Aquí. No, això...
2: guanya també, home.
3: Bueno, però
2: fotem,
3: tampoc és... No, al final, quan estàs en fase d'aprenentatge, si guanyes bé i si no, doncs mira, aprens a saber perdre,
2: bueno,
3: que també és important. Sí, és que vosaltres sou d'una generació molt competitiva. Sí,
2: no.
3: És el que volia
1: no, explicar. Jo estic d'acord.
3: No m'ha deixat el Roger...
1: El què, perdó?
3: De dir, que jo me'n recordo de vosaltres.
1: No, clar,
3: mare meva.
1: Ja sé que en recordes, ja ho sé.
3: I la cara del Roger quan hi havia una injustícia o quan hi havia algú que feia trampes, venia directe cap a mi.
1: He sigut una persona molt justa sempre.
3: Molt,
1: i el que veia per l'esport.
2: La folla,
3: dono fe.
1: Pel bé de l'esport. No?
3: Totalment.
1: Però sí, no, jo estic d'acord amb tu que... Sí, l'aprenentatge, però arriba un punt on el que vols, i coneixent sobretot alcaldes a la penya Verdaguer, que potser els que coneixem més, sabem que aquests perdre no en saben alguns.
3: Perquè són adults, però jo parlo en edats.
1: Clar, no, això segur.
2: No,
3: parlo
2: això
3: en edats inferiors, que han de saber guanyar, saber perdre,
1: exacte.
3: El fair play, el donar-se la mà, l'encoratjar-se uns als altres, animar-se, i és això, un treball de cooperació. Al final, la responsabilitat individual de cada un és molt important perquè surti guanyant l'equip. Llavors, clar, si tots volen ser Messi i tots volen ser Lamins, costa més de fer cohesió de grup.
2: No? No, no, no, en categories inferiors segur,
3: sí, home,
2: segur. Però jo
3: claríssim.
2: Em referia més a primers equips.
3: Ah, llavors
2: tal.
3: Sí, clar, no. Home, el que compta són les victòries als primers equips, perquè són les que, clar, és el referent que tenen també els equips
2: clar.
3: De baix,
2: clar, clar.
3: No? Quan més alt està l'equip, doncs més crida fa cap a l'entitat, és a dir, si tu tens una... Jo, quan nosaltres fèiem bàsquet i estàvem a primera B, hi havia moltíssims equips femenins.
2: Clar.
3: Per què? Perquè tots volien arribar a ser com el sènior que estava enguany.
2: I poder, llavors, no. Ara que ho penso... Bueno, de bàsquet sí que hi ha un equip femení que està a bona divisió.
3: A primera ha pujat.
2: Però poder... I el de futbol sala no està malament, crec, també, no?
1: Està tercera o és el masculí aquest? Sé que estan bé. Jo crec que estan...
3: Van estar bé, llavors... Van estar bé, llavors van tenir una temporada més fluixa.
2: Però em falta poder algun equip més potent de femení a Galdes.
3: Home, suposo que el futbol gran... Ja la...
2: No, el futbol gran no, no hi ha.
1: Tenen
3: sí,
1: l'amateur,
3: sí. Per això faltaria un equip. Bueno, a tots
1: a l'hoquei molt bé.
3: A l'hoquei estàs molt bé lluitant per pujar a l'hoquei lliga.
2: Hòstia, vale.
3: Van jugar a la final de la Supercopa contra el Mataró, que aquestes noies han pujat, van pujar aquest any a l'hoquei lliga.
2: Bueno.
3: I van plantar molta cara, vull dir que...
2: Vaja, que a vegades...
1: No, és que jo li volia comentar això... Corregeix-me si m'equivoco, però jo des de petit també, perquè anàvem al futbol sala nosaltres, i allà sí que hi ha hagut equip femení sempre.
2: Eren molt bones.
1: Però jo he tingut la sensació que Caldes pot presumir, sempre hi ha feina a fer,
3: sí.
1: Però pot presumir de l'esport femení, doncs, tenir des de fa temps. Mm. Perquè t'ho juro, jo recordo quan érem crius al futbol sala, al CN Caldes, i hi havia equips femenins que competien, amigues nostres.
2: Al CN Caldes, sobretot.
1: Sí, el de futbol gran.
2: El futbol gran sempre m'ha faltat una mica de...
3: El futbol gran, teniu en compte que, clar, s'entrena a l'exterior. Ja és un punt en contra. Clar, el futbol no. Sala tu sempre pots entrenar, el futbol gran també, però les condicions atmosfèriques no sempre són iguals i no és el mateix a l'hivern entrenar fora, no? que dins, i clar, això és un hàndicap també.
2: Clar, no, i poder, no sé si... Clar, però al final si és un hàndicap, però els nois sí que el practiquen, el futbol gran.
3: Bueno, hi ha més cultura d'esport, de futbol, clar. Les noies ara amb lo del Barça.
1: Clar.
3: Sento que sé que ets de l'Espanyol, Gerard, però...
2: Sí, sí, bueno, però el pioner en el futbol femení a Catalunya noies? Va ser l'Espanyol.
1: Bueno, sí, però zero però... champions femenines, però... no, masculines.
2: Però, i lligues tenim un muntó, eh?
3: Me'n recordo com eren de les disputes.
2: El Barça, com sempre, s'apunta tard a les coses.
3: Bueno, però és el que més triomfa després. No passa res,
2: sí,
3: però
2: sí,
3: canviant de tema.
1: millor.
3: Sí, el que ha passat és això, no? Que ara... l'equip femení de futbol de bàsquet del Barça ha estat al nivell
2: al top 1,
3: doncs clar, moltes nenes doncs volen ser, han agafat de referents a Alexia Putellas, a la Aitana Bonmatí,
1: clar, és el que feia falta.
3: Clar.
1: El Messi i la Min que deies abans,
3: doncs,
1: tenir-ho en versió femenina,
3: sí. I el Barça,
1: però bé, el futbol sala és potser per l'exemple que he viscut jo, però tampoc hi havia molts exemples així d'ídols, ni masculins tampoc,
3: no.
1: Tampoc, però sempre des de petits hem
3: sí.
1: tingut amiga, alguna amiga jugant o...
2: És que el futbol sala és molt atractiu, saps?
3: Molt tècnic,
2: molt atractiu de veure, molt,
3: sí.
2: És molt dinàmic.
3: Jo recordo la Marina Vilardell, era del vostre, o la Clàudia.
1: La Barnils, no?
2: La Clàudia, la portera?
3: Sí,
2: vale, sí, sí.
3: La Clàudia, sí. Que també van arribar molt lluny, molt bé.
2: Sí, de fet, la Clàudia jugava en equip mixta, jugava amb nois.
3: És que, no, de fet, han de començar molt...
2: Però ja de gran, o sigui, de gran, de, no sé, quina infantil, cadet.
3: Sí.
2: Llavors, sí, de cadet,
3: ja...
2: imagina't,
3: sí,
2: que els nens
3: sí.
2: et
3: bueno,
2: foten un papinasso allà i la noia no s'arrugava, eh?
3: Bueno,
2: ni,
3: és que no s'ha de per què arrugar, al final...
2: No, ja, però vull dir
3: la Clàudia sempre ha entrenat amb ells,
2: ja,
3: ella
2: Maritxell,
3: ha tingut a davant, des
1: i
3: de petita, ja, clar, ella sempre...
1: Pati l'escola és el millor
2: sí,
1: entreno per curtir-te amb això.
2: El que referir és que...
3: El xut d'un noi, la força no és la mateixa,
2: clar.
3: Però com que ella estava acostumada, perquè sempre havia entrenat amb nois, saps? No és el mateix que començar de zero.
1: Pues per això sempre he pensat això, que Caldes pot presumir una mica d'això, no? Vull dir...
3: Caldes, mira, jo...
2: No, sí, ara que ho dius...
1: Hi ha feina a fer, és el que dic sempre, amb altres categories potser, però veiem que el futbol sala, el bàsquet, l'hoquei, sempre ha tingut tirada.
2: Més esports indoor, eh?
3: Sí, bueno, fins
0: ara, de fet, de bàsquet hi havia només un sènior i a partir d'aquest any...
3: I el sènior B.
2: O sigui, hi ha segon equip femení.
3: Masculí i femení.
0: Sí. Hòstia,
3: el femení també.
1: Clar, és
3: que
1: bàsquet també, no ho he viscut de primera mà com el futbol sala, però també sempre he tingut alguna amiga jugant a bàsquet.
2: Això és veritat, sempre.
1: No diré noms perquè però tots sabem, salta la nostra edat.
2: Ah, però digue'l, va.
3: Jo n'he dit,
2: Jo
3: us he dit.
2: Va, però et posi nerviós, tio, ja està bé, va.
3: és igual.
2: Era broma.
3: Doncs aquí a Caldes, a part de, dels grans esports, no? Els més majoritaris, diguéssim, tenim, disposem de 17 entitats, no? que
2: els arquers.
3: Sí, el club d'arquers, el que més, el centre excursionista, aquí.
1: Els de rugby, no?
3: El rugby touch, escacs, diríeu mai que és un esport, l'escacs?
2: Sí, jo
1: s'ha dit sempre. Sabia.
3: Però sabeu el per què?
2: Perquè cansa molt.
3: No. Molt bona reflexió, però no. Ara no ho sabeu, no? Perquè està considerat escac un esport?
1: Pues no, la veritat és que no.
3: Ah.
1: Sorprèn-nos.
3: Tu tampoc?
0: Exercici mental, suposo.
4: Això ho has buscat al xat GPT.
1: Algo així.
3: No, Maritxell, no, no, ho vaig preguntar perquè també em va sorprendre. No, jo no sóc d'aquesta època.
1: És
3: perquè és competitiu. Perquè hi ha un guanyador i un perdedor i llavors es considera un esport. Quan hi ha un que guanya i un que perd.
1: Però això passa en molts jocs, no? Molts jocs de taula, vull dir, a un dir la flota també.
3: Ja, però no hi ha un club.
2: Ja, però no és tan popular.
3: No és un joc,
2: no, però sí, alguna vegada he vist algun jugador d'escacs amb la típica cinta al cap, rotllo pel suor. És veritat.
3: Pot ser, perquè estan hores, eh?
1: Falta de respecte, com a manda els escacs sóc jo, i no estic de broma, em sembla una falta de respecte al que vas dir.
2: De fet, tenim un amic que té família que són professionals d'escacs.
1: És veritat.
2: El Gerard Travesset.
3: Ah, sí?
2: Doncs la família són jugadors d'escacs de tota la vida. És molt fort.
1: Sí, és veritat que sempre s'ha sabut que és un esport, però mai m'he sabut el perquè.
3: Per la competitivitat que hi ha. Llavors també tenim la penya Verdaguer, que s'ha tornat
2: a refundar,
3: a reactivar. Llavors hi ha la gimnàstica rítmica, que també està tenint molt èxit. L'aikido, la penya blaugrana, que aquest any fa 50 anys, celebra els 50 anys, que també el dia... comença les activitats 1, 2, 3 i 4.
1: La penya Perica no en sabrà, no? Penya Perica Calderina?
2: Sí, jo sóc el...
3: Per sort no n'hi ha.
2: Jo sóc el president, jo sóc el president i ja seré aquí a mort.
1: El president i l'únic abonat, no?
2: Estaré aquí, jo sol, aquí podem...
1: No, però 50 anys, és fort.
3: Llavors també, encara que no ho sembli, el Club Caní de l'Agility també està considerat esport.
2: Ah, pels gossos, sí.
3: Els gossos, és una entitat esportiva. Bueno, el patinatge, espero no deixar-me en cap. El Club Atlètic Calderí, que entrena a la Torre Marimón, que cada cop té més... infants que s'hi apunten.
2: Tenen un esquirol de logo?
3: Pot
2: ser. És que em sona.
3: Què tenen. No m'hi he fixat, però pot ser.
2: Sí,
3: i llavors, doncs res, el que més em faltava, els escacs, els ciclistes. Aquest any 100 anys, l'any passat van celebrar 100 anys.
1: Hi ha molt, bueno, sí, és que sí, de fet.
2: Hi ha afició pel ciclisme, però jo no hagués dit que hi havia algú oficial de ciclisme.
3: Sí, i tenen bastants socis. Sí. I els caçadors. També.
1: Upa.
3: Del Senglar, un club.
2: Bueno, del Senglar encara, vull dir.
3: Bueno,
2: al final
3: jo crec que ja no. A l'Aikido.
2: Es va dir, no, que s'havien de casar.
1: Bueno, sí. Això és un altre tema. Això és un altre tema.
3: I l'Aikido també.
2: Ah, i també això, jo volia dir, hi ha un club de runners també.
3: Ah, sí, però no s'ha format encara.
2: He anat alguna vegada.
1: Per això ho dius amb aquest somriure, eh.
3: Però no s'ha format encara com a entitat.
2: I tonto que és. Clar, perquè aquest va córrer i poder es queda pel camí, saps?
3: Vosaltres veu fer futbol, no?
1: Sí. De futbol sola, jo menys, però sí, jo un parell d'anys només.
2: I ho diu sí, com si hagués estat tota la vida.
1: Jo ho he dit al principi del programa ja, que no. Bueno, si no va, vés a... fora, tio.
2: Ja, perdona, és per fer-te el boicot, no?
1: Ja, sé que és la teva intenció, però bueno.
2: Sí, jo volia preguntar-te una cosa. Un tema molt polèmic de l'any passat. Les famoses goteres.
3: Ah, molt bé. Doncs mira, aquest estil s'han invertit 35.000 euros com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia. O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida, i la junta, quan feia vent, de la junta s'aixecava, i què passava? Per allà es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tota de punta a punta totes les juntes que hi havia, i esperem que ara funcioni. ens han dit que sí, no sé.
2: Confiem, no?
3: Actuació n'hem fet. És la tercera actuació que fem, eh? No deixem d'actuar. El que passa que
1: del
3: no
1: mateix
3: trobem...
1: problema, vols dir?
3: Sí. No trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
2: Ostres, confiem, confiem.
3: Confiem que sí.
2: Perquè al final, l'any passat es van haver de moure del seu camp o on jugaven? Perquè
3: no,
2: això no
3: l'any, sé. L'any passat van venir uns a jugar i... no van tenir espera tampoc i llavors no es va jugar, es va suspendre, però vaja, va ser l'única cosa així gran que vam haver de lidiar.
2: Doncs confiem, perquè tenint
3: sí, tenim esperança de que dimecres plourà, a veure, serà la prova de foc.
2: Els equips d'hoquei a tan bona categoria.
3: Sí, sap greu aquestes coses, el que passa que la intervenció es va fer el 2019. Llavors
1: no
3: tampoc ens ho esperàvem que passés això i està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
2: no, es dilaten els materials.
3: Exacte,
2: i...
3: ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
1: Confiem.
3: Que
1: sí. I altres problemes així que heu tingut a la secció d'esports, òbviament, no ens fotrem en altres coses.
3: Sempre n'hi ha de problemetes, però aquest és el
1: aquest
3: que ens
1: estiu,
3: ha afectat
1: així.
3: Més.
2: És l'estrella.
3: Sempre es feien inversions. Ah, sí. Ui, molt important, és veritat. Ja hem començat amb l'actuació de arreglar la piscina antiga. Sabeu que vam tenir una subvenció nominal, vol dir que la Generalitat ens va donar molta part de diners, quasi bé tota, per arreglar la piscina antiga, que és molt necessària, la veritat. Les obres van on time, tenim fins al desembre per arreglar-les i anem superbé. Hi han tret el bas... Val? I llavors doncs faran tot el que és la part més
2: tècnica, no?
3: Dels conductes i bueno, la part més d'electricitat.
2: Perquè ja ara volen, o sigui, la intenció és que ja també jugui el waterpolo i tal, no?
3: Exacte, ja anaven les seccions i clar, ara totes les seccions han d'anar a la piscina, llavors alliberarem molt el soci i amb ells mateixos. I llavors a la piscina antiga, la petitona, que vosaltres potser havíeu anat,
1: jo sí.
3: Segurament, es farà una zona seca, no?, per estaparà, i es farà una zona seca per si volen fer escalfaments, entrenaments, això ja es veurà. Nosaltres actuem a la piscina antiga, a la gran.
2: Que guai, perquè últimament, bueno, tenim un amic que juga al primer equip del waterpolo, aquest sí que és amic nostre, i l'any passat vam anar a veure bastants partits perquè van estar també jugant-se allà a les castanyes,
3: sí.
2: Van estar jugant-se el no descendre fins l'últim partit, crec, o pràcticament, i sí que és veritat que ja estàvem una mica embotits en el
3: sí, clar,
2: piscina aquella.
3: No és un espai on s'hagi preparat per fer waterpolo ni per fer natació. Clar, les grades, clar. És que les grades estan bé, per sort, les grades estan bé i no s'han hagut de tocar, però clar, estaven preparades les de la piscina antiga. Però bueno, en breu esperem que l'any vinent...
2: No vegis, no, amb aquesta regidoria, Meritxell,
3: sí,
2: t'estàs sentant bé, no pares de fer feina.
3: Tot el que es pugui, tot el que es pugui més. La veritat que l'esport és un teixit esportiu, el teixit esportiu mou moltíssima gent de Caldes i clar, s'ha de tenir bé. Sabeu? És que si no es pot tirar endavant. Les bones infraestructures s'han de mantenir, s'han de cuidar i els que fan esport han de sentir-se a gust i segurs. I els que van a veure'l també.
1: Clar, més si són esports minoritaris o menys coneguts de poble, que és el que estàvem comentant abans que arribessis, que nosaltres fem aquest programa també per això, perquè volem parlar de l'esport d'aquí i de donar veu a aquests problemes.
3: I que n'hi ha esports, per exemple, el tir amb arc, que sembla un esport que, clar, la gent no el coneix, és minoritari, però quan vas a veure les competicions que les fan a Festa Major, ja us avisaré, tu quan veus tot el pavelló amb 100 persones, amb un silenci sepulcral, amb les dianes al fons i sents només és que és per, mira, la pell de gallina, és per viure-ho, sí, i són 100 cada dia, vull dir, és minoritari aquí, potser altres llocs tenen
1: sí, no, més... no sé. Bueno, ens va comentar, no sé si el Chai ens va comentar que venia una noia de Tarragona només
3: sí, la Maria Arc. Ai, la Maria Pitar, perdó, que...
1: Si estigués Arc de cognom,
3: no, clar, ara no. Seria ja... És Maria Pitar, que quasi.
1: Bueno, sí,
3: potser per això... I és campiona d'Europa, de moltíssimes coses, sí, d'Espanya, és una representant boníssima que tenim aquí.
1: Fort. Bueno, doncs nosaltres ens acomiadem aquí.
3: Ai, doncs moltíssimes gràcies.
1: S'ha fet curt, la veritat.
3: A mi també.
2: Sí.
1: Però ara...
3: T'he estat molt a gust, moltíssimes gràcies. Quan vulgueu, torno. més endinsada de la temporada.
1: Ens has donat una font d'informació, coses que no sabíem, coses que crec que l'audiència no sabia.
3: Bueno, i qualsevol cosa tinc la pàgina de l'Ajuntament que em podeu demanar, i com a mestre d'Educació Física també, que això és un altre tema que podria explicar.
2: Sí, doncs sí. Doncs
1: sí,
2: perquè també és curiós i pot ser de bastant interès.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies
3: a vosaltres, doncs, que tingueu molt èxit, que això anava, va molt bé pel poble, de veritat.
2: Intentarem fer-ho bé.
3: Vinga, a tope.
4: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer cull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus, amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars, amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bueno, doncs ara toca parlar.
1: Toca xerrar una mica, sí.
0: Una mica tertúlia.
1: És el primer programa, no ha passat res a l'esport calderí massa per la pretemporada que comentàvem. Hem portat un convidat, crec que no ens podem queixar. Hem portat la regidora d'Esports de Caldes, que ha donat molt d'informació, més que nosaltres tres junts, segurament, però bueno. O sigui que ara anem a repassar una mica què està passant al món de l'esport.
0: Però abans, un tema que és de l'esport i és calderí.
1: Hòstia.
0: Jo volia parlar, que m'ha vingut al cap així mentre xerràvem dels calderins, el futbol Caldes i tal.
1: Segur que el portes preparat des de casa. Tio.
0: No, t'ho juro que no. Jo volia parlar i volia fer aquí un com un copet a l'esquena a la penya Verdaguer, que, hòstia, t'hi pares a pensar i tot l'equip és calderí.
1: Clar, és la gràcia.
0: Tot l'equip és calderí, tot és
1: la
0: gent
1: gràcia, és la gràcia.
0: Que ha estat al poble tota la vida i, no sé, em sembla bonic, no. Em sembla algo guai, perquè és com al final com si nosaltres, si fóssim més bons, ens juntem amb l'equip que tenim, que es diu la Moraneta, que ja ho anirem dient en algun moment.
1: Ja ens anirem informant dels nostres resultats.
0: Sí. I és com si amb el nostre equip, si fóssim més bons, ens fotem allà a jugar
1: bastant més bons.
0: Federat, i això els tios pugen de categoria
1: no,
0: i tot.
1: No, sí. Jo crec que és el que ha cridat l'atenció i el que a mi personalment, sense desmeritar els altres futbols, a mi és el que em crida més l'atenció realment.
0: Perquè, sí, mola molt.
1: A part de que a nosaltres ens agrada molt el futbol sala, hòstia, veure col·legues teus, coneguts teus, xavals amb els que has jugat de petit al pati, pues cada setmana juntant-se, sense el que tu dius, sent calderins, hòstia, està molt guap.
0: Està molt guai, tio, i segur que també portarem algun convidat d'allà.
1: Sí, tenim, jo ja tinc una llista.
0: Tenim uns quants mirats.
1: Ja tinc una llista, ja ho saben.
0: Ells no ho saben, bueno, sí, hi ha dos que sí que ho saben. Està el...
1: No diguis nom,
0: no.
1: Perquè potser no venen al final. Bueno. Però sí, no, ja ho saben, volem portar gent de la penya. I ara que comentes això, jo ho desconec una mica. El sent a Caldes, segur que hi ha calderins.
0: Sí, bastants.
1: Però hi ha molt fitxatge de fora, ho saps? O...
0: Tema per fitxatges, bueno, un fitxatge...
1: No dic d'aquest any, però dic, hi ha jugadors de fora, sí, molt jugador de fora.
0: Sí, hi ha jugador de fora.
1: O sigui, segur que n'hi ha algun.
0: Però no és com el Caldes de futbol gran, saps? És algú una mica més petit comitè, jo crec.
1: Clar, és futbol sala
0: també.
1: Tio, és una llàstima.
0: Al final, allà juga l'Iker Guardeño, que és el fill del president, el Quique. Juga també el Roger Sardà, fins ara jugava l'Eudal, que s'ha anat al Manresa. Qui més juga? Juga un xaval, no sé si juga a l'altra filla del Quique de porter, juga un xaval que té 17 anys, que és una locura, jo vaig flipar. El tio amb 17 anys jugant allà al primer equip. Juga d'ala, però no sé com es diu, honestament.
1: Bueno, també formant, perquè els anirem a veure també.
0: El collons, han fitxat el Jordi Alonso.
1: És veritat.
0: Han fitxat el Jordi Alonso pel primer equip.
1: Es
0: calderí,
1: I, hòstia, important, l'entrenador aquest any serà un exjugador. El Jordi Lázquez, que era porter d'Alcaldes.
0: I exentrenador de la penya.
1: Exacte, això també... Això potser genera una... T'imagines que la penya puja a la divisió on està Alcaldes i hi ha un derbi dins del propi poble.
0: Hòstia, els hi queden unes quantes, crec,
1: Pues sí, no. I el Jordi també l'intentarem portar, perquè el coneixem una mica i, hòstia, és l'entrenador ara.
0: Ja em sembla algo molt fort que sigui... O sigui, un entrenador d'un primer equip amb 23 anys.
1: No, i ha jugat tota la vida. Però va començar jugant... Quan jugàvem nosaltres... Era jugador.
0: Era un xupon.
1: Era un puto xupon, Jordi. Eres un xupon, tio.
0: Quin xupon que era.
1: Però ara estàvem al primer equip i ja feia uns quants anys de porter, no? I ara entrenador.
0: I el tio, clar, jugant de porter, havent jugat tota la vida de jugador, se li veien cosites ja. Si té un gol...
1: Té un gol. Me'l va ensenyar l'altre dia, el vaig veure, i em diu, heu vist mai el meu gol? I em va ensenyar el vídeo. No, que m'ho va dir ell.
0: Ja. Però jo, vull dir, no vaig estar allà, però jo li vaig reaccionar i tot el gol.
1: Vull dir que és una cosa que ell, òbviament, està molt orgullós. No, sent porter, no sé si l'has vist, però jo te l'ensenyaré.
2: No,
1: per ser porter és un puto gol, s'ha de dir.
0: Vaig a buscar-lo.
1: Però ara, entrenador, superjove, amb la nostra edat, entrenador del Cena Caldes, que és una de les potències de Caldes, no? Vull dir...
0: Sí, la veritat que sí. Sempre ho ha sigut.
1: Hòstia, sí.
0: Sempre ho ha sigut, i el Caldes, a sobre, sempre és un equip que, en categories inferiors, rotllo juvenil, cadet, tal, tots els equips, quan jo estaven a divisió d'honor. Saps? No per mi, perquè jo he jugat un parell o tres anys, però sempre he tingut molt bons jugadors.
1: I ara que tu no, des que tu no estàs, no sé, noto que els equips van millor, tio, no sé.
0: Pot ser, no? Mira el gol.
1: Espera, però clar, això és ràdio, tio.
0: Sí, però reacciona, fes alguna cosa com uau, o alguna cosa així.
2: Vale.
1: Sobreactua molt, la reacció.
0: El porter, vale.
1: Estic ensenyant un gol
2: vale.
1: D'un porter, el porter se'm va per la banda, croquetita un, pam.
0: És una puta locura.
1: La obra a l'esquerra, pum.
2: Hòsties!
1: Més, crida.
2: Uah!
0: No, però fora conyes.
2: No, és increïble.
1: Puto golaç.
0: No està sobre reaccionat, això. És una puta bestiesa.
1: No, és un golaç, és això.
0: Bueno, va, ja ha tingut el seu...
1: Sí, no, hòstia, ja en portem aquí 10 minuts.
0: I, va, anem a parlar una miqueta de...
1: Però m'ha semblat un bon tema, sí. Perquè de la mateixa manera que diem, ostres, ens preocupa... Però que era la gràcia. Si no hagués sigut això, si no hagués sigut d'aquesta manera, no hagués tornat a néixer la penya verdaguer, segurament.
0: Ja.
1: És la gràcia i és el que em mola a mi. Mola, la veritat. Però sí, interessant, i aviam si el Caldes en un futur fa el mateix, tio, i fot algun calderí i tornen a la casa
0: i puja gent de la casa i se li dona oportunitats. Veurem el meu cunyat, vigileu amb el meu cunyat, que és molt bon nano, espero que jugui.
1: Això li dius a l'entrenador quan el vingui? Ja em sé tan valent.
0: Jo al Duque li preguntaré pel Manolo, que són col·legues, tio.
1: Ja, sí, sempre dius el mateix. És amic del Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, perquè dona una mica de context. Perquè dir Manolo, pot ser
0: Manolo...
1: El del Bombo.
0: No, es va morir, bro, vigila.
1: Hòstia, no ho sabia.
0: Cabrón.
1: No ho sabia, era una mansió, no era un... Era un...
0: Bro, que anava tocant el Bombo per tot.
1: Per això, tot, és com el... Com es diu, el del Girona, tio? El Sisplau. Es diu Sisplau, no?
0: Sí, és un
1: crac aquell.
0: Hòstia, és boníssim. Bro.
1: Però anem a parlar de...
0: Del Sisplau.
1: No, del Sisplau, no? Sisplau. Anem a parar de... Clar, comença la temporada de la Ràdio 8 d'Esports, però la temporada de futbol ha començat fa unes setmanes, tio.
0: Sí.
1: I jo no sé si t'esperaves aquest inici de temporada. A nivell de futbol, ara estem parlant a nivell de futbol. Ja us diem, avui no hi ha molt a parlar d'Esport Calderí, perquè estem en pretemporada, i sempre hi haurà aquesta estoneta de parlar, doncs, de futbol català, futbol a nivell estatal, perquè és el que ens agrada. I no sé, no sempre serà tanta estona, hi haurà més i menys estona, depèn de...
0: Bueno, que la gent també li pot interessar.
1: I tant. Doncs.
0: Hi haurà molta gent que és del Barça, molta gent que és de l'Espanyol, sí. I també...
1: Segur de l'Espanyol no tanta, però el que està clar és que, és el que hem dit, parlarem aquí de Caldes i el que ens sobri, ja parlarem de futbol normal, però la nostra intenció és parlar de Caldes sempre. Ja dic, però quan comenci la temporada de bàsquet, amb el nostre expert, eh?
2: Sí.
0: Expert analista.
1: I, pues això, jo volia comentar l'inici del Barça, honestament. Sense ser jo aquí un culer, ja ho saps, però...
0: Tu ets culer, per cert, saps?
2: No.
0: Hòsties!
2: No.
0: A veure,
1: és el Madrid, 100%.
2: Tiro la bomba.
0: Perico, digue-m'ho.
2: Atlètic de Madrid.
1: Hòstia puta.
2: Hi ha aquesta reacció és...
1: Hi ha més colchonero que merengue a Caldes, pot ser?
0: Hòstia, és molt colchonero, és veritat,
1: És un triple o no?
2: No, jo crec que no. Hi ha, però no tant.
0: O sigui, és pràcticament impossible.
2: És que hi ha més merengue del que...
0: Perquè merengues hi ha molt.
2: Hi ha més merengue del que sembla,
1: eh? Potser fan més soroll dels colchoneros, sí que pot ser.
2: Ui.
1: Més soroll, eh? No, no,
0: no. No és res dolent, eh?
1: Més soroll. Més és algo bo, al revés. Ui, se'ns està ofenent, el Salem.
0: No.
1: No volem problemes.
2: Aquí hi haurà problemes, aquí, eh?
0: Hòstia, no.
1: A sobre parar algo bo, tio. Perquè...
2: Que no.
1: Lo de fer soroll era totalment bo.
0: Esto es un chiste malo, aquí. Un perigo, un... Bueno, aviam, explica tu de quin equip ets, perquè aquí molt riure, però aquí l'únic que és d'un equip català sóc jo. És que,
1: bueno, claro. Català, entre cometes, però sí.
0: Bueno,
1: jo, la meva família és del Barça, no volia explicar-ho, m'has forçat a explicar-ho íntim, i ho trobo super fora de context, perquè, no m'agrada explicar-ho perquè la gent, quan ho explico, què collons? Jo, no. La meva família és del Barça, de tota la vida, jo de petit del Barça, però de molt petit, parlo de fa pues, 12 o 13 anys ja, em va donar la tonteria amb l'Arsenal. Va donar la puta tonteria i mira, pues soc de l'Arsenal. Ja, què? Sí, em sap greu.
0: No, però
1: si haig de tirar, tiro pel Barça.
0: Haig de dir jo una cosa aquí, a favor teu. I és que no ets un aficionat com la gent sol pensar que és un aficionat d'un equip estranger, no. Saps? Tu ets un aficionat, rotllo fidel...
1: Vaig pagar 50 pavos per la quota de soci d'aquest any.
0: I mira que fa anys que t'ho dic, que ho havies de fer, tio.
1: Sí, no, és no, que... però a sobre va ser un moment... Clar, l'Arsenal no ha guanyat la Lliga, va al final de temps, però vaig començar de l'Arsenal el pitjor moment
0: que podia. En una mala època.
1: Els últims anys de Wenger, que eren dolents, però bueno, no volia parlar de mi ni de l'Arsenal, m'has obligat, vale?
0: Bueno, aviam, t'ho
1: agraeixo, collons. Sí, m'ho trec de sobre, però que
0: sí,
1: sàpiga...
0: Sí, que la gent se'n foti de tu, ja està.
1: Sí, tio. No, ja està bé, ja m'agrada això, però que la gent sàpiga que en el moment de parlar d'esport d'aquí, jo tiro cap al Barça. No,
0: no
1: que hi haurà...
0: sí, està clar.
1: I si ara hi ha un colchonero...
0: Però ara tens respecte per l'Espanyol, des de que jo soc. O sigui, vull dir, des de que jo soc de tota la vida, però vull dir, des de que...
1: Som sí, no, clar, no, val, sí. Però si vols parlem de la nostra intimitat, no?
0: Sí, i després, el que farem després, què?
1: Se'ns estan anant de les mans i són encara les 8:15 del vespre. Però sí, vull dir, jo ho he de comentar per això, perquè hi ha com aquest pique una mica, d'aquelles d'Espanyol i del Barça, i ara un colchonero, tu. Que jo sabia que no era de l'Espanyol, perquè si no ho hagués dit.
0: Quan ja, ho dit. Ja, ho tenies molt fàcil.
1: Ja. Sou molt pesats els pericots, quan hi ha un altre pericots tu no vagis, és veritat.
0: I és el bonic.
1: No, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. És el que havia de fer soroll, en el bon sentit, que se'ns ofès el company.
2: Calma, però... que no.
1: Però era en el bon sentit. Si et dic que crec que hi ha més colxoneros, és per alguna cosa, perquè els merengues són més avorrits, tio.
2: Bueno, i perquè últimament tampoc han tingut masses motius per...
0: Per celebrar.
1: Vosaltres tampoc, eh?
0: Nosaltres, en canvi,
2: bueno,
0: sí.
2: Però el mateix que el Madrid.
1: No, no, sí, sí, no, el Madrid passa per... I ara semblava... Això volia aguantar. Que ara semblava que, perdó, amb els fitxatges nous i tal, tal, i no, de moment... El Barça està intractable.
0: Ja en Diomandé...
1: Ja, això està claríssim.
0: Però és que jo el vaig veure en directe, quan va venir a l'Espanyol, que va ser el seu debut.
1: I... Amb el Ganés.
0: No, no, no. Bueno, no sé si en aquell moment el vaig veure en algun moment. Però, clar, no hi pensava que seria tan mainstream.
1: Ah, no, tu dius aquest any.
0: Sí, sí, jo dic
1: ah,
0: aquest
1: cony,
0: any.
1: Ah, clar, és veritat.
0: Que va jugar contra Espanyol-Madrid i clar, va venir i va debutar. I ens va marcar el puto Carlos Espí en l'últim minut. Però...
1: Però no l'havien de...
0: Però, hòstia, però se'l veia fluixet, eh? El Diomandé.
1: I mira que va fer un bon mundial. No sé, va fer cositos al mundial.
0: Sí, però sé,
1: però el que jo no m'esperava era que el Barça seria una pisonadora, tio.
0: Ai, jo què vols que et digui? Jo
1: hòstia, però és que és el que està mirant ara, ja ho sabia. Poden guanyar un partit sense fotre 5 gols o no poden?
0: És una mica la dinàmica de l'any passat, no?
1: Hòstia, però mira, eh? Però és que 4 al Levante, 5 al Feyenoord, 5 al València, 5 al Rayo, seguits, eh? 2 al Atlético, 5 al Elche. Hòstia, m'esperava... Jo creia que era favorit al Barça. I així, bueno...
2: Sí, sí.
1: Tu no sé si vas dir que era favorit al Madrid, no me'n recordo.
0: Aviam, jo vaig tirar aquí d'una mica el que volia. Jo, estem parlant ara de que vam fer un vídeo sí. Pel nostre canal.
1: El Vermut.
0: El Vermut, sí. Per si algú ens vol seguir.
1: Com, per si algú sí, és tan imbècil per seguir-nos.
0: Si algú... Ja, és que...
1: Si algú té...
0: Si algú és tan...
1: Digues, digues.
0: I jo vaig posar el Madrid com a campió, però no perquè ho cregui, jo... firmemente, saps? Si jo no hagués hagut d'apostar els meus diners, no els hagués apostat.
1: Ah, vale, o sigui, va ser subjectiu en unes prediccions completament sèries. Bueno.
0: Ja, bro, però què li faig? Si jo no vull... Què posaré? Que guanyi el Barça? Jo no vull que guanyi el Barça.
1: No, ja, no, no. Però fa pinta,
0: haig de creure una mica.
1: No? Fa pinta, no? Vull dir... Però jo em pensava que seria més... Que és molt llarga la temporada.
0: Sí, sí, no, no.
1: Però jo em pensava que al principi estaria més igualat tot, tio. No que el Madrid es deixaria tants punts tan aviat, tio.
0: És que també...
2: Això és un dels problemes de la Lliga, jo crec, també.
0: Sí, el que anava a dir.
2: En les últimes temporades, perquè... Si em deixeu fer aquesta petita aclaració, jo crec que si haguéssim de fer una... agafar la Lliga i agrupar-la per grups, òbviament està el grup Barça-Madrid. Després, en els últims anys, doncs, podríem trobar més Atleti Madrid, Villarreal, anys tia, puntuals...
1: Els fots en el mateix pack.
0: Sí, Atlético sí. Madrid, Villarreal. Què va, tio.
1: Sent colxonero, eh?
0: Què va, però hòstia, si quanta pasta us heu gastat, vosaltres?
2: Però la plantilla de l'Atleti Madrid, jo sincerament opino, i no és broma, jo crec que està més a prop de la del Villarreal que la del Madrid, per exemple.
1: Dures declaracions, és un colxonero.
0: Això t'ho puc comprar, això t'ho puc comprar.
2: Estem parlant de que el Madrid s'ha gastat 140 milions en un tio que jugarà 10 minuts per partit. És que això no és algo factible.
1: Ja, però realment no és la intenció, amb Diomandé. 100%.
2: Bueno, per molt que jugués de titular, és que és el que...
1: No, sí que...
2: És el que gairebé s'ha gastat un Atleti Madrid amb Hulman, Kangin Lee i el Cuti Romero junts, sumats.
0: Ja, però jo t'haig de dir una cosa aquí que jo crec que no... O sigui, un aficionat a l'Atlético de Madrid no es pot queixar d'això, tio.
2: No.
0: Saps? Que es queixi bueno, el del Màlaga, que han invertit 0 euros.
2: No, que va. Però no he acabat el punt, tampoc. Crec que la Lliga fa unes temporades, tu veies un Barça-Real Societat a Sant Sebastià i deies, hòsties.
1: Sempre,
2: tanto aquí...
1: Sempre no has deixat punts al Barça, és veritat.
2: La Real et pot liar una traga, un Rayo-Barça també al tanto... Sense anar més enllà, això, un Villarreal, un València que sembla que està lluitant per no baixar. Aquests equips que semblava que estaven més a prop de Barça i Madrid, jo crec que des de les últimes 4 temporades sembla que cada cop
0: s'està fent més gran la bretxa, per així dir-ho.
2: Sí.
1: No, està claríssim.
2: Sí, sí.
0: És una pena, això.
1: Es torna menys vistosa.
0: Perquè després veus la Premier i, aviam, sí que hi haurà els que es gasten molta més pasta, Rayo City, Tottenham aquest any es gasta una bestiesa.
1: I mira'ls, eh?
0: Arsenal, Chelsea, mala meva.
1: Arsenal no ha gastat tant, eh?
0: Us heu gastat
1: aquest
0: pasta,
1: any,
0: cabron.
1: Aquest any. No són...
0: Però sou dels que gasteu més.
1: 1.100 milions arriba, eh?
0: Com que no? Guimarães...
1: Nets.
0: Ah,
1: nets.
0: Bueno, d'inversió.
1: El Tottenham, un equip que es va quedar a punts de baixar, s'ha deixat com 300 milions nets, eh? Ja, però sí que sí, que... però els que pugen sempre gasten un huevo, clar, cosa que aquí no
0: això,
1: passa.
0: Poder el Hull City no t'has ni adonat i s'ha gastat 100 quilos. És que...
1: potser, no, de fet, sí, crec.
0: És una bestiesa.
1: I aquí el Depor fitxa un porter per 8 milions i ens tirem dels cabells. Hòstia, el Depor. Sí. Què fot el Depor? Des... estan tornant bojos. Però després també... el Màlaga, mig milió s'han deixat el Màlaga, crec. No sí,
0: és el que t'he dit. També sobrepaguen, a la Premier. Vull dir,
1: sí, jo, sí, no, està clar.
0: Et ve el Hull City, et ve el Màlaga i no li, ofereix, o sigui, no li demanes el mateix.
1: Clar,
0: i després veus poder un Hull City, bueno, el Hull City ja està molt bé, un Coventry, Elche, i no tinc tan clar que guanyi el Coventry, saps què vull dir?
1: Jo crec que sí, però bueno.
0: Jo no crec que hi hagi, que sigui tan millor la part baixa de la Premier que la de la Lliga.
2: Estic d'acord, jo, aquí, hi ha gent que es pensa realment que els que lluiten per no baixar de la Premier juguen contra l'Athletic Club i guanyen.
0: Jo crec que
2: no.
1: L'Athletic Club, això és un altre extrem, però jo et dic, el que va patir que l'Arsenal va jugar aquest cap de setmana contra el Sunderland, que no està...
0: quan és part baixa.
1: Bueno, aquest any, ojo, no venien d'una molt bona... i és un equip que va pujar l'any passat, eh?
0: Ja, però bueno, és un equip que jugava a Europa, aquest any.
1: Ja, però d'això estem parlant, d'un equip que va pujar l'any passat. Llavors m'està dient, el Sunderland l'any passat de primeres era taula baixa, i ara està jugant malament... i jo crec que el que passa malament al líder, que és l'Arsenal, el líder, vull dir, el campió, al camp del Sunderland no ho passa el Barça a cap camp, a cap
0: això,
1: ni un.
0: Això depèn del partit, però...
1: no, això el Barça no pateix com va patir l'Arsenal guanyant 2-0 i tal, a cap camp d'Espanya ara mateix,
0: però el Madrid, bueno, clar, m'estàs dient el Barça, vale, sí. M'estàs dient el Madrid va patir lo que no està escrit contra l'Espanyol, saps?
1: Però jo t'estic parlant del primer, vale. Perquè és el que marca el nivell, no? Vull dir, i jo s'hauria de veure, però jo crec que sí, que ara agafes el Coventry i no sé qui va últim a la Lliga, però...
0: El València
1: últim?
2: Oh, sí, sí.
1: Puta, pues jo crec que el Coventry sí que...
0: jo crec que està...
1: les té contra,
0: o sigui, la part mitja de la Premier em sembla millor que la part mitja de la Lliga. Això, aquí, t'ho compro. I la part alta, o sigui, depèn, clar, si fots Barça, Arsenal, pues, pot guanyar qualsevol. Madrid, Arsenal, pot guanyar qualsevol. Però la part mitja sí que és més potent la Premier. Això t'ho compro 100%. Però llavors la baixa, aquí ja no t'ho veig, tio. Perquè a més sempre veig molta diferència entre els equips dolents de la Premier, per així dir-ho, i amb els mitjos. O sigui, es queden, sí, molt despenjats, moltes vegades.
1: Però mira el Hull, tio.
0: Bueno, ja. Bueno,
1: un equip que ningú donava un duro, ni
0: ja,
1: encara
0: ja,
1: que s'hagin deixat els milions.
0: Nosaltres.
1: Ha guanyat el United i l'altre dia va empatar contra el Chelsea a Stamford Bridge.
0: Bueno, sí, sempre hi ha aquests equips, no? Sí, sí. L'excepció que confirma.
1: Ah, mira, el Depor està tenint punts, està fent coses xules, però tot i així jo crec, no sé.
2: A l'Alavés també. El tanto l'Alavés.
1: Sí, no, està jugant molt bé.
0: Va, l'altre dia vaig veure'ls i vaig... estava flipant.
1: Amb Lucas Boyer volant.
0: I el Racing.
1: I el Mariano. Mariano, pensava que estava retirat aquest tio.
0: Un exjugador, sí.
1: I hòstia puta.
0: I, bueno, això, hem parlat del Barça, anem a parlar una mica d'Espanyol.
1: L'Espanyol.
0: L'Espanyol ve de guanyar el Sadar, un partit 0-2, que la veritat que va ser un partit bastant contundent de l'Espanyol.
1: Molt ben jugat, la veritat.
0: A mi em va semblar que vam guanyar... Haig de dir que per mi era penal, clar, el que li van fer a Raúl García. Raúl García, sí, crec que Raúl García es diu.
1: O sigui,
0: li va fer Riedel, per mi era penal, sense discussió. Però bueno, o sigui, igual que quan, jo crec que quan et sents indignat perquè van en contra teva, ho has de dir. Quan
1: a favor
0: teu també ho has de dir, saps? Per molt que sigui el teu equip. I...
1: què és això?
0: Un gant d'amor. Cada dia l'Espanyol, que aquí tenim un...
1: és perico?
0: Tenim aquí un perico, sí, clar que sí. Ell que no es pot defensar.
1: No, que no és perico.
0: Ah, no, que sí que pot. Sí o no?
1: Què ha dit?
0: Que és de l'Oviedo. Hòstia, però us vam fotre un ascens, eh? Sí, però per què ets allà, tu, o algo? No.
1: I... estem parlant amb el tècnic, eh? Perdó, amb el Jordi.
3: Espera que m'hi poso la conversa.
0: Sí, posa-t'hi.
3: No, perquè em va passar una miqueta com tu amb l'Arsenal. Jo un dia estava malalt, vaig veure un partit de l'Oviedo per la tele i em vaig flipar.
1: Hòstia, doncs molt malalt estaves, tio?
3: I perquè només veia el Barça, jo, per la tele. I aquell dia em vaig mirar un Oviedo, em vaig flipar, després l'Oviedo va començar a baixar de divisions.
1: Hòstia,
3: però quan estava a tercera em vaig fer accionista, em vaig comprar dues accions de l'Oviedo per 20 euros i encara les tinc.
1: Ets accionista de l'Oviedo?
0: I costen una pasta ara les accions?
3: No, costen, han baixat. Ara costen 6 euros, em van costar 20 i em costen 6.
0: Què dius?
1: Hòstia, perdona, però jo crec que el proper convidat a l'esport que vull és ell, eh?
0: Sí.
1: Tenim aquí un accionista de l'Oviedo.
0: És fort, sí, això. Sí. Però ara està el grup Pachuca, aquest.
3: Sí, els que tothom li té mania i haurien de marxar. Sí, sí.
0: Hòstia, que bo, tio. Que bo, que bo.
1: Una llàstima, equip que em queda molt bé. Em queda amb Santi Cazorla,

0: Sí, el seu pic jo, de la carrera.
1: Jo us prometo, totalment sent objectiu, que si Cazorla haguessin respectat les lesions, estarien converses, que no vull dir, estarien converses de molt a dalt, eh?
0: Home, és que això va pillar la bona època d'Espanya.
1: No sap, i la mala època de l'Arsenal i tot i així, saps? Vull dir, era una bestiesa, era una bestiesa. Jo l'Oviedo, que vull seguir canviant de tema, eh? Tornant a l'Oviedo, vull seguir molt a Stanis Pedrola, tio.
0: Uh-huh.
1: És un jugador que entrarà al Barça que honestament no el coneixem, està jugant a les Palmes, però va anar a la Sotana, tio, i és que em va caure de... és un xaval de puta mare, em va semblar, i ara l'ha fitxat l'Oviedo aquest any.
0: Bueno, doncs ja el seguirem, ja el
1: sí,
0: seguirem.
1: És de la Masia, em sap greu, però no, hòstia, no em fa il·lusió, tio, perquè és un...
0: segurament ens el van robar
1: és un tio, això és molt interessant, que el seu avi, que es deia, no sé si Stanis també,
0: Stanis, crec,
1: crec que
0: sí,
1: es deia
0: sí.
1: Stanis Pedrola també, va morir afusellat pels franquistes.
0: Hòstia.
1: Perquè era un tio que estava fotut amb moltes mogudes pels aliats i tot això, i hòstia, va morir afusellat per ell.
0: Hòstia, que bo, doncs el podríem portar també.
1: Home, ojalà. Ojalà portar l'Estanys Pedrola aquí, tio.
0: Bueno, li diem a l'Albert, que té molts contactes i poder.
1: Sí, no, sí, també és veritat.
0: I, bueno...
1: I tu, algú que vulguis comentar d'aquesta sí. pretemporada, inici de temporada de l'Atlético, tio, ja que hem descobert que ets colchonero.
2: L'Atlético de Madrid... Bueno, l'Atleti m'ha dit pretemporada complicada, no?
1: Però això és igual, la pretemporada. L'inici?
0: Bueno, amb el tema del Julián. Hòstia, sí. Hòstia, el temazo del Julián.
1: Això podem parlar, això dona per parlar.
2: Sí, clar que sí. Bueno, ha marcat això en general, jo crec. No només la pretemporada, sinó l'inici jugar sense davanters. És saber un partit de l'Atleti a Madrid jugant sense davanters, jo crec que és un càstig.
0: Ara estava veient a Twitter que volien la tornada de Camello, tio. Que es veu que teniu com una opció de compra.
2: Opció de recompra fins al juny del 27.
0: Sí?
2: M'estrany. Bueno, al final es va acabar apostant l'últim dia per Jonathan David, però jo crec que si Jonathan David no hagués sortit...
0: Aquest sí que s'ha fotut les birres, eh?
2: Aquest se les ha fotut de 5 en 5.
1: Va sortir el Griezmann a defensar-lo, el pobre.
0: Clar, però el Griezmann s'ha fotut 10. Aquest s'ha fotut 5 i l'altre 10.
1: Però el Griezmann, bueno.
0: El Griezmann d'un altre que l'altre dia ressaca de negrita, eh? El vaig veure al Twitter que estava sentat amb una cara.
1: Però era per la humitat, no? O alguna cosa així, estava patint, estava en buf i tot, no?
0: La humitat.
1: Però comença, bueno, l'altre dia va guanyar a Champions, què, tio? Que no el vaig veure. Contra el Liverpool, què?
2: A Champions jo crec que va ser segurament el millor partit. Bueno, se t'acaba escapant perquè...
1: Hòstia, et veig molt ratllat, tio.
0: Jugar en fil,
1: parlant de l'Atlético, et veig desmotivat,
2: no,
1: tio, poc optimista, no?
2: Pintar un projecte bé, però jo crec que s'ha anat a prendre pel cul.
0: Jo honestament crec que l'època del Xolo ha acabat ja, tio.
2: Creieu? Bueno.
1: Jo, bueno, des de fora, clar. Jo crec que us costa molt, perquè, hòstia, és la llegenda.
2: Però, per exemple, els problemes que hagi pogut tenir, jo crec, l'Atlético Madrid aquests últims 2-3 anys, jo no crec que hagin sigut culpa seva. Realment, no, però... hi ha hagut altres trams d'aquesta del Xolo que... podries arribar a pensar, hòstia, aquí quina patinada, no? Però és que pels problemes recents que són aquests, és que...
1: Ja, però home, a la que tu fas un mercat bastant ambiciós, com ha fet, no sé, hi va haver-hi un molt exagerat, m'han fitxat tot Déu, fas un mercat tan ambiciós i, hòstia, estàs barallant amb el Villarreal per la tercera plaça, tio, amb bons jugadors, amb millors jugadors que el Villarreal.
0: És una mica el conformisme.
2: Sí, bueno, aviam.
0: El Cachaco, el Xolo. Xolé.
2: També... a vegades es tendeix a mirar la Lliga només, a veure. És cert que la temporada de... l'any passat de Lliga va començar fatal, 7 primeres jornades van ser nefastes, o 5, no me'n recordo. I després, quan s'havia de jugar Copa i Champions contra el Barça, s'estava jugant amb els de primera ref. Això també és una altra cosa. Però també és cert que, per exemple, el Villarreal a Champions no venia a entrar 16avos i l'Atlètic de Madrid es va plantar a les semis. Igualment, aquella final de Copa...
1: yeah.
2: S'havia de
0: guanyar.
2: Aquella final de Copa s'havia de
0: guanyar. Jo us donava com a favorits, la veritat.
2: Sí, molta gent diu el tema aquest de... recorda la temporada passada de l'Atlètic de Madrid, que malament, va quedar quart. No? El problema de l'Atlètic de Madrid la temporada passada va ser que no va guanyar la final de Copa.
0: De 8, ja.
1: Sí, perquè al final va ser contra l'Arsenal, aquest Champions.
2: Sí, també.
1: I no veu fer mals partits, haig de dir.
2: Aquell partit també, la tornada a l'Emirates, curiosa.
1: Sí, sí, però no vau fer mals partits.
2: No
1: vau fer una mala eliminatòria.
0: Aquell partit no van ni xutar a porta, crec.
1: Ja, tipo, ja, però és que al
2: quin
1: final...
2: partit?
0: A tornada contra l'Arsenal? Pot ser que va ser un partit que... algo així?
2: Va ser un partit polèmic, però bueno, com quasi tots. Sí, tampoc.
1: Yeah. Sí, no, però bueno, al final era el finalista...
0: Hay mano negra? Contra l'Atlético?
2: No, jo crec que no. L'únic que l'Atlético li ha tocat en...

0: en moments molt decisius jugar contra el Madrid, i si hagués sigut qualsevol altre equip hagués sortit les coses millors, ja està.
1: Yeah.
0: Mano negra no, no.
2: Bueno, està bé que no
1: curti. El Tito Florent?
2: Tito Florent.
0: Tito Florent, sí, sí. Els Bizums.
2: Hòstia, el nostre president sí que està una mica... El Cerezo està una mica...
1: Fa molta gràcia.
0: Està... El Cerezo no mana res. La gent es pensa
2: no,
0: que mana i no mana res.
2: Jo no dic en quant a decisions.
0: El Miguel Ángel Gilmarín.
1: Aquest que és com el director general.
0: Conseller...
2: El CEO, no?
0: Conseller delegat, CEO, mana tot. Tot.
1: El Gil...
2: És com la Meritxell, la nostra convidada, però l'Atlético, una mica.
1: Vale.
2: Més o menys, no?
0: El Cerezo el, ja, tenen, no, el tenen de titella perquè li cau bé als mitjans i diu coses que fan gràcia.
2: Clar, no, per això jo
1: I el Torrente?
0: Torrente... Torrente. Bueno, quasi, un personatge similar al Torrente.
1: Sí, com es deia el president aquell que era molt mític?
0: Gil.
1: Aquest, que era quan l'època aquesta del Torrente, sí, sí, sí. I tal. Hòstia, jo era molt bo. El Marbella, el Cerezo, de Marbella.
0: Sí.
2: Però cada dia està més a prop el Cerezo, fa unes declaracions que...
1: Quan surt allà...
2: Florentino, ojo, eh?
1: Quan surt allà del menjar de president, sí. està prany.
0: Sí, sí, sí,
2: a saber que s'havia fotut de postre, eh? Bueno, això no, sí. Presumptament, eh? Presumptament.
1: Bueno, aviam, sempre... la porta tampoc està molt per parlar. I li gusta más bebé que tot el l'àpid.
2: Sí,
1: eh?
2: Bueno, i a tu, que hagués... A tu també. Però el Guardiola no queda tan malament, jo crec, davant dels mitjans. Sempre té aquest numeret, però
1: hòstia, ja, no, és que l'altre és de desubicat. És de desubicat.
2: I el Florentino.
1: Una altra...
2: Aquella roda de premsa on li diu... A una periodista...
0: Oye, allò va ser tocar fons,
2: sí, que tu eres molt guapa, no sé què, o alguna cosa així, no?
0: Sí, sí.
2: Això va ser...
1: Això ja va ser en plan apartat, saps?
0: Sí, sí.
2: Perquè ja té una edat, també. No, no,
1: clar, no.
2: No estic dient aquí que s'estigui fotent res, però...
1: No, clar, però també no pots fotre davant els micros a un home que el pobre, no. Que ja, vull dir, ja ha passat el seu moment.
2: Que dins dels tres a la porta, per molt que es foti de tot.
1: Clar, no, també és
2: que es foti uns peus de porc per dinar, per sopar i per berenar, el tio. Però
1: sí. La porta de preentrenar el fot cap i pot, saps?
2: I tu, el propietari nou, què, tio? Bueno, nou.
1: Ara l'Empeix. Bueno, aviam, la veritat que no... almenys és més present que l'antic, el Chen. La veritat que és bastant més present. I això ja... Només amb això ja...
2: I més carismàtic, tio, perquè el xino pobre...
1: No, era horrorós, tio, era horrorós, tio. Era un 5. Bueno, un 5, que collons, un 1. I ara a sobre, a part de l'Empeix, hi ha... que l'Alan Page és anglès. Hi ha el J.J. Watt, aquest,
2: el jugador de futbol americà,
1: que aquest és
2: una
1: figura pública, saps? Ja li mola el show, NFL, i es nota, saps? Es nota, jo què sé, alguna vegada ha vingut a fer birres allà a la prèvia amb la gent.
2: Aquesta dada de showman una mica.
1: Clar, i això també ho necessitàvem, una mica de, jo què sé, gent propera. Saps? Igual que dius-lo a la porta, que al final és proper, això... Que el vegis allà sortint...
2: I ho sent. És que la porta és el més cool de tots. Saps?
1: Clar, però el veus allà sortint del restaurant que se li...
2: Es corda
1: la camisa. Perquè tal. I clar, i això pues, al final és proper. I no és el mateix que tenir un president que et fot un vídeo a mi a 200.000 quilòmetres.
2: Això va ser molt fort, sí.
1: I bueno...
2: Ara falta que inverteixi una mica més.
1: Ara falta una mica d'inversió.
2: Que sigui una mica menys rata, no?
1: La veritat que sí, però és que a Espanya està molt difícil això perquè també hi ha un tema de... fair play financiero, sí. No sé què... Has d'estar com molt enquadrat, saps? Llavors tu no pots arribar aquí i fotre 100 milions. No és tan fàcil. Has de fer una ampliació de capital i ser mare. Llavors, bueno...
2: Espero que no es vagi... Perquè és propietari del Burnley, també, no?
1: Sí.
2: Anava a dir de la Premier, però ja no. I ojo, perquè potser va últim a segona divisió anglesa.
1: Bueno, porten pocs partits, però... Sí,
2: no,
1: sí,
2: no, porten no. Més, eh? Comença abans, porten uns quants partits. Però sí, vull dir, espero que no es vagi com...
1: A mi no em mola això de les copropietats. Ja ho saps, que ho hem parlat amb el Girona moltes vegades. Però bueno, ser una copropietat així, que més o menys són dos equips que no és un equip molt per sobre l'altre.
2: A mi no m'agrada quan són filials, quan els altres són com el Chelsea també, que té l'Estrasburg, no sé què, que fan jugadors per cedir-los i els
1: bons... Com el grup o Pachuca, que tenen el Pachuca, no?
2: Ja, però és això. A mi no m'agrada quan són clubs amb els seus deixebles, saps? I llavors acaben aniquilant els altres clubs, com li ha passat al Girona, i ells, doncs...
1: Això és la definició de futbol modern.
2: Si és el Burnley i l'Espanyol, mira.
1: Sí. Més o menys.
2: Projectes curiosos.
1: I, bueno, l'Espanyol juga demà al Camp del Rayo. Bueno, al Camp del Rayo. A Butarque.
2: Un altre tema.
1: A Butarque, a les 7 de la tarda. Hòstia, és que... Tu imagina't, s'ha aficionat del Rayo i que et fotin a les 7 de la tarda un dia laboral a Butarque, o sigui a Leganés, que és una altra població, al partit.
2: No, no, és molt fort.
1: És que és lamentable.
2: Semblant, mantenir molt les tendències a el que li passava a l'Europa aquest any, parlant una mica del futbol català, que no podien jugar al seu camp i havien d'anar...
1: Però, ja. Però almenys hi havia una raó com més justificada.
2: Sí, sí, no, no.
1: Vull dir, aquí és perquè un equip de primera divisió té descuidat el seu camp. És que és molt fort.
2: No, és fort.
1: És molt fort. I jo t'ho vaig comentar i jo crec que s'ha de fer alguna cosa amb el Rayo. Si no, pot ser que avui o ahir es va donar a conèixer a on es faria finalment el partit. I els aficionats de l'Espanyol, jo què sé, imagina que vol anar desplaçada,
2: gent desplaçada. No, és sostenible.
1: Els hi van dir ahir, saps?
2: Que, ja, però no pot, ara què fas?
1: No, clar, ara no, però vull dir, a mi em sap greu pels jugadors del Rayo, per l'aficionat sobretot, però és que al final és que això, vull dir, no sé, arribaria a un punt que jo crec que s'haurà de començar a sancionar amb punts o el que sigui. És que és lamentable.
2: Pot ser que acabi així, la veritat.
1: Pot ser.
2: Aquí passa poc, això, no?
1: Sí, passa poc.
2: Passa poc d'equips sancionats amb punts, no? Vull dir, a la primera passa bastant, a Itàlia passa molt, però
1: o sigui,
2: aquí no.
1: A Itàlia passa bé, són mafiosos.
2: Ja no, clar.
1: Però què va passar l'any passat en un... Hòstia, pot ser un Oviedo-Rayo? Rayo-Oviedo? Que no es va anul·lar per algú? Sí, oi? Per pluja, però va haver-hi com una polèmica perquè algú no el volia anul·lar o no sé què i van estar debatent que quasi sancionen a un dels dos equips. No me'n recordo bé.
2: No, bueno, però tenim aquí fora els bastoners de Caldes, eh?
1: Mare meva, doncs anem ara mateix a fer-nos una entrevista, o sigui.
2: No.
1: Et me la pierdo, jo.
2: Fer ràdio i tenir aquí baix el plaer de tenir els bastoners.
1: Això és Catalunya,
2: practicant. És Caldes!
1: Sí, és veritat.
2: Caldes, hòstia!
1: Ja, més... Perdó.
2: Sí, és Catalunya, però és Caldes, hòstia, tio. Caldes de Montbui. No, si no dic per tu, però hòstia. Fem poble, tio, que això hem vingut, no?
1: Hòstia, fem bullir l'olla, tio.
2: Fem bullir la puta olla, tio. Ja,
1: però que portin una... És que tinc gana a sobre, una olla aquí.
2: Ah, però si ganes d'una birra una altra vegada.
1: I ens fotem aquí a tot de menjar de la olla.
2: Hòstia, això ha esperat a Nadal, no? Ha esperat a Nadal, tio.
1: Ah, sí.
2: El caldo de Nadal. Que hem d'anar.
1: Ah, podríem portar un dia també a l'alcalde.
2: Bueno, sí, si ell vol, sí.
1: Perquè, no sé, ens van dir que...
2: Ara potser passem a esportistes, no tant polítics, no? Ara deixem que vinguin esportistes primer, no?
1: És veritat.
2: No podem portar la regidora i ara l'alcalde.
1: Ja.
2: És molt interessant, però...
1: Ja.
2: Hem de donar veu als esportistes, no?
1: Ja, sí, és veritat.
2: Que és portar l'alcalde tant de bo, eh? I tant de bo ens escolti i fa il·lusió.
1: Isidro,
2: sí. Però ara toca esportistes, entrenadors, gent que està fotuda en l'esport.
1: Sí, és veritat. Però, bueno, una cosa curiosa, que ja que estem, doncs l'expliquem.
2: Sí, tu explica, diu.
1: L'Isidre es veu que va tenir un programa d'esports a Caldes, que es deia Caldesports o alguna cosa així. Oi? Que ens ho va dir el Xavi.
2: El Xavi, sí, no sé.
1: Doncs...
2: Fa quan ni res, però...
1: Tenia un programa de ràdio, poder quan ell començava de periodista o alguna cosa, i el tenia d'esports, llavors. Bueno, per aquí també pot ser una mica un lligam, no?
2: Sí, no, i tant. Una excusa per convidar-lo.
1: Una excusa, sí.
2: Que ens expliqui també quatre coses.
1: Home, i tenia aquí l'alcalde.
2: I quatre consells, si ell va tenir un programa. Quatre consells ben explicats.
1: I tant. Curiós.
2: Jo estava pensant... M'agradaria portar, tio, jugadors, però també ho vam pensar de portar gent jove, saps? Això ens ho va ser idea de...
1: Criatures?
2: Més potser juvenils, no?
1: És broma.
2: Però sí que ens van comentar i no em sembla la idea, saps? Gent que s'està formant, que no està en l'etapa tan competitiva com diu la Meritxell, sinó portar això gent...
1: No, per veure altres punts de vista.
2: Clar, i saber que com d'exigent és a un nivell de poble, com les motivacions que tenen, que creien, des de la seva opinió, que els ha motivat a jugar per poder potenciar això, saps? No sé. Em sembla interessant, tio. I perquè érem nosaltres fa un temps, ara no, perquè ara ja no... No tenim edat per ser juvenils, però...
1: No, juvenils som, però no la categoria juvenil.
2: No.
1: Igual que el Jordi, que és juvenil.
2: Nosaltres però... estem jubilats, tio. Estem més a prop del Jordi que dels juvenils, eh?
1: Bueno, d'aquí res, ens foten a jugar amb la lliga de veterans, allà.
2: No, de fet, és que es diu... Hi ha la lliga de veterans, també, no?
1: Sí, però necessites tenir, crec que 35-40.
2: Ja explica això una mica, no?
1: Va, sí, ara,
2: mira,
1: ara
2: tenim una estona...
1: Va...
2: Parlem de la Moraneta, tio.
1: La Moraneta és... Bueno, primer de tot, la Moraneta és l'autoescola de ma mare, llavors...
2: Si estàs fent publicitat.
1: No, és broma. Però, vull dir, perquè sabíem d'on ve el nom, collons.
2: Bueno, el nom ve de la Moraneta de Montserrat, però sí. Bé. Tot va començar per la mare.
1: Va començar per aquí, per ma mare i tal, i vam dir, va, doncs... Bueno, l'equip ja el teníem, però jo què sé, però ma mare va fotre calés i ens va comprar les samarretes. Llavors doncs, vam dir, fem una mica de promo i el nom el diem així, perquè realment ja ens dèiem així, no sé ni per què. Per què collons ens dèiem així abans de que...
2: Pues perquè és un bon nom, jo crec, perquè, si era algú que era del lore del grup, no? Però sí. Hòstia, a mi personalment, no sé, hòstia, la Moraneta de Montserrat,
1: Hòstia, la mola, mola.
2: La Moraneta.
1: Un nom molt català.
2: Això, cantem el Virulai abans de cada partit.
1: Que després jugues contra...
2: Això és mentida, perdona, això és mentida.
1: Estaria guai,
2: Jo ho vaig dir, abans de començar la temporada anava a Montserrat, tio.
1: Sí, però si ho vam dir, jo també ho vaig dir.
2: Ja, pues no sé, comença bueno, aquesta setmana.
1: Tenim amistós.
2: Que per cert, després. Tu has dit que l'Espanyol juga demà?
1: Sí.
2: I tu no juga divendres?
1: Sí.
2: Hòstia, puta. Heavy,
1: eh?
2: I després és el primer amistós. És el capità, ell, de l'equip, i espera el primer partit de la temporada.
1: I després descans.
2: Però bueno, és això, és una lliga d'amateur, molt amateur,
1: sí,
2: on ve gent, a jugar al Bugarà i aquí Caldes, tots els partits, però ve gent de tot arreu.
1: Si algú vol venir a veure'ns, ens pot venir a veure,
2: I és una experiència que no recomano. És una experiència que si no tens un vincle sentimental amb gent del grup, de relació d'amistat, jo no, és algo que no recomano.
1: Però jo em foto el partit d'abans i me'l foto, vamos... Me la foto amb patates,
2: tio. Ja, perquè
1: són futboleros.
2: Són futboleros i perquè són futurs possibles rivals nostres.
1: Ja. Però bueno, és una...
2: Jo em poso molt nerviós en públic. Jo sóc molt, molt tímid, tio.
1: És una lliga de 13 participants en les que... Bueno, de les poques, això sempre ens fa incapié, com es diu en català. Bueno, incapié, incapeu.
2: Incapeu, potser és incapeu.
1: Potser és incapeu. Bueno. Sí, doncs sempre ens fa incapeu al president de la Lliga, un saludo aquí a Salva Fa. Un salutament a Salva Fa. Sempre ens
2: fa... saludant a tothom, tio.
1: Sí, home, és normal.
2: I sense que ens ho demanin.
1: Home, que ens paguen 5 euros per salutació, què vols?
2: No, clar, si ens demanéssim, hòstia, faria... No, estem aquí saludant a tothom, gent que fa anys que no parlem, tio. Però sí, no.
1: Doncs sempre fa incapeu, i després no ens escoltarà ningú, però bueno, és igual.
2: És igual,
1: sempre fa incapeu i en què és... de les poques lligues socials que hi ha en tot el Vallès i en tota la província de Barcelona. Llavors, hòstia, sí, sempre ho dic. Tu no vens a les reunions, me les menjo jo totes, cabron.
2: Que és l'única lliga?
1: O l'única o de les úniques, que hi ha en tot el que són els vallesos i tota aquesta
2: zona. A veure, la província, conya, Barcelona, quantes lligues deuen haver?
1: Vale, perdona.
2: És que has dit província, m'he estranyat per això la meva cara. Vale. És que si no el Salva t'està mentint a la cara.
1: No, però sí que potser en quant a Vallès social, tal... en quant així no hi ha tantes, no sé,
2: al final
1: no sé.
2: És el mateix que el que jugava jo, saps, allà amb...
1: però potser és una lliga privada, jo no sé.
2: Al final pagues una inscripció i jugues. No sé quina és la diferència, no sé on van els diners, però...
1: Bueno, perquè el Cristian al final és col·lega.
2: Però bueno, no, sí, però... és això, juguem cada setmana ara, i bueno, us anirem informant perquè ens fa gràcia també una mica, perquè som això... col·legues, però sense tenir bon nivell com és la Penya Verdaguer, ni estar federats.
1: Bueno,
2: però és una iniciativa que us animo a tots aquells que us agradi el futbol. Ja us dic, al nivell hi ha equips bons, però hi ha equips dolents. Vull dir, us animo a inscriure-us, si esteu amb els col·legues així, no cal, per tothom, hi ha gent de totes les edats. Vull dir,
1: sí, és veritat. Hi ha gent de 40 anys, de 40 i algo, inclús poder algun ja de 50.
2: Pot ser, perquè porten 10 anys jugant a aquesta
1: lliga. Hi ha gent
2: lliga,
1: que juga a la de veterans i a la...
2: Exacte, llavors us animo a pillar res. Amb 8 col·legues feu, si no fallen mai, clar. Perquè nosaltres parlem el primer amistós i som 7, i dos som porters, us tenim una mica xungo. Però us animo moltíssim a aquesta iniciativa sobre... Ostres, que es juga a Caldes i venen equips de que si La Roca, que si
1: Tiana, que si
2: gent de Montmeló, no?
1: Clar, no, i després estan aquí Tiana, Pompei, i està la Moraneta.
2: Exacte.
1: Sí, estem aquí representant bé el poble.
2: Bueno,
1: intentant-ho.
2: Sí, bueno, la Moneta no és de Caldes, però som de Caldes nosaltres, clar, és la gràcia. Hi ha més gent de Caldes, no som els únics.
1: No, hi ha molta
2: gent. Però us animem molt a jugar. I si us toca contra nosaltres, doncs, bueno... Pues us...
1: Deixar-vos perdre.
2: Anava a dir una explosió
1: molt... Deixar-vos guanyar.
2: No, anava a dir una explosió molt lletja, però bueno, me la guardaré pel següent programa.
1: I bueno...
2: I ja, bueno, hem fet una mica de promo...
1: Però
2: jo crec, sap greu, Salem, vull dir,
0: no, que va.
2: Si vols amb els teus col·legues apuntar-te també.
0: Jo crec que
1: tu has jugat a futbol,
0: molta pena. Patir a l'escola, marranero, ja
1: amb,
0: està.
1: Amb pilota de...
0: Exacte,
2: aquesta de plàstic.
0: Exacte, un globo ben globo. Ja està.
1: Ja està.
2: Però no et mola? Ho faries això amb els col·legues si t'ho proposessin?
0: Bueno.
2: No.
0: Potser sí, però... És que no crec que ningú proposés això tampoc, era bastant dolent tots, així que...
2: També sou de bàsquet o com? O els teus col·legues són de bàsquet o, no, o ets tu només?
0: No, sí que tinc amics, bastants amics que juguen a bàsquet, sí, diria. Que la majoria, de fet, alguns encara juguen, sí.
1: Sí, estaria guapo fer això de bàsquet.
2: Segur que algú, no sé caldes, però segur que algú fa, no? Un triangular, o sigui,
0: hi ha lligues, de gent que vol jugar, però no tan seriós.
2: Ah, hi ha molt això del 3x3. Això es
0: pot sí, també.
2: El que volia dir.
1: També tinc una cosa, si no has jugat mai a futbol i tal, o sigui, no venguis la Lliga com que si no has jugat mai a futbol t'ho passaràs bé.
2: No, no, no.
1: Et fotran 10.
2: Ah, jo he dit que si, jo li he preguntat amb ell, jo dic que hi ha gent de bon nivell, perquè hi ha gent que no tan bon nivell. Ja, però... que no has de tenir nivell de portar 10 anys
1: no,
2: a
1: no, ni molt menys.
2: Però jo he jugat 2 anys a la meva de futbol sala, un ja, i mig, flac,
1: però has jugat més a futbol
2: que sí, de... cony, però estic dient això
1: ja, ja,
2: que, no és, un, que cal... no és un nivell fort,
1: però que algú que no ha jugat mai a futbol que...
2: ja, no he dit això ja, bueno. Li he preguntat amb ell si jugava o no
1: ah.
2: I si li proposessin si ho faria
1: ja, vale, vale. Perdona.
2: No entenc aquest atac tan gratuït aquí a privar les meves paraules, tio, no sé.
1: Bueno, i què t'anava a dir?
2: No, jo això, jo...
1: També podem parlar una mica. Saps que podem parlar una mica?
2: Clar, és que no vull obrir de ben quin meló, perquè no ens queda molt temps. Ja, però, bueno, per això estava pensant quin meló podeu
1: obrir. Un meló que s'obre ràpid. Un meló d'aquells petits, que són ah, dels, que estan dolcets,
2: els que són bons. Però no ens va sortir bo, eh?
1: No. Espero que aquest surti millor. Un meló d'aquests
2: petitons. Ara t'ho dic, aviam. Obre'l.
1: El vermut. Una mica, podem parlar una mica del vermut.
2: Bueno, val.
1: No?
2: Primer, jo et preguntava, tu com expert abans, tenim un expert de bàsquet, de NBA domines?
0: Sí.
2: Sí? Qui és el teu favorit aquest any? Anem a parlar i al acabar.
0: Hòsties.
2: Perquè m'interessa això, una mica.
1: A mi no.
0: Segurament els Sixers.
2: Sí. Els Sixers, oi?
0: Sí.
2: Sí, eh?
1: El Filadelfia.
2: Amb LeBron?
0: Bueno, però no perquè estigui LeBron, sinó perquè...
2: Hòstia, m'acabes d'il·lusionar molt, eh?
0: Perquè...
1: Hòstia, no sé ni que
0: tenen un equip anat, molt interessant
2: 40 vegades, tio.
1: Pues no, és que no t'escolto a vegades.
2: Ja no, sovint, passa sovint. Pues hòstia, m'alegro molt perquè jo a la NBA no tinc un equip com a tal. Jo simplement vull que guanyi el LeBron James. És una mica...
0: Sí.
1: Ara però el Sixers porta molts anys ja punter, oi?
2: Bueno, sí, però mai. Molts anys tampoc, però... És un bon equip, però no...
1: Ah, no, jo acabo de confondre amb l'Oklahoma.
2: Ah, no,
1: clar, aquests sí que són els punters.
2: Si veus el Sixers, millor que Oklahoma, millor que New York...
0: Uf.
2: Home, depèn. No m'has dit això, tio.
0: Però és un equip molt complex perquè depèn de si Embiid estarà o no estarà. Un jugador que quan està va guanyar un MVP una miqueta polèmic també, però bastant. De nivell top 3 segurament no 4 millors jugadors de la NBA, però és que estem parlant que no s'aixeca del terra.
2: Ara mateix n'hi ha, conya.
0: Òbviament. Però... va més enllà de... Si Embiid no et farà... No està a un nivell de fer-te 35 punts per partit en uns playoffs, ni de broma. Però, per exemple, en els últims playoffs que la gent miri a el que jugaven els Sixers quan estava Embiid a pista i quan no.
2: No.
0: Per molt que no aportés ell individualment massa...
2: Col·lectivament sí, no?
0: Col·lectivament sí.
2: Pot ser per això que, amb tots els respectes a Embiid, sí. Ha sigut una mica imbècil o... polèmic, una mica?
0: Pot ser.
1: No sé qui és, no hi poso cara, aquest tio.
0: Pot ser...
2: Dos metres, clar, dos metres i llargs, eh? És un animal.
0: Sí, sí.
2: Però sí, no? Una mica...
0: Sí, sí.
2: Una mica polèmic, tio.
0: És que la NBA en general està agafant un color una miqueta raro.
2: Sí, eh?
0: Sí.
2: Per què
0: sí,
2: dius això?
0: Massa polèmica en tots els equips. Els premis que donen no són serios.
2: L'MVP aquest any, què opines?
0: Un robatori igual que l'anterior.
2: Gràcies. Qui era? Per tu? MVP?
0: Aquest any per mi Wembanyama o Jokic, qualsevol dels dos.
2: Luka no me'l coles, Luka?
0: Luka no te'l colo perquè no, aquest any ha estat sol i no ha pogut tal. Luka tal per mi era MVP l'any 2024 i l'any passat no és de Shai Gilgeous-Alexander ni de conya.
2: Oh, això és segur.
0: Sí, ni de conya.
2: Poc que he vist poc
0: de Jokic per mi claríssimament. Hi ha gent que tira altres noms, però...
2: Pues que Luka Doncic, de fet, no era ni possible que el guanyés, no? Perquè no havia complert el màxim de partits jugats.
0: Sí, això és un altre tema.
2: Que em diràs tu, ha carregat tot puto any a la Lakers i
0: sí,
2: no...
0: Sí, sí,
2: bueno.
1: Va fer rècord de punts i tot aquest, no? Em sona, no sé per què.
2: No sé,
0: però... Bueno, un dia va fer 73 contra els Atlanta Hawks.
2: No, va tenir una setmana en concret, li recordo. Perquè, clar, en una setmana... Són...
1: Que juguen 4 partits.
0: Sí, clar. Exacte.
2: I va ser una locura.
0: Estem parlant de que Doncic, des de que ha arribat als Lakers, bat un rècord cada setmana. O sigui, és
2: molt
0: el Laker amb més punts en els seus primers 50 partits. El Laker amb més assistències en els primers 6 partits. I així amb no sé quants registres de bàsquet.
1: No,
2: és molt, és un jugador que atractiu de veure, tio. O sigui, jugant,
0: sí.
2: Dir, eh? No. Però mola molt veure el tio. I mira que ha tingut èpoques on potser està una mica menys en forma, anem a dir-ho suau, però hòstia, és que és molt bo, tio. És que és molt bo.
0: Sí, segurament
2: que sortís del Madrid, això em fa ràbia, però ara és fort, eh?
1: És fort, és fort.
2: Que jugués pensar... al Madrid, tio.
1: Que jugués a la Lliga Espanyola de bàsquet, que realment... Bueno, és una lliga que la gent que en sap diu que té nivell, no?
0: Sí, té molt nivell, sí. Ja. Molt nivell. Sí, sí, sí.
2: Tàcticament diuen això, jo no ho sé, tu sabràs millor. Tàcticament diuen que sempre ha sigut com molt més tàctic i tècnic que la NBA.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Però, òbviament, físicament i per jugadors i exacte.
1: I això, la NBA.
0: Bueno, i talent.
1: Talent,
0: no? Talent, en número 1.
2: Amb els drafts i tot és impossible.
1: No? És més individual, no, també, a la NBA o què?
0: Sí. Però és que en si, això ja... Hi ha gent que no sap, a vegades ho dic, i em diuen, no, sí, la pista de la NBA és més gran que
1: sí?
0: La pista.
1: Sí,
2: sí, sí, això ho sabia. No, ho va dir l'Uri.
0: A simple vista, si t'hi fixes, dius, hòstia, potser sí que sembla... No és algú que es vegi descarat, que dius, hòstia, és... 10 metres més gran, no, home?
2: També perquè són més grans. O sigui, el percentatge de jugadors de 2 metres potser és més alt, no?
1: Ha adaptat la pista, no?
2: No, però
0: sí, podria
2: aquí
0: ser.
2: Hi ha més el perfil de típic
1: Navarro,
2: lluny,
1: Navarro.
2: Saps? Típic jugón, petit, sí. Base, petit. Allà, hòstia. Jo tinc la sensació, eh?
0: Sí, no, no.
2: Vaya gall, tio. Vaya puto gall.
0: Podria ser, sí, sí. Bueno, bueno, veiem.
2: O sigui, la teva previsió, Sixers.
0: De moment, sí.
2: Però tires d'acord, o sigui, et molen els Sixers o és objectiu, tu creus?
0: No, estic sent objectiu. Val. Em molen, m'agradaria que guanyessin, però...
2: Oh, ojalà, tio. Un altre anell de LeBron, tant de bo, tio.
1: Quants té?
0: 42 ja, no?
1: No, d'anells.
2: D'anells, 4, no?
0: Té 4, ha jugat 10 finals, n'ha perdut 6.
1: Collons. Pot mal dir. Registre, no, per ser LeBron?
2: Bueno, perquè molts ha guanyat algun sol, saps, amb caps. Quan l'època de Caps i Warriors, ja, la majoria d'anys anava sol. Va tenir sí. Irving tal, però hòstia, el que ha fet LeBron va remuntar un... Què era, un 4-2, un 1-3, a unes finals?
0: Un 3, un contra, allò 3-1. És del...
2: Era una locura, però sí, òbviament sí. Amb un equip com... Bueno, no vull entrar en la polèmica, però amb un equip com el que tenia Jordan, pues, potser hauria guanyat més. És el debat aquest que hi ha.
1: No?
2: Però tu volies parlar del vermut, tio.
1: Està a les calles, el debat, eh?
2: Sí, clar, la gent opina sense haver vist a Jordan, però també els que estaven a l'època de Jordan romantitzen a Jordan, jo crec. Però bueno, és un debat que només ho pot dir ell, perquè jo,
0: sí.
2: Tu i jo no dominem tant, però bueno. Qui diries tu, perdona?
0: Per mi Michael Jordan.
2: Sí, no?
1: Els romàntics del basquetbol.
0: Sí, sí.
2: Però no has vist una temporada mai de Jordan, no?
0: No, bueno, partits m'he vist molts, complets, però...
2: Sí, eh? Sí. Ets aquest nivell de... M'agrada.
0: Sí, sí, sí.
1: Mola, tio.
0: Però és tot, és quan veus entrevistes a altres jugadors de la NBA que jugaven en aquella època i tal, com parlaven de Jordan, com plantejaven els partits contra ell, un registre de 6-0 a les finals,
1: jo és que
0: es retira 2 anys perquè assassinen el seu pare, torna i guanya 3 campionats seguits, es jubila...
2: 2 anys van ser, pensava que havia sigut un, tio.
0: Dos anys.
2: Bueno, això...
0: Compra els Washington Wizards, és una ruïna d'equip i es fica a jugar ell un altre cop amb 40... Jo crec... Sí, LeBron és super top.
2: Però... No m'has convençut perquè jo sempre tiro LeBron perquè és l'únic que he vist, però que ho entenc perfectament. I si ho dius tu, pues serà per algú.
1: Jo m'he vist la sèrie i també opino.
2: La sèrie? El documental, no? El The Last Dance, no? Com era?
1: Sí, és un home.
2: Pues tu volies parlar del vermut, tio.
1: Sí, una mica, no?
2: Sí, parlem-ne. També... Ja que sí, ens queden uns minuts.
1: També, pues... bueno, perquè la gent que s'hi ha vist el post o el que sigui... Que
2: clar, i per ser aquí som nosaltres.
1: Clar, també és important per això, amb una mica de context. Doncs mira, nosaltres sempre havíem volgut fer un... Algo de contingut, perquè creiem que els dos doncs, congeniem bé i a sobre... Jo... No és per tirar-nos flors, però crec que podem ser una mica graciosos.
2: Ai, sí, creus, sí o no, que podem ser graciosos?
1: I bueno, ja sabem, ens estimem molt.
2: Bueno, això a vegades.
1: És broma, és broma. I no, i volíem fer com un programa de futbol, que és el final que ens apassiona. Un programa, vull dir, algo de contingut de futbol, que és el que ens apassiona. I bueno, i al final, doncs, després de molt temps parlant-ho, i és el típic que sempre parles i no acabes fent mai, doncs ens vam llançar a la piscina.
2: Em trobo la vergonya, sobretot.
1: Perquè això és el més important, eh?
2: Ja pots estar sol a te casa quan et graves sol, o sigui, encara que estiguéssim sols, que m'enregro per també el primer dia, hòstia, és una sensació super rara, eh?
1: Ja, perquè no saps el que dir, però bueno, això de la ràdio també ens farà ens anirà bé per trobar
3: un nou inici.
2: Hòstia, és el nostre primer
3: inici. Bones, som...
2: Treu això, per favor, treu això.
3: Qui som?
4: Bueno, som uns amants del futbol.
2: Que grande. Hòstia, sí. Això és el nostre primer vídeo, donar context, que vam fer una presentació abans de començar a gravar, i bé, això, vam fer un canal de YouTube, i a Insta i a TikTok anem penjant cosetes.
1: Sí, ens diem el vermut a tots jocs.
2: I així és com hem acabat aquí.
1: I així és com he acabat aquí.
2: A l'Aleix, que el mencionem per tercera vegada, però és que és una peça molt, molt important això, ens va dir que pues, estan mirant què fem als esports aquí a la ràdio, que volien apostar pels esports, i vam venir aquí i vam parlar amb el Xavi.
1: I ens, vam,
2: i ens va agradar tant, sí, ens va agradar el que ell tenia pensat i concordàvem amb el que nosaltres teníem pensat també, que era parlar de Caldes. O sigui, nosaltres parlem de tot, de futbol mundial, però volíem parlar de l'esport de Caldes també.
1: Sí, sí,
2: i al final és això, que no som ni molt menys periodistes ni estudiants en periodisme. Va. Per sort tenim gent aquí cansada, tenim periodistes que ens poden donar suport, però nosaltres som dos friquis, tres, que venim aquí a parlar d'esport i de futbol i ja està.
1: Sí, no, i també jo crec que segueix això una mica amb la idea que teníem amb el Vermut, que era també de parlar molt de futbol català, de futbol que no és tan mainstream, per així dir-ho, i que ens mola molt això, i collons, doncs, què més que portar-ho al màxim...
2: A la ràdio del poble, tio.
1: Al màxim i fer-ho amb el teu poble.
2: Doncs ara no ho diguem ara perquè estem aquí, el vídeo que està posant el nostre company, si el mireu, ho comentem, que volem parlar d'alcaldes, de la penya, del Cine Caldes, de no sé què... I ho diem,
1: i justament
2: ho hem pogut fer, i no des de la meva habitació, com ho fem, sinó des de la ràdio de Caldes.
1: Des d'un estudi de ràdio. Està guai.
2: Amb això, amb professionals que ens saben, amb gent que ens dona suport i ens donen consells, perquè nosaltres és la primera vegada que fem un programa de ràdio, i molt contents, tio, molt contents.
1: Sí, la idea és, bueno, doncs seguir intentant, també s'ha de dir que ara de temps anem una mica més justos, ha començat l'any, tal, feines, estudis... I...
2: És complicat, però bueno, hem aconseguit...
1: Que algun dia ja direm què fem cadascú, d'on venim, sí, hem estudiat... Això
2: quan agafem confiança,
1: poc a poc,
2: una mica, jo ara
1: però
2: no...
1: clar, també ens han de dir alguna cosa ells, no?
2: Aquests silencis incòmodes entre ell i jo els veureu bastant, perquè a mi m'agrada deixar-los una mica.
1: La pena és que no els veig en càmera.
2: Però a mi m'agrada deixar aquests silencis, si us incomoden, una mica és la intenció...
1: Sí, poder...
2: Sí, potser massa, però
1: ja,
2: sí.
1: Ja, poder t'has passat en aquesta. Això m'has fet sentir malament.
2: Em sap molt greu, germà. Però bueno, sí, això, que al final venim a fer el que teníem pensat, aquest racó que hem dit ja mil vegades de parlar de Caldes, i ens fa molta il·lusió. I tu d'on vens, tio? Perquè...
0: Jo d'aquí també, de Caldes, clar.
2: Però què estàs fent tu, així? Tu has estudiat alguna cosa de periodisme o tampoc?
0: Què va, segon de batxillerat, ara.
2: Ah, estàs fent segon de batxillerat?
0: Sí, començant.
2: Hòstia, pues...
1: Ja veus.
2: Això es posa més xungo i tot compaginar-ho, que nosaltres. Segon de batxillerat, eh?
1: Ojo, eh?
0: Sí, pinta dur.
2: Bueno,
1: tu, no. Perdona,
2: si, si ja t'has plantejat compaginar-ho, és que vas bé, no?
0: Sí, no està malament, no està malament.
1: Té la veu del Jupa, tio.
2: Què dius?
1: Però com s'expressa, ja veuràs quan escoltes més.
2: Ja m'ho escoltaré a casa, però hòstia.
1: Sí, sí.
2: Pot ser, no sé, però no.
1: Un amic nostre. T'ho juro que et veig... expressant-te igual, tio, t'ho juro.
2: Hòstia, no hi he caigut, la veritat.
1: Bueno, i això, i tu, vull dir, com vas començar a fer ràdio, per així dir-ho?
0: Doncs farà ja... aquest febrer jo crec que farà 4 anys.
2: Hòstia,
1: collons, sí.
2: Doncs tens molta més experiència.
1: T'havien aquí explotat, tio, amb 12 anys aquí.
0: Què va, si va ser iniciativa nostra completament aquí amb el Monter, que... Bueno, que també és veritat que en aquell moment li van venir dos xavals, això de 14 anys en aquell moment, de dir, anem a fer un programa tal de la NBA, que ens digués que sí, va estar superbé. I així vam estar 2 anys, i després, bueno, quan va arribar el Xavi ens va proposar d'ampliar-ho molt més, parlar d'Europa, l'Eurolliga, la CB, parlar de Caldes, així vam anar... l'any passat i ara fins aquí, que ja Caldes, objectiu principal.
2: Molt bé, tio, molt bé. O sigui, tens molta experiència, tu, realment.
1: Va bé.
2: Tens experiència i també ens ajudaràs, tio.
1: Oh, i tant, perquè després això del futbol no és... Ai, el futbol sí.
2: El bàsquet.
1: Sí.
2: I és important. No... I això, tio, anirem parlant, anirem informant-nos d'altres esports, de tot el que puguem, perquè al final costa i més a per temporada. Però bueno...
1: I sobretot això, que les institucions ens envien, ja sigui el nostre Instagram, el de la ràdio, el WhatsApp, que tenen contactes de la ràdio, informació, si us plau, que ens anirà molt bé i al final parlarem de tots.
2: Exacte. Disculpeu-nos avui si sí, ho hem fet una mica així, improvisat aquesta segona part i si ens heu vist nerviós o el que sigui, no ho sé, ja m'ho escoltaré avui a la nit abans d'anar a dormir, 4 vegades seguides ho faré, i aviam com ha sortit, i bueno, que això anirà millorant, anirem portant més coses, més convidats, que estigueu pendents a les xarxes també, a la ràdio, a la web, tot el que pugueu, i que ens doneu suport també si us agrada. Si no, no. Si no us agrada, ens insulteu si voleu, vale?
1: Vale, sí, porfa.
2: Sí, sí. No, no, això també mola, que dona contingut, vale?
1: I bueno, moltes gràcies al Jordi, que ha estat aquí dues hores aquí.
2: Ens ha explicat una història que el vull portar convidat. I això, que moltes gràcies per escoltar-nos. Un plaer, tios, haver començat això. I bueno,
0: igualment, sí, sí.
2: Que surti bé, tio. Vinga, bona nit, Caldes.
1: Bona nit, guapos.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes. Seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer cull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre. Una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:15 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa a demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes. Són les 11. Ràdio Caldes. 107.8.

mixtures, bridge, colors, what do you call it? Flaps, set.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Molt bon dia, Caldes. Avui encetem la temporada número 47 de Ràdio Caldes i obrim també la segona temporada del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, tot i que per això que comencem avui, 14 de setembre, doncs què hi trobareu per iniciar aquest fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just a les 9 i pocs minuts, gairebé i bastant minuts, després de la presentació i del sumari, obrirem amb les paraules que ens representen al fòrum i que, per suposat, també representa la ràdio. Tot seguit, dedicarem uns minuts a viatjar en el temps i recordar què diu la història en un tal dia com avui, passant per efemèrides i dies temàtics. A continuació, arribarà la secció més literària i cinèfila del magazín, la llibreteria, llibres, pantalla i música, de la mà de Marina Meneses i Clàudia García, una secció variada amb personalitat, cultura viva, recomanacions i sensibilitat. Elles mateixes ens explicaran el que han preparat, però ja us puc avançar que el protagonista és Odisseu, segons la versió actual. Ulisses, la més coneguda abans de la pel·lícula que ha omplert les sales del cinema aquest estiu. La Marina ens parlarà del clàssic d'Homer, mentre que la Clàudia es centrarà en la pel·lícula dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Matt Damon en el paper d'Odisseu o Ulisses. Amb elles arribarem a les 10 just al butlletí, a l'hora del butlletí informatiu. Després de les notícies, dedicarem uns 10 minuts a la borsa de treballs, oportunitats laborals, orientació i servei a la comunitat, a càrrec de professionals del servei que ofereix la piqueta. A continuació, arribarà l'hora del cafè amb l'entrevista, que avui estarà protagonitzada per Simon Tadberli i el seu poemari Palestina, des del riu fins al mar. Aquest llibre és la recopilació de poemes escrits per Manolo Villa, Simon Tadberli, entre maig del 2025 i juliol del 2026, en un període en què cada dimecres, setmana rere setmana, el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes de Montbui s'ha manifestat per reivindicar la pau i denunciar el genocidi d'Israel contra el poble palestí. Els poemes del llibre són un crit d'indignació, de ràbia, d'incomprensió, d'impotència i alhora un cant a l'esperança i a la solidaritat, perquè un dia, esperem que no molt lluny, tot canviï, el món canviï i es faci justícia. I amb Manolo Villa arribarem a la tercera hora, novament després del butlletí informatiu, passada les 11 del matí. Llavors serà el moment de la conversa, que avui girarà al voltant de la nova temporada de la ràdio. I qui ens parlarà d'aquesta nova etapa? Doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs el director de l'emissora, el senyor Xavier Sala Comadran. També ens acompanyarà Òscar Palacios, fins ara encarregat de donar les notícies, que continuarà fent-ho, però a més, portarà una novetat per la quarta ràdio Aposta, als esports, i també la retransmissió en directe del futbol a Caldes. Ells ens ho explicaran. Per part meva, per part del fòrum, continuarem apostant pel que representa la comunitat, la societat, la cultura, la vida. I si toca parlar d'esports, doncs també, no faltava ja més. I ara, com he dit en un principi, passo a les paraules del dia d'avui, 14 de setembre de 2026.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

confieu en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes dificultats amargues. I avui el temps ens porta fins aquí, a l'inici de la 47a temporada de Radio Caldes. Han passat 46 anys des que un dia, d'octubre del 1980, en plena capvuitada, la ràdio va sortir oficialment per antena. Ho va fer des d'un estudi petit, a l'última planta d'un edifici antic que ja no existeix, un espai modest però carregat d'una força que només tenen les coses que neixen de la voluntat col·lectiva. Aquell setembre del 1980, mentre el món ballava Upside Down de Diana Ross, que escoltarem uns segons, no? I també el Can't Stop the Music del Village People. Doncs seguien sonant a totes les festes. Aquí a casa nostra encara no estava l'actual tècnic, el Monter, era molt petit, hem de dir que han passat els anys. Clar, 46 anys són molts anys, eh? I doncs hi havia una altra cançó que triomfava, molt nostra, molt d'aquí, imagineu quina. L'escoltem.

0: Sí, es trata de la radio, interpretada por Django. Y no deixa de ser bonic pensar que mentre ell cantava sobre la màgia d'aquest mitjà a Caldes, algú ajustava un micròfon, algú comprovava un cable, algú respirava a fondo abans de dir «Sony». I encara és més bonic saber que, amb el temps, Django va acabar tenint la seva residència al nostre municipi. La vida té aquestes ironies poètiques, la ràdio que començava a caminar i el cantant que li dedicava una cançó acabant compartint el mateix poble. Estos tus amigos de la radio. En 45 anys, per aquestes zones hi han passat històries alegres, històries tristes, notícies que han sacsejat el poble, veus que ja no hi són, veus que han crescut, veus que han arribat de nou. La ràdio ha estat testimoni de tot, de festes majors, de reivindicacions, de silencis que feien mal, de celebracions que feien poble. Ha estat un refugi, altaveu, companyia, memòria i, sobretot, comunitat. I avui, en aquest setembre que torna a obrir portes, comencem una nova temporada, com hem dit, la 47a, que no és només un número, és una herència. És la responsabilitat de continuar un fil que no s'ha trencat en gairebé mig segle. Avui obrim el fòrum, la plaça pública de cada matí, un espai, com ja hem dit, per escoltar, per debatre, per explicar, per compartir. Un espai on la veu torna a ser protagonista, on la paraula torna a tenir pes, on la ràdio torna a fer allò que sap fer millor, acompanyar. Perquè la ràdio és això, una veu que no s'apaga, una comunitat que reconeix, un poble que parla. I ara sí, benvingudes i benvinguts a la 46a edició o temporada de Ràdio Caldes.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
0: I res, farem molt, avui ho farem molt curtet, el tal dia com avui, perquè ja tenim aquí pràcticament per començar la secció aquesta que ja he comentat en un principi, la més literària, la més pantalla, la més pel·lícula, la que porta tot això, que és la llibreteria i pantalla i música. Canviarem una mica perquè ho explicarem en pocs minuts. Doncs així, tenint en compte tal dia com avui, doncs dic que ja han passat 256 dies d'aquest 2026 i en resten 108 per continuar escrivint-lo. El santoral ens recorda l'exaltació de la Santa Creu i també que és el dia de Santa Creu. Si us dieu així, Creu, Cruz, moltes felicitats. Com a dia temàtic, avui se celebra el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Aquesta és una malaltia no contagiosa de la pell, podríem dir que és una de les malalties no contagioses de la pell més freqüents que afecta emocionalment i socialment les persones que el pateixen. Es tracta de sensibilitzar i conscienciar la població sobre l'impacte afectiu, social i laboral d'aquesta patologia. I avui doncs, ho deixarem aquí perquè de les efemèrides, d'alguna manera jo ja he dit també aquestes cançons que he parlat abans, no? Perquè justament es feien famoses al mes de setembre i tocant aquests dies. Hi havia d'altres, però avui hem col·locat aquestes perquè justament les que hem dit eren les que més sonaven.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: és la vostra. I després d'aquest primer tram del programa, on hem mirat el calendari, la història i les paraules que ens representa, entrem ja en un dels espais més estimats del fòrum, un espai que cada dilluns ens acompanya, ens acompanyarà, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És el moment d'obrir la llibreteria i tot seguit, o conjuntament, pantalla i música amb Marina Meneses i Clàudia García. Benvingudes.
1: Hola, bon dia.
0: Primer
1: bon dia.
0: Per començar, com han anat aquestes vacances?
1: Molt bé, jo acabada d'aterrar, com aquí qui diu, perquè he agafat aquesta primera setmana de setembre.
0: Molt bé, o sigui que tota la resta treballant.
1: Sí, més o menys.
0: O sigui, el mes d'agost pràcticament,
1: sí,
0: el mes d'agost i juliol sencer treballant.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Però també fer les vacances després, quan tothom torna, doncs això també va molt bé. Jo penso que sí,
1: bueno,
0: no?
1: Quan s'ha pogut aquest any.
0: Bé, i tu, Clàudia, què tal?
2: Jo bé, la veritat. He fet algun bolo, algun concertillo per guanyar-me una mica dels calés aquest estiu, però torno a treballar ara farà una setmana.
0: Concertillo, vols dir tocant,
2: sí,
0: cantant,
2: el...
0: perquè
2: sí,
0: el
2: sí,
0: teu
2: sí.
0: És el cantar, també.
2: Bueno, sí, una mica de tot, però per guanyar una mica de calés i tal durant l'estiu, molta muntanya, una mica de mar, me l'he gaudit molt, s'ha de dir, però bueno, ara tornem a la rutina i a seguir buscant més coses a fer i això, i amb moltes ganes, tenia moltes ganes de tornar, m'ha fet molta il·lusió tornar
0: a parlar justament del que avui, que jo ja he avançat una mica del que anirà a aquest programa, però jo prefereixo que sigueu vosaltres la que parlareu bé, o sigui, però per una banda és el llibre d'Homer, l'Odissea, no? Per altra banda, és la pel·lícula, tot i que quan, Clàudia, tu em vas parlar de la pel·lícula, l'Odissea, que justament aquest estiu podríem dir que ha arrasat, les sales s'han omplert totes, sí. I aguantar, a més, jo no sé vosaltres, però a mi particular em molesta molt les crispetes. És terrible, però bé, a lo millor a vosaltres us encanta tenir una... Us encanta tenir una galleda... Ai, mira, aquí el tècnic m'està dient que sí, que és dels que li agrada tenir la galleda tota plena de crispetes i apa, i menjar. Però,
2: jo admeto que també m'agrada, però sóc conscient d'aquesta com ansietat. A mi m'agraden les crispetes, Montero, jo estic amb tu, sempre. Però és veritat que em fa molta ansietat social el fet d'haver de mastegar-les i que se m'escolti, no. Precisament en el cinema així com...
0: Us explico que no és això, no és això el que més a mi m'afecta, sinó és el fet d'arribar i tot i que acostumen a netejar les sales, però hem de dir que aquesta pel·lícula doncs, ha portat molt de públic i fa l'efecte que no ha donat ni temps de netejar la sala. Però tot i així, la gent ha de ser una mica cívica, no? I si menges crispetes, doncs després hi ha un contenidor on pots deixar la galleda aquesta tan enorme o el got de la beguda, que normalment és Coca-Cola o és igual, el que sigui, no? Doncs deixar-lo en aquests contenidors. Però no, te trobes que arribes a una cadena dira, la que et toca, i està plena de tot bruta, total. Va ser algo, així com els cinemes normalment són còmodos, no? Que te pots estirar i tota la pesca, però trobar-te això per mi no és bonic.
2: Home, treu una mica de l'experiència, però jo personalment, ara, bueno, tant la Marina com jo hem anat a veure la pel·lícula al cinema, perquè ara mateix segueixen cinemes. Jo no sé l'experiència de la Marina, però jo la veritat és que vaig gaudir molt de l'experiència i ara comentarem la pel·lícula i tota la història, però s'ha de dir que és molt espectacular i és normal que estigui tenint tota aquesta repercussió. Musicalment també és molt curiosa, a veure si ens dona temps a comentar-ho.
0: A mi particularment però... me va agradar també molt, tot i que havia la Joana va un grup de persones que a alguna persona no li va agradar, a mi particularment me va agradar moltíssim.
2: Jo crec que és més aviat una cosa del director, perquè la veritat és que clar, està dirigida per... Ja avancem que l'adaptació d'aquest 2026, que n'hi ha un parell més d'adaptacions...
0: Sí, mira, jo la del 1954, no sé si Marina tu l'has vista, la del...
1: No.
0: Douglas?
1: No.
0: Doncs
1: aquesta... Bueno, si l'he vist, no
0: bueno, jo l'he
1: vist
0: no a la tele, perquè la van donar moltes vegades, la del 1954. Després, a veure, no té res a veure amb aquesta, la, és la típica, no? També amb molta... Vull dir, aquí doncs, la el personatge amb molta força, cosa que en el Matt Damon no veiem això, sinó veiem un personatge bastant més... més
2: introspectiu,
0: sí,
2: potser.
0: Sí, i tranquil, podríem sí. dir, no? I aconsegueix o sigui, lluitar, però d'una altra manera, com l'altra pel·lícula és la via. Fins i tot és el fet de voler-la veure per veure les diferències en, i penso que n'hi ha, però guanya, per mi guanya aquesta.
2: Home,
0: però bé,
2: sí.
0: Parleu vosaltres.
1: Vinga, comencem.
0: Que jo no he de parlar.
2: Introdueix-nos, Marina.
0: Vinga, el llibre, Marina.
1: Bueno,
0: l'Odissea, vull bueno, dir aquesta que ja és un clàssic.
1: A veure, l'Odissea és un poema escrit per Homer, és un poema una mica llarg, un poema de 12.000 versos escrits en hexàmetres, no? Que és bueno, una composició ja complexa per si, i, però bueno, s'ha de dir que no per ritme, vull dir que no, que la poesia a vegades fa que hi hagi molta... et perdis molt en, el, en la història, però és veritat que té ritme. Aleshores, el que normalment... Bueno, la història que explica és la història d'Odisseu, que després de guanyar la guerra de Troia torna a casa a Ítaca amb la seva dona Penèlope i el seu fill Telèmac, i és tot el viatge que fa i tots els entrebancs, no?, que s'hi troba, i una mica la èpica, no? I tot això mesclat amb déus, ell fa el paper de l'heroi, vull dir, és una èpica total de manual. Bueno, suposo que és la primera èpica de la història. Aleshores, en quant a adaptacions, o sigui, en quant a llibres, evidentment és un llibre que està publicat per... totes les editorials del món han publicat l'Odissea i el que hi ha són moltes adaptacions, més que l'Odissea en la seva forma original en vers, el que hi ha són moltes adaptacions que expliquen la història. Inclús jo he portat aquí adaptacions per nens, per exemple, no? O sigui, una per nens, que són il·lustrades, que explica... tenim aquí una de la galera amb el text adaptat de la Meritxell Blay i les il·lustracions de la Jenny Espinosa i és una adaptació per nens i
0: però explica... per nens amb una a partir de 9-10 anys,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, vull
0: dir, perquè hi ha bastant lletra, sí, tot sí, i que sí, hi ha no? unes il·lustracions molt boniques i des d'aquí
1: sí, però no deixen
0: veure.
1: De ser com contes sí. en el que s'expliquen com els diferents les diferents etapes del camí que va passant Odisseu per arribar fins a Ítaca i molt endolcida, per dir d'alguna manera, no? Traient la part més
0: bonica,
1: bueno, més lletja de la història, no? o més cruenta, per dir d'alguna manera. I després he portat una altra, que també és il·lustrada, també és una adaptació, i és de l'Albert Jané, amb il·lustracions del Pep Montserrat, i aquesta sí que és una adaptació... molt més fidel al text original, tot i que és en prosa i no en vers, però és molt més fidel al text original i també molt fidel, o sigui, també molt fidel la pel·lícula també segueix molt fidelment aquesta adaptació, per dir-ho d'alguna manera, no? I bueno, dir-vos que entre totes les adaptacions que hi ha, doncs he trobat adaptacions en còmic, les de nens que ja hem dit, novel·les gràfiques, edicions ara arrel de la pel·lícula que surten amb aquests llibres que estan tan de moda, amb els cantos tintats. Bueno, teniu mil i una en català, en castellà, amb l'idioma que vulgueu.
0: En totes, jo diria que està en tots els idiomes.
1: Sí, sí, sí, sí. I bueno, quan a la pel·lícula, doncs a mi em va agradar, sí, sí, sí, em va agradar. I sí que és veritat, aquesta part una mica fosca, una mica, no? La versió una mica No tant la part més èpica i de machote, de, no? De...
2: Sí, és veritat, però precisament és per això que jo penso, bueno, que agrada més, sí. No? Perquè l'altra, com tu deies,
1: és un personatge
2: que...
1: de carn i ossos,
0: la del Kirk,
1: no?
0: Sí. La del Kirk Douglas, precisament és el que tu acabes de dir, precisament la de machote, no?
1: I bueno, sí, m'ha agradat molt. A veure quina anàlisi fa la Carla.
2: Doncs, bueno, jo realment em centraré molt més en la música, perquè ja només entrar a la sala i començar a escoltar-ho tot va ser com, oh, uau, això...
1: Promet.
2: Això promet, això està molt guai. I a més vaig sortir d'allà fent com una petita reflexió per mi mateixa de dir, ostres, el cinema està millorant moltíssim el tema del so. Vull dir, no és que no hi hagués bona qualitat del so en pel·lícules anteriors, però sento que des de fa uns quants anys com que tot el tema del so està... se li fica més atenció en els detalls, i això jo crec que ajuda molt a la immersió, i l'audició ho fa molt bé. O sigui, hi ha com moments que simplement com està com sonoritzat l'ambient ja trobo que t'enganxa molt com a espectadora, inconscientment, perquè clar, no crec que tothom tingui aquest moment friki de dir, vale, vaig a veure com s'escolta el so aquí en aquest moment específic que cau una pedra.
1: T'he de dir, però... que des de que et conec i comentes tot això, intento fixar-me per més una pel·lícula, intento per a dir, a veure... Sí, i era algo que no m'havia fixat mai, que ara dic, ai, mira, pues sí, vull dir que li presto atenció.
2: Gràcies. Significa que estic fent bé la meva feina de musicòloga. Estic fent bé la meva feina perquè la gent escolti les coses. Bé, m'agrada. Sí. I, bueno, parlant d'escoltar coses, la banda sonora l'ha fet el Ludvig Göransson. Crec que es pronuncia així, no la vull cagar... Ui, perdó, no vull ara dir malament noms. Catxis, torno i torno malament. Bé, ja havia col·laborat abans amb el Christopher Nolan amb algunes de les bandes sonores més cridaneres, com pot ser, si no recordo malament, aquesta última del Oppenheimer. Em sembla que també ja l'havia fet el Ludvig Göransson, per tant, si ja coneixes una mica el compositor, ja et pots esperar que sigui una cosa com molt espectacular, però no! No, en aquest cas no, ja que no utilitza una orquestra simfònica convencional, així com molt gran Oppenheimer, no l'hem analitzat mai, però la banda sonora va estar tot arreu. Jo almenys ho recordo així. I era molt èpica, molt gran, molt potion, molt Christopher Nolan. Però en aquest cas, el Göransson busca com incorporar instruments que pertanyen a l'època de... Bueno, a l'època d'Odisseo, no? I utilitza instruments com la lira antiga, l'aulos, que és molt curiós, i el vaig reconèixer i va ser com, no pot ser que això sigui un aulos i tal, perquè no es toca, ja no es recupera. No. I sí, efectivament és un aulos, perquè es fa una imatge mental, imagineu-vos, uf, quin mal dia això, dos oboès.
1: Dos?
2: Dos oboès, un oboè clàssic de tota la vida, dos oboès així com enganxadets. Per tant, és un instrument que té com dues canyes i tal, i bueno, fa una... Estic fent aquí unes formes amb els braços, intentant explicar-me. Fa com una mica forma de V baixa, però invertida. Aleshores té com dues canyes, ui, i és bastant curiós, de veritat.
1: Està bé, instrument de vent.
2: I es reconeix, o sigui, en el tema principal, perquè hi ha com un leitmotiv que es va transformant i repetint al llarg de la pel·lícula. Clar, tu ho escoltaries i diries, ai, mira, és una graia. No, és una
0: aula. Sí, bueno, si escolteu de fons,
2: si
0: una
2: aula
1: sona, ens ho dius.
2: A veure, si
0: deixem-la una miqueta més fort, perquè es nota bastant aquesta part fosca que a vegades toca la pel·lícula, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, aquesta no.
2: Aquest precisament no és un aulos. Ara quedaré malament, i diré que és un aulos i em sortirà algú i em dirà, això no és un aulos. Bé, aquí precisament un aulos no, però també aprofito per dir que hi ha la lira, utilitza molt els gongs de bronze, i és molt curiós perquè va inventar la seva pròpia notació

0: cant, però també d'associacions. Jo us vinc a portar el cas de la lira, que en aquest cas bueno, la lira s'associa a la transmissió cantada de la poesia èpica, i l'Odissea és precisament poesia èpica, com abans comentava la Marina, i moltes vegades ens arriben aquests relats a través de la transmissió oral. Això ha sonat una mica raro, però bueno.
1: No, queda molt bé. Sí,
0: vale, va,
1: que dius que sona raro. Queda molt bé.
0: I clar, la lira està com associada a aquest moment de transmissió oral, de que els bards, els trobadors utilitzaven la lira com per anar cantant aquests poemes i tal. Que és curiós perquè la pel·lícula, quan s'inicia la pel·lícula, no sé si us en recordareu, hi ha un trobador que està explicant la història d'Odisseu, mm-hmm, en aquesta sala enorme on estan tots els pretendents de Penélope.
1: Bueno, pretendents, no, sí.
0: Sí, són pretendents, no, que van a fer que es casin... Això és un aulos.
2: Ah, vale.
0: Clar, hi ha un trobador, un bar, que està com cantant el poema, però amb una vara picant el terra. Sí. Això, no sé jo, així com decorat és en la vida real, però clar, la lira sí que s'associava a aquest moment de... anem a explicar poemes èpics. I hi ha una cosa més amb la lira que és bastant curiós, però bueno, anirem comentant, no? L'àlbum, almenys tal com està a l'Spotify, són 23 cançons, no les he pogut escoltar totes, i això, el tema com principal, el leitmotiv així que més ens crida l'atenció és el tema d'Ítaca, que representa una mica com la llar, perquè al final la història és un viatge, de 10 anys, tot i que no apareixen, òbviament, totes les històries que hi ha de per mig, perquè si no, no acabaríem mai, al final són 24 cants, i aquest tema d'Ítaca va apareixent en diferents variacions i representa això, la llar, que la llar alhora equival a Penélope, a Telèmac, i representa el retorn, les ganes de retornar d'Ulisses. Mm. Bueno, Odisseu, Ulisses, li pot dir d'ambdues maneres. I aquí amb la meva catxollibreta de friki, on més s'ha popularitzat aquest tema de, que és molt característic, és en el tema de les sirenes, que a més jo crec que és un moment clau de l'Odissea original, bueno, almenys dels més icònics com més populars, que sento que no s'ha potenciat tant a la pel·lícula, no sé què opineu vosaltres.
2: Sí, és veritat, és un moment que passa com una història menor, no?
0: Sí.
2: O sigui, hi ha històries dintre de la pel·lícula que se'ls dona molta rellevància, com la de Circe, per exemple.
0: Exacte.
2: No?
1: Sí, però que és molta història, perquè vull dir que aquesta la coneixem també, tot i que potser en alguna altra versió no sortia tant, però que sí que val la pena tenir-la en compte. Vull dir que és el fet d'aquesta dona, no?, que per a defensar-se doncs té uns poders, no?, de convertir-los.
2: Sí, després ho comentarem. I això, exacte, no? que hi ha històries a les que se li ha donat molta rellevància, en canvi el cant de les sirenes, no?, que sembla que és
0: sí,
2: una de les més conegudes o més...
0: Exacte.
2: Passa bastant desapercebuda, sí que és veritat.
0: Sí, que és, perquè a més jo trobo que, per exemple, però això és un problema que tinc jo en com me deixen les pel·lícules de vegades, que és difícil adaptar una obra,
2: sí,
0: i més com l'Odissea, que és gegant, que és que t'hi podries estar... Bueno, és que de fet hi ha una minissèrie, no l'he vista, però clar, potser en un format de minissèrie et dona com més yeah, joc a fer més coses. Però clar, jo sento que, per exemple, la part de les sirenes va passar molt desapercebuda,
2: sí,
0: quan és una de les coses que més recordem.
2: Sí.
0: I sí que és veritat que, per exemple, el moment de... com es diu el
2: cíclope.
0: Gràcies. Trobo que és molt rellevant perquè al final és com l'acte que desencadena tota la ira de Poseidon, de Neptú, perquè al final és el seu... Bueno, és que la pel·lícula no queda clar, però de les primeres com trobades que té Ulisses quan intenta tornar a ser a casa és amb el cíclope, Tolo algo, no estic segura.
2: No,
0: que és fill de Poseidó, i això la pel·lícula,
2: sí,
0: no queda clar, això t'has d'anar una mica t'has d'anar una mica als llibres i a la,
2: sí,
0: mitologia. Si ets,
2: sí,
0: fan de la mitologia ho saps, però si no,
2: sí,
0: no ets molt fan, no te n'adones.
2: Sí.
0: Clar, això a la pel·lícula no queda clar, però hauria estat perfecte, perquè és que és l'excusa a l'Odissea original de per què Ulisses tarda 10 anys en tornar a ser a casa, perquè Neptú
2: li posa les traves pel camí.
0: Ah, exacte. T'has ficat amb el meu fill i tu ara tardaràs 10 anys a tornar-te a casa.
2: Sí,
0: i això a la pel·lícula no ho expliquen. Sí, està guai que surt a tenir

0: i tal, que és la...
1: Perdona, és Polifem.
0: Ai, gràcies. I jo aquí diem Ptolomeu. No, no, no. Ptolomeu bueno. Era egipci, mare de Déu. Però clar, jo sento que és una cosa, és una cosa que això, potser per falta de temps o potser per espectacularitat.
1: Sí, no o potser sé. Perquè es dona per sabut, però sí que és veritat que no es veu clar, no? Que és això, no? Que aquest és el desencadenant de tot de totes les traves que després va posant Poseidó a Odisseu, clar. No? I
0: després, bueno, es modifiquen parts de la trama, però és normal perquè al final, hi ha un moment a l'Odissea original que és molt frustrant, i molt frustrant no en el sentit de... Bueno, m'he llegit alguns cants, he vingut aquí que he intentat llegir-me també impossible.
1: Jo no he llegit cants, he llegit adaptacions.
0: Jo m'he intentat llegir alguns cants i tal. Hi ha un moment que és molt frustrant, que és... hi ha un moment a la travessia, cap a l'inici de la travessia, que precisament per culpa de Poseidon es queden a les portes d'arribar a Ítaca. O sigui, hi ha un moment que estan arribant a Ítaca i es desencadena una tempesta brutal.
1: Vale.
0: I clar, és un moment de frustració que la pel·lícula tampoc es veu.
1: No, això no.
0: I trobo que potser li hagués donat més profunditat al personatge.
1: I a les adaptacions que jo he llegit tampoc surt això.
2: Però,
1: clar, no ho recordo, com a mínim.
2: Una cosa, estem parlant d'una pel·lícula que té gairebé 3 hores de durada. Sí, imagineu que s'afegeix tot. Jo penso que aquí va estar, o sigui... és el fet d'anar resumint, no? Clar, resumint, i pot ser que es va treure una part important, que és això que per moltes persones doncs no l'acabaven d'entendre, però com també estàs dient, no? Al llegir el llibre precisament trobes a faltar tot això, perquè és el fet d'aquestes...
1: Clar, les adaptacions al final...
2: Clar, no deixa de ser una adaptació.
1: Sí. Que...
0: Clar, i al final...
2: Tot i així...
0: Es deixen aquests... Bueno, per mi potser sí que hagués necessitat aquest moment de frustració. També crec que hagués estat com molt bona excusa per tenir l'espectador una mica més enganyat. Mm. Però bueno, això són llibertats creatives de cada director. Però la resta trobo que està bastant ben adaptat, s'han deixat alguna història, però és que és normal...
1: Sí.
0: Crec que blanquegen una mica tot el tema de Calypso, però també perquè la pel·lícula utilitzen la flor aquesta de Lotus per fer... Que en realitat, sí que, o sigui, és verídic, el de la flor de Lotus que utilitza Calypso a la pel·lícula, en realitat a l'Odissea original és una història a part, és una història d'una altra illa, amb altres persones que utilitzen aquesta flor com per desorientar
1: i perdre la memòria.
0: Exacte.
1: No?
0: A la pel·lícula s'adapta aquesta flor, s'adapta amb el tema de la Calypso, i crec que per tant es blanqueja molt, perquè en l'original el Matt Damon va dir, no? L'Odisseu es queda 7 anys amb la Calypso.
1: Clar, sí,
0: però no està sota un malefici així de que s'està oblidant de les coses. Ell moltes vegades es queda perquè li ve de gust estar amb la Calypso.
1: Ja,
0: però clar, la pel·lícula no, jo és que no me'n recordo de res, jo tinc una dona.
2: Però és una bellesa, és una bellesa, més a més a la que ens han posat, com
0: Charlize
2: Theron, és una bellesa i qui la deixa? No és que no ho sigui la seva dona, no? La
0: Penelope,
2: però vull dir, però aquesta...
0: Home, ja que han sortit noms d'actrius... Quin elenco!
1: O sigui,
0: és molt fort la quantitat d'actors i actrius. Aquests estan a tot arreu,
2: Però molt, molt importants tots,
0: Vull dir, fins i tot,
2: el que fa de dolent, no? Però que
0: de
2: és un bon actor.
0: Ostres, sí, el Robert Pattinson.
2: Que és molt bon actor,
0: que
2: també.
0: Que la meva edat el vam conèixer per Crepúsculo.
2: No, exactament. Exactament, en Crepúsculo, però també sortia en alguna de les pel·lícules del Harry Potter. Vull dir, quan era més jovenet.
0: Sí, i és veritat que la carrera del Robert Pattinson, bueno, ha fet cada volta. Jo recordo veure-la en una pel·lícula de Robert Eggers, en El Faro, amb un altre actor que és molt bo, ara no recordo com es deia, i és una fumada. I aquí és on demostra que ell, bueno, que les de la meva edat el coneixem una mica pel Crepúsculo. Jo he d'admetre que en el seu moment no vaig tenir l'època de...
2: No t'agrada tant, però fa un bon paper, precisament perquè ho fa molt bé, perquè fa del que el...
0: Bueno, que és un personatge inventat, a l'Odissea no surt. I hi ha personatges que els han agafat... Per exemple, com es diu el jove que es queda a l'inici
2: amb, sí, el que mor,
0: amb el cavall,
2: sí,
0: que mor,
2: el que maten,
0: és
2: ara no me'n recordo, ara no.
1: Era, no recordo com es diu.
0: Sinon.
2: Sí, sí, bona, sí, no, sí, no. Me'n recordo perquè després està sortint tota l'estona en la veu d'ell, de l'Odisseu.
0: Sí, que... doncs el Sinon, per exemple, que és un dels personatges així com claus de l'Odissea, no surt a l'Odissea original, sinó que és un personatge, crec que de la Ilíada, o... Bueno, és que està molt relacionada amb, sí, amb la Ilíada, al final...
2: Amb el cavall. I
0: tot amb el cavall de Troia, perquè al final, sí, és com el resultat de la guerra de Troia, o sigui, realment... Mm. Hauríem de tornar molt enrere per entendre moltes coses de l'Odissea, perquè, sí, bueno, es van trobar herois com Aquiles i, bueno, és tot un Agamèmnon, sí, hi ha moltíssims persones, jo és
1: tota
0: que
1: la mitologia, sí, que gira al voltant de l'Odissea, no?
0: És molt, molt ample,
1: sí, sí,
0: i
1: sí,
0: clar,
1: és molt ample.
0: Entenc que s'han pres aquestes llibertats creatives, a dir, doncs mira,
1: bueno,
0: ara agafarem...
1: aquest personatge li dona la importància a l'avància. Jo el que no recordo en cap adaptació, bueno, no sé si hi ha dues adaptacions, però no, el que no recordo és la part aquesta més fosca quan es troben amb el Simón... Sinón?
0: Sinón, Sinón. Ostres, Simón, català seria molt xul, eh?
1: que estan com en el món dels morts, sí, exacte, Hades, arriben allà, i tota aquesta part jo no la recordo en cap adaptació que he llegit.
0: Jo crec que és... O sigui, sí que és veritat que...
1: Sí, que és la part més fosca de la pel·lícula,
0: sí,
1: no? Al
0: sí,
1: final.
0: Sí, sí, i és xulíssima, a mi m'encanta aquella,
1: sí,
0: escena.
1: Sí, està molt bé.
0: Crec que va estar gravada a, no sé si Finlàndia o algun país així cap al nord. Clar, no hi ha filtre, gairebé és tot com hores del
1: de
0: matí,
1: llum,
0: de llum, que fan tot aquest efecte. No sé si ho van, sí, gravar en una platja també d'aquestes com de sorra negra, també que li dona tot aquest aire.
1: Sí.
0: No sé, a mi l'Eliot Page aquí em va agradar moltíssim i és un actor que ha rebut bastanta crítica, però bueno, no sé... Però sí, és el moment més fos, però a l'Odissea sí que hi ha aquest moment, perquè la Circe li diu, escolta, si tu vols saber en plan,
1: sí,
0: com ha arribat a casa, vés a visitar l'oracle de... No me'n recordo com es deia...
1: Sí.
0: Però sí, que és legítim. Sí, sí, però jo crec que la pel·lícula ha agafat l'escena i l'ha fet. Com... Mm-hmm. Bueno, a mi és la meva escena preferida, bàsicament, tota aquella escena.
2: Però que no estava jo amb el meu cap, quina és l'escena més...
0: La de l'Hades, la de l'inframont, que l'Odisseu es troba amb tots els soldats que ha deixat enrere, que han mort,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: apareix el Sinón i li,
2: sí,
0: i li,
2: sí,
0: recrimina.
1: Sí, li recrimina que no li hagués explicat la veritat de...
0: Exacte. Clar, que això...
1: Del cavall de Troia, que trobo... que és una de les escenes que a mi em va impactar més,
2: sí,
1: eh?
2: I tant.
1: Quan estan dintre del cavall, perquè clar, les han tingut mil vegades, les... No?
0: Però
1: veure,
0: les imaginat,
1: no?
0: Però,
1: clar, que
0: clar,
1: passen allà molt,
2: però,
1: no sé
2: però,
1: si dies, no? Fins
2: però,
1: que arriben...
0: Però humanes, crec, sí.
2: Però Marina, no ho veus, però com te ho estan explicant, que bueno, que allí feien totes les seves coses, defecacions,
0: sí, sí, sí, sí,
2: i tot
1: bueno,
2: caia
1: clar,
2: a sobre, tot això ho expliquen i aleshores tot això t'ho imagines i és això el que fa, el
1: clar,
2: que fa
1: clar,
2: veure
1: clar, sí, sí,
2: la magnitud
1: no,
2: del que va ser això,
1: bueno, jo
2: no?
1: Potser
2: sí,
1: m'havia quedat més amb la idea de que, bueno, que es piquen el cavall i que el cavall el porten allà
0: jo
1: i
0: igual,
1: que tot passa com molt més ràpid del
0: sí,
1: que
0: sí,
1: en realitat,
0: sí, sí, sí,
1: no?
2: Era,
0: perquè
2: ser,
0: a més les altres adaptacions de la guerra de Troia i tal, bueno, hi ha una que crec que és Brad Pitt que fa d'Aquiles,
1: sí,
0: i està també per allà el que fa de Legolas,
2: no,
0: no,
2: no, era l'amant de la Helena, no?
0: L'Aquiles?
2: Bueno,
0: no, vull,
2: doncs,
0: no.
2: Pues en el Brad Pitt quan surten aquí, bueno,
0: Brad Pitt crec que fa d'Aquiles, que és un dels herois que va participar a la guerra de Troia, junt amb moltíssims herois que no s'expliquen, i el que fa de Legolas, Orlando Bloom, vale, mare,
1: sí,
0: de Déu, no me'n recordava de l'Orlando Bloom, fa de Paris o d'Hector, no estic segura, bueno, l'Helena de Troia, bueno, també surt a l'Odissea,
1: sí,
0: jo no m'esperava que sortís,
1: sí, sí, sí,
0: però és molt
1: surt,
0: curiós com la giren el personatge,
1: sí,
0: com
1: sí, sí,
0: se
1: sí,
0: la
1: sí,
0: demostra deformada i com es fa burla de, mira, aquesta cara és la que va portar mil homes a la guerra,
1: sí,
0: saps? I la pobra, la Lupita Nyong'o, que és guapíssima,
1: sí,
0: se la veu amb la cara desfigurada, és molt curiós això com ho enfoquen, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí, que tota aquesta part també és
0: curiosa.
1: Sí, jo la desconeixia, aquesta part de la història la desconeixia i bueno,
0: clar, perquè penses,
1: no sé si és fidel o no és fidel al llibre o a la història de Troia, no? Més aviat, potser, que...
0: O sigui, molta gent no sap que, clar, allò de Troia... Ja ho comentarem un altre dia, potser, si podem fer...
1: Sí, mira, podem fer la guerra de Troia.
2: Un altre dia també us faré una altra proposta, perquè justament després tindrem aquí no parlarem avui precisament d'això, que és el Manolo Villa, Simón de Tavernier, perquè té un llibre de poemes, no és el que precisament parlarem avui, però sí a l'anterior, que també estava relacionat amb Ulisses, bueno, els poemes, etc. I això, vull dir, és que una mica estem parlant també de la part poètica, no? I jo penso, ostres, mira, justament...
1: No
2: parlarem d'això, però sí que... un altre dia que hagin de parlar d'aquesta temàtica, convidem també el Manolo per parlar de la poema, que ara no me'n recordo el títol, vull dir, després li pregunto.
1: Després
2: ens sortirà. Però sí que sí. Recordo perfectament totes. Va ser l'entrevista, no sé si l'anterior, no, l'anterior no, perquè parlaven de la novel·la, però sí quan vam parlar del llibre de poemes justament dedicat, que és on sortia ja, o jo em vaig adonar del nom del Simón Tadberli, no? I tal. Avui no parlarem d'això, però bé, era una referència.
0: Però tenim oportunitats, sí. Perquè a més ara que ens hem... Bueno, suposo que ho hem dit, no? Però que ens hem aliat.
1: Que ens hem aliat.
0: Que ens hem aliat, la Marina i jo.
2: No, és que es tractava de parlar ben bé d'aquesta, ja dic que d'una banda al llibre, però és que... Aquesta adaptació de la pel·lícula, que val la pena també explicar-la.
1: Bueno, però que a partir d'ara el que volíem comunicar-vos és que a partir d'ara farem conjuntament de la part més literària, de la part més ja tenim, musical,
2: i a més
1: de la part
2: que,
1: més...
2: Que
1: no?
2: Queda molt xulo, queda molt xulo.
1: Arrel de fer el tema del Senyor dels Anells, que ens va agradar molt, doncs hem decidit...
0: Sí, és veritat. Ara hem decidit que ho farem juntes.
2: Gairebé va ser l'última, no?
0: Sí, de fet va ser com la penúltima, última.
2: L'última va ser el Senyor de Sí, perquè el Hobbit havia estat abans.
0: El Hobbit no el vaig arribar a explicar perquè em vaig posar molt fric i no vaig ser capaç de dir les coses. Però sí, la Marina i jo ens hem aliat.
2: Però sí que és veritat que era el fet de que, a més, dues... és que val la pena també ajuntar-lo, perquè és una manera d'aprofitar també molt el temps, que us ho repartiu de tal manera. I parlant, ja dic, en aquest cas és de l'Odissea, no?, dels llibres, que en aquest cas molt bé també l'escollida que has fet, no?, de dos llibres, a més, juvenils, infants,
1: bueno,
2: i juvenils.
1: No,
2: Perquè dels adults ja en parlem molt sovint i en aquest cas val la pena destacar, però que no només és per nens, vull dir que a nosaltres també, perquè jo he vist aquestes il·lustracions i text i ja m'entren ganes.
1: Bueno,
2: també.
1: És que hi ha un d'ells que no és per nens, és una adaptació il·lustrada, però és per adults,
0: Sí, és que els adults també mereixen veure il·lustracions.
2: Per això, és que els adults, tots els llibres juvenils han de també ser llegits pels adults. Vull dir que això és
1: un... Bueno, concluïm, no?
2: Vinga, conclusió. Sí. Epíleg.
0: Ai, ràpid, abans que m'oblidi, el tema de la lira, que hi ha un moment molt xulo que Odisseu tensa la corda de l'arc i sona una lira.
1: Ah, sí.
0: Vale, això, superguai, és un leitmotiv identitari molt xulo, no comentaré que no em dona temps, però fixeu-vos en petits detalls així que resulten molt útils a l'hora d'identificar personatges. I ara sí, tanquem.
1: Està molt bé. És un moment molt...
0: És un moment molt èpic.
1: Molt bé, aquí,
0: i a més permet que se'l reconegui també a la prova final i tal. Sí, sona el pong i es gira la Penélope de és el meu marit, Déu meu, 20 anys i per fi apareix. Però bueno, sí, tanquem.
1: Bueno, conclusió és que ens ha agradat molt l'adaptació.
0: Correcte.
1: La nova adaptació cinematogràfica a totes dues.
2: Sí, sí. A les tres, a les tres. Perquè a mi també la pel·lícula em va agradar molt. El llibre ara fa molts anys que l'havia... tot i que la Ilíada ha estat després. També puc dir que en aquest cas me quedo primer amb... La Ilíada per mi és més violenta, que no pas...
0: Sí. Ja comentarem.
2: Un altre dia toca la Ilíada, vale?
1: Sí. I a partir d'aquí buscarem un nom a la secció.
0: Sí.
2: Que sigui per les dues. Vull dir que enfoqui jo de moment avui llibreteria i música i pantalla.
0: Ja trobarem
1: un nom per la secció.
2: Vale. Doncs,
1: molt bé,
2: doncs. Doncs si la setmana que ve està, doncs bé. No sé si voleu avançar alguna cosa o ho deixem com a sorpresa.
1: No, ho deixem com a sorpresa.
0: Ho deixem com a sorpresa. Però vale, us advertim que portem... Bueno, que tenim títols fins sí, al novembre sí, sí, perfectament preparats. Així que...
2: De pel·lícules i de llibres i de actualitzat. Llibres... Actualitzat? Tenim, pel·lícules actualitzades?
0: Tenim coses.
1: Bueno, de tot.
0: Tenim coses...
1: Tenim coses allà pendents, pensades.
0: Sí, sí, vale, sí, sí.
2: Doncs així ho deixem per fins la propera setmana. Marina, Clàudia, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: I
1: a
2: també, tu. Doncs, bueno, és el fet de trobar-vos i retrobar de nou aquesta secció, que a veure quin... Si la setmana que ve ja podem tenir el nom, ja ho podem avançar. De moment quedo en llibres i música i pantalla.
1: Molt bé.
2: De moment m'hi quedem així.
0: La combinació d'ambdues allà.
2: Fins dilluns que ve.
0: Fins dilluns que ve.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I doncs ja, un cop que han passat les notícies, ara ve uns minuts que dediquem, en aquest cas, a un servei municipal, que és del servei que s'ofereix des de la Piqueta. En aquest cas, el titulem de moment la borsa de treball, no? Però pot es pot canviar també el titular a través.
2: Pot anar evolucionant.
1: Sí, aquí parlarem d'oportunitats laborals, orientació i servei a la comunitat. I és un servei que, aquesta secció anirà a càrrec sempre de professionals dels serveis que s'ofereix des de la Piqueta. Però avui que obrim aquesta secció a la persona que tenim és a la Sònia López, que és la tècnica d'ocupació de la borsa de treball, no? Podríem dir?
2: Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia. Doncs, bé, parlem una mica del que... Primer parlarem del que, què és la Piqueta, perquè moltes persones estan sentint la Piqueta. Realment, expliquem què és la Piqueta.
2: Molt bé.
1: En paraules així definides.
2: Més, sí. Molt bé, doncs la Piqueta és una entitat de l'Ajuntament que s'ocupa de molts temes. De fet, és el servei municipal que s'encarrega de promoure el desenvolupament econòmic a Caldes i, per tant, porta temes molt diversos, com és ocupació, que és on estic jo, com és atenció a empreses, agricultura, per exemple, des d'allà es gestiona el mercat municipal, es gestionen els horts, es gestiona temes de consum. Doncs aquesta campanya que està sortint ara del Compra Caldes, per exemple, és una campanya que es dinamitza des de la Piqueta, entre moltes altres coses.
1: Entre moltes altres, que d'unidó, les que s'acostumen a fer. El que és el servei d'ocupació, penso que s'articula al voltant de tres àrees o eixos, no?
2: Sí.
1: L'atenció, direm. Explica-la tu.
2: Sí, dins de la Piqueta, ja centrem-nos en el servei d'ocupació, perquè avui doncs venim una mica a explicar algunes ofertes.
1: Avui farem una mica explicar tot
2: el que
1: representa el servei, no?
2: Perfecte. Doncs, el servei d'ocupació s'articula al voltant de tres eixos o potes, com diem nosaltres, de forma més col·loquial. Una d'elles és l'atenció directa i la principal, és l'atenció directa i l'orientació i el suport amb la recerca activa de feina. El que fem és que a les persones que venen, doncs els oferim acompanyament individualitzat sempre en funció del seu perfil i de les seves necessitats. Quan una persona està en cerca de feina o quan una persona busca formació, vol fer un canvi laboral o senzillament doncs vol saber què hi ha al mercat laboral, venen allà. El primer que ha fet sempre és inscriure's, està inscrit a la borsa de treball, a la Piqueta, perdó, i a partir d'aquí li oferem doncs això, tot aquest assessorament, informació que necessiti en funció del que ens demana. Uh-huh. Llavors, això s'articula a través del Club Feina, que és un espai obert on la gent pot venir sense cita prèvia, la gent que està inscrita pot venir sense cita prèvia en horari de, si són adults, de dilluns, dimecres, divendres, de 10 a 2. En el cas dels joves, fem aquesta atenció els dimarts i dijous de 10 a 2.
1: Uh-huh. La formació professionalitzadora.
2: Sí, aquesta és l'altra...
1: És una mica una paraula. Doncs això és una formació ocupacional, no? Tallers i accions que es fa justament des d'aquí,
2: sí.
1: Des de la Piqueta.
2: Aquesta seria com la segona pota que diem, mm-hmm. Vale? Perquè al final els tres eixos s'articulen i s'alimenten mútuament. I la formació consisteix en oferir accions formatives, ja siguin subvencionades pel SOC, que es diuen certificats professionals, o ja siguin tallers més específics que dissenyem nosaltres, que dissenya la tècnica que porta formació, que és la Sara Cano. Llavors, aquesta formació es dissenya, es gestiona, es sol·licita en funció de les necessitats que detectem en el mercat laboral local. A partir d'aquí definim doncs, quins són els perfils que podríem treballar i s'ofereixen accions formatives que ajudin a les persones que venen a millorar les seves competències professionals en aquell lloc de treball específic, o després també es dissenyen accions formatives més curtes, tallers, etc., que el que fan és millorar les nostres competències a l'hora de buscar feina i que poden passar des de com fer un bon currículum a com fer una entrevista on puguis sàpigues destacar els teus punts forts, les teves fortaleses a l'hora de desenvolupar una feina, per exemple, no? Llavors, properament doncs, està previst un taller on es treballarà el LinkedIn doncs, per les persones que tenen un perfil professional que volen volen posar a les xarxes i que vulguin destacar-lo de forma adient.
1: A més, aquest és un perfil, o sigui, és una xarxa però professional.
2: Clar, sí.
1: És la que podríem dir la professional per excel·lència, no?
2: Sí.
1: Perquè és on destaques el que ets, el que et dediques o a buscar feina també, no?
2: Exacte, sí, diguem que és com un aparador on corre molta informació professional i també hi ha molts perfils professionals disponibles que després doncs, hi ha empreses que acaben contactant directament a través de LinkedIn. Uh-huh. És una de les maneres de trobar una feina. Per tant, és imprescindible estar a LinkedIn, sobretot en determinats, quan tens un determinat perfil professional.
1: El que passa... I això també el LinkedIn, igual que moltes de les xarxes, avui dia te'l trobes, no? I el LinkedIn també hi ha el Premium, no? A partir d'ahir que tu pagues, o sigui, bueno, és que és algo que a vegades no acabes d'entendre. Estàs uh-huh. allà, però et diuen si vols perquè estigui el teu perfil més visualitzat
2: més
1: i tal, i com tots, has de pagar.
2: Sí, això també. Però nosaltres no potenciem això, potenciem la
1: versió... senzillament la gratuïta, no? El fet d'estar sí. i aconseguir feina sí. o buscar feina o oferir feina.
2: Sí, perquè de fet, bueno, no sé, la nostra experiència, el que sabem és que moltes persones que potser no estan pagant aquest premium igualment són identificades o trobades a través de LinkedIn. Llavors, no et puc donar molta informació sobre això perquè no és la meva especialitat.
1: No, la teva especialitat. Vull dir, cadascú us repartiu, no?
2: Sí, bueno, no i perquè a nivell de LinkedIn específic coneixem la versió, diguem, bàsica. Però sí que et volia comentar, seguint amb el tema de formació, que també s'està preparant un tastet d'oficis. Saps
1: sí.
2: que un tastet d'oficis, en principi, està, en aquest cas, està molt pensat en determinats oficis que estan, bueno, que costen de cobrir. Perquè, doncs, bueno, per com està el mercat laboral, potser avui dia costa trobar instal·ladors elèctrics o instal·ladores elèctriques, o costa trobar persones especialitzades en el sector metal·lúrgic, per posar un exemple.
1: O fins i tot, més fàcil encara, un lampista.
2: Vull dir, bueno, exacte, anem per
1: aquí. Vull dir, encara, vull dir, professions que a vegades no li donaves importància, doncs d'un-hi-do la importància que té per trobar una persona que te pugui solucionar un problema de jo què sé, de l'aigua que se t'està uh-huh. sortint, de canonades, etc, o senzillament se t'ha espatllat, bueno, és que toca tot, no? La part
2: sí.
1: aigua, com la part escapament d'aigua, o també elèctric, vull uh-huh. dir que, però que costa moltíssim de trobar a professionals,
2: doncs,
1: a persones especialitzades.
2: Sí, exacte. I en aquesta línia, en aquest sentit, es va dissenyar aquesta acció de tastet d'oficis que s'està preparant la difusió.
1: O fuster també, no?
2: Exacte. El que passa és que aquí s'han seleccionat una sèrie d'oficis
1: sí,
2: específics.
1: Sí, el fuster pot ser que no sigui tan especial, però...
2: No,
1: bueno,
2: també...
1: tan necessari, però d'un-hi-do.
2: De fet, quan ens posen ofertes, hi ha ofertes com aquesta, de fuster, fustera, que són molt difícils de cobrir. Realment amb un perfil, amb l'experiència que necessita l'empresa. I per tant, és per això que havíem preparat aquesta acció, que encara estem preparant la difusió, doncs perquè joves, sobretot joves, però en principi crec que seria, és una acció oberta, perquè puguin acostar-se a aquests oficis de forma més propera, perquè al final avui dia molta informació de la que rebem, la majoria ve per internet, i aquests oficis és com una manera, aquest tastet serà com una manera de tocar una mica més a prop aquestes professions i saber si potser podria ser una possibilitat de futur doncs, per
1: oh,
2: una
1: tant,
2: persona.
1: I tant, perquè ja dic que són professions o oficis que de fet s'estan perdent totalment i tan necessaris que són, no?
2: Sí.
1: Així arribem a la borsa de treball. Que,
2: ah, sí?
1: Que,
2: aquesta és la tercera pota.
1: I la teva especialitat, podríem sí. dir també, que és l'ocupació, no?
2: Sí, aquest és el tercer eix que dèiem, vale? Havíem parlat de l'atenció directa, formació professionalitzadora, la borsa de treball, doncs sí, el que fa és una mica encaixar tot això, fa la intermediació entre les persones que estan buscant feina a Caldes i les empreses que estan buscant personal, vale? Vull dir, en funció de les necessitats. Com funciona? Doncs, en principi, les empreses contacten amb nosaltres, ens demanen un perfil específic. Nosaltres ajudem a intentem completar o definir un perfil de forma molt completa, posant requisits, posant condicions de treball, posant les funcions que ha de fer aquella persona i quines competències són importants per a aquella empresa a l'hora de desenvolupar una feina. Llavors, aquell perfil el publiquem. El publiquem, primer de tot, al web de Caldes. Sempre, automàticament, quan entra, queda publicat al web de Caldes de cara a que tothom pugui accedir, revisar aquell perfil i apuntar-se a l'oferta si li interessa. Uh-huh. Llavors, el que fem és... de totes les persones, nosaltres fem cerca de, persones per aquell perfil, però també al publicar-lo a xarxes, al web, accedeixen moltes persones també. Llavors el que fem és una preselecció, una revisió dels perfils que venen i aquells que són adients o que s'ajusten al que necessita l'empresa d'acord amb el que ens ha explicat, els enviem a l'empresa. Llavors és l'empresa aquí ja, és l'empresa qui segueix amb el procés de selecció, fa una entrevista de feina o el procés que valori, potser posar una, fer una prova, el que, i a partir d'aquí decidir quina és la persona que encaixaria millor.
1: Uh-huh. Ja, per exemple, ara així arribem al funcionament del servei d'ocupació. Jo penso que aquesta també és la part més específica teva, Sònia, però aquí, per exemple, parlaríem ja d'ofícics, de persones, perquè diu, primera oportunitat, un forner o fornera,
2: veuràs que ara ho he actualitzat, perquè això ja serien les ofertes d'avui.
1: Val.
2: Les ofertes d'avui, perquè, la idea... també és, ens semblava molt interessant poder explicar concretament algunes de les ofertes que tenim publicades de cara que la gent pugui saber què es trobarà al web de Caldes i també que sàpiguen que si els interessa alguna d'aquestes ofertes l'únic el que han de fer és venir a la piqueta i contactar amb nosaltres. Uh-huh. Llavors, sí, una de les ofertes que tenim publicades és una de forner o fornera per treballar en un forn de pa. Necessiten algú que cobreixi el torn de nit. Uh-huh. Perquè és quan es treballa.
1: És quan es treballa quan es per preparar el pa, no?
2: Vale? Llavors, això, seria una persona, si pogués ser oficial de primera, seria perfecta, però també l'empresa sap que a vegades, el que estàvem dient, hi ha oficis que cada cop costa més de cobrir. Llavors, una persona que tingui experiència o formació de fornera o que tingui sobretot molt interès en aprendre, podria també encaixar dins d'aquesta oferta.
1: Uh-huh. N'hi ha d'altres, no? Però aquesta hem posat una, pensem que aquest servei és públic i sempre està publicat per l'Ajuntament, sí. Vull dir que surten totes,
2: sí,
1: el que seria sempre, cada setmana surt la borsa de treball i surten aquestes ofertes, que nosaltres també les explicarem aquí. El que passa que avui, com era una mica, es tractava també d'explicar
2: què
1: feu des de la piqueta, doncs pot ser que en aquesta setmana ho deixem. O sigui, hi havia altres ofertes, com la del xòfer de camió, ofertes del sector sociosanitari, que en aquest sentit crec que eren persones auxiliars per atendre's persones residents. Uh-huh. Sí, està clar que és per a residència, no?
2: Per a residència, sí.
1: També perfils d'infermeria, en el perfil que es demana, no? Per infermeria, treball social, animadors o animadora sociocultural, és el perfil que es demana normalment per treballar en, o persones necessàries per la residència.
2: Si les persones entren al web de Caldes, veuran que també hi ha perfils administratius, comercials, hi ha diversos perfils de magatzem i diversos perfils d'operària. Normalment tenim altres perfils també més tècnics, però mira, ara de moment estem gestionant perfils molt diversos, una mica en la línia del que estem dient. Vols que t'expliqui alguna oferta més? O...
1: No, jo penso que millor acabem ja una mica pel tema de què és necessari, què necessita o què ha de fer la persona per inscriure's amb les ofertes. Per rebre, precisament, ja no cal mirar, sinó per rebre en el seu correu, no?
2: Sí.
1: Aquestes ofertes directament. És a dir, la persona es pot inscriure i a partir d'aquí, doncs, rebre. No ho sé si això es fa, no?
2: La idea principal és que la gent ha de venir a la piqueta i està inscrita. Vale. En el moment que estàs inscrita o inscrita a la borsa de treball, sí que rebràs una cartellera setmanal amb les ofertes, però en realitat les persones han de mirar al web de Caldes cada dia, uh-huh, perquè cada dia poden sortir ofertes i fer la inscripció en el moment, perquè hi ha ofertes, totes les ofertes, o el 90% són per allà, són per ahir, i llavors doncs, és aquesta tasca de cada dia mirar les ofertes i apuntar-te en aquelles que t'interessin és fonamental. Però si no estàs inscrit o inscrita a la piqueta, és complicat. Llavors, sí que si vols, dic el telèfon de contacte. Per
1: I
2: si...
1: tant, i tant, i tant. Vale. Tot i que és millor després apuntar-lo, vull dir, perquè ara nosaltres ho diem aquí a la ràdio i després s'oblida. Si la gent en aquest moment ho està escoltant, perfecte. És una manera també més fàcil d'incidir en què cal mirar sempre les ofertes, que aquí hi ha el telèfon i tal, a la web, no?
2: A la web, però és el web de l'Ajuntament. És el web de l'Ajuntament, a l'apartat d'ofertes actives, que trobareu. I el telèfon també seria el 938627025. De tota manera, tota aquesta informació està al web, llavors qualsevol dubte que tinguem, que tingui qualsevol persona, que vingui a la piqueta, al carrer Vallit número 7, que ens truqui al 862-7025 o que contacti amb nosaltres per correu electrònic, per exemple, perquè tenim un espai molt obert i molt assequible. Llavors, qualsevol dubte, doncs ja sabeu on estem.
1: I a més serà una manera d'inscriure, de conèixer les ofertes de treball que hi ha i també els cursos que es puguin fer o tallers, no?
2: Exacte.
1: Per també precisament poder aprendre o saber com funcionar molts dels serveis,
2: sí.
1: No?
2: Tots aquestes informacions estaran per xarxa i al web de Caldes, però sobretot sí, l'ideal sempre és venir i parlar amb nosaltres, perquè el canvi és molt gran.
1: Molt bé, Sònia, doncs sí. Pues mira, hem arribat uns 17 minuts, però està molt bé perquè jo penso que perquè és avui ja us ha explicat gairebé la part més important i la propera setmana doncs més. Doncs
2: perfecte.
1: Moltes gràcies, Sònia, perquè és una feina molt important la que feu, perquè justament va adreçada a persones que necessiten això, cobrir o poder tenir una feina, i val la pena.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: I tant que val la pena.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ara sí, és moment d'aturar-nos, de fer un cafè i d'entrar en una conversa que ens interpel·la com a societat, com a comunitat i com a sers humans. Avui, a l'entrevista del fòrum, ens acompanya Simon Tadberli, nom literari de Manolo Villa, autor del poemari Palestina, des del riu fins al mar. Primer de tot, benvingut Manolo i encantada de que estiguis aquí. Tot i que tu no li dones importància, però aquest llibre té molta importància i ara explicarem el per què. Vull dir, és un llibre de poemes, moltes persones diuen poemaris, no? Prefereixo dir-li llibres de poemes, m'agrada més, no? I són poemes que estan fets des del cor, des de ben a dins, no? Per explicar... És això, és un llibre que recull els teus poemes que vas escriure entre el mes de maig, penso que del 2025, no? Fins a aquest mes de juliol, que, o sigui, és en el moment que la plataforma o el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes de Montbui es va posar o es va començar a manifestar-se a la plaça de l'Àngel, no? Al Canaletes, allà doncs, precisament per denunciar el genocidi que continua, que és un genocidi que malauradament no s'atura. Vull dir, és que... Sí, és com si a vegades veus que al principi tothom parla, tothom parla d'aquest assetjament, d'aquests assassinats de les persones, però és el que a vegades passa també, que és com si ja t'acostumes a que això passi, no? I queda com un fet que diu, bueno, està ahí, però precisament aquí i amb aquestes trobades que vosaltres feu els dimecres, no? Que tothom que pugui fer els dimecres a la plaça de l'Àngel per denunciar aquest genocidi, doncs és això, que no s'atura. Tant de bo, no hagués fet sent o hagués estat necessari fer aquests poemes, no? I això ho diuen aquí en un principi en el pròleg, no? Que parla d'això. Vull dir, però també és veritat que són poemes, poesia, que tu has escrit des de dins per denunciar justament aquesta ràbia, no? Aquesta és que no sabria explicar-li, no? És el fet de parlar de matar persones, d'assassinar persones, no? Persones de totes, no? Totes les dones, persones grans, criatures, que això ho estem veient des de, no només d'ara, ni des de fa un any, sinó de fa tants anys, el que passa que últimament és quan encara s'ha vist més, no? aquest genocidi. I és això, és el que jo dic, aquest poemari o aquest llibre de poemes és un crit d'indignació, de ràbia, d'incomprensió, d'impotència, però també... Per altra banda, és un cant a l'esperança, a la solidaritat i a la convicció de que un dia, esperem que no sigui massa llarg, no? Que no estigui lluny, el món canviarà i es farà justícia.
1: No sé, bueno, Manolo, hi ha moltes coses. Primer de tot, bon dia. I sí, aquest llibre va sorgir amb les trobades setmanals d'aquest col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes, que em va sumar a aquestes trobades cap al mes de juliol del 2025, i a partir d'aquí cada setmana...
0: Sí, primer es va formar el col·lectiu, no?, al maig, i a partir d'ahir és després les trobades que es van fer.
1: Jo vaig començar amb el sopar que es va fer a la plaça 1 d'octubre, i després ja vas continuar, i cada setmana els meus sentiments moltes vegades els expresso amb els poemes, i vas pensar que de fer un poema cada setmana, en un principi sense la pretensió de llegir-ho, però quan alguns membres del col·lectiu van saber que havia fet un poema, doncs em deien de que si ho volia llegir allà davant de tothom. I així va ser fins al juliol del 2026. I tenint en compte això, vas pensar de que podien fer un recull, un llibre de poemes, per vendre-ho i amb els diners que es aconseguissin entregar-ho a alguna associació palestina d'ajuda bueno, a la comunitat palestina de Catalunya. I així més o menys ha estat. Vas parlar també amb el meu, diguem, impressor de llibres, quan, perquè m'autopublico, i ell es va oferir la possibilitat de fer-nos 100 exemplars gratuïts. D'aquests 100, per qüestions tècniques de les màquines, només van ser al final 84, i són aquests els que disposem i els que hem anat venent, i en la propera presentació a la biblioteca del dimecres...
0: Sí, que serà d'aquí dos dies, sí, el dia 16, a 6:45 de la tarda.
1: No, a les 7.
0: A les 7.
1: Sí, hem mantingut l'horari
0: sí,
1: com si
0: es trobessin... Sí, com si fos la trobada,
1: exactament,
0: oi?
1: Exactament, a la plaça de l'Àngel. I allà pues, el que les persones que vinguin i que no tinguin el llibre i el vulguin, pues, amb la quantitat de 10 euros hem posat, doncs, ho podran comprar, ho podran adquirir amb aquesta idea, no?, d'entregar. Ja tenim una quantitat d'uns 400 euros i els que es vagin recollint pues, s'aniran, destinaran i es portaran aquestes, o aquesta associació, més alguns llibres que per la seva compte puguin ells mateixos vendre també.
0: Mm-hmm. Sí, el llibre ja sabem com neix, vull dir, neix a través d'aquestes trobades, no?, que és quan tu decideixes, doncs, davant de tot el que està passant, doncs començar a escriure. A veure, jo diria que abans de les trobades tu ja segurament tenies, i estic segura que sí, perquè ja havia llegit jo algun teu que ja estava dedicat precisament a tot el que estava passant, no? Quin és el primer impuls que et porta a escriure justament el primer poema?
1: Bueno, suposo que ara no recordo el primer poema, perquè la diferència... del primer poema, en tot cas...
0: Clar, aquí no vol dir que estigui el primer que tu vas escriure estigui aquí el primer en el llibre, ni molt menys.
1: No, la diferència està en que jo no pensava que tindria una continuïtat. Això és la diferència. Però és davant del fet, un fet colpidor que em provoca doncs, com reacció fer...
0: Bueno. Aquí jo diria que és un dels primers, perquè aquest sí que el vaig llegir jo. Jo soy tu, tu eres jo, aunque muchas millas del mar, tantes nos separen. Aquest, jo sé que a l'estiu de l'any passat, no sé si era el juliol, aquest el vaig llegir. Però encara no tenies el llibre.
1: No.
0: Tu me vas passar el poema.
1: No, però jo...
0: Me vas passar aquest poema i un altre.
1: Sí. Però jo em remeto, segurament va haver algun
0: aquest
1: poema anterior.
0: Aquest és 9 del 12, 9, 12, 13, 14 del 2025. Però jo sí. Diria, jo a l'estiu ja t'he dit que aquest segur.
1: No, ja t'he dit que és davant de... Jo ara recordo, per exemple, quan es va cremar el barri del Chado a Lisboa, doncs em va provocar de fer algun poema. És a dir, sempre... davant de situacions de fets colpidors, de fets extraordinaris, em provoca de que faci algun... la meva expressió es dirigeixi a un poema. I llavors, a partir d'aquí, bueno, anteriorment, lògicament, la situació a Palestina ve de molt lluny, però fins als fets de Gaza, diguem que no vas prendre consciència...
0: De tot el que
1: sí,
0: està passant allà.
1: Sí, per traspassar-ho al paper. I llavors a partir d'aquí és quan bueno, la meva incorporació al grup de Aturem les guerres des de Caldes va possibilitar de que comencés a fer assíduament un poema que és com una qüestió cronològica, perquè davant de les poques notícies que podien arribar possibilitava de que pogués fer un escrit, no?
0: Uh-huh. Per exemple, justament el fet de fer escrit és el fet de que d'alguna manera cada dimecres, mentre el col·lectiu es reunia, doncs alguna cosa va fer a tu que escrivís, tot i que ja tenies poemes, però que a partir d'ahir doncs, encara ho fessis més de manera més sovint, més assídua, dedicada a aquesta temàtica.
1: Sí, mira, era com la meva aportació. És a dir, des del primer poema que vas llegir i després, diem, l'Anna, que és l'organitzadora, en certa manera, o la directora de l'espai aquest, d'aquest temps que estem allà concentrats, primer de tot fem el minut de silenci. A continuació, una altra persona, normalment és el Benja, però està obert a tot el grup que estem allà, podien dir les últimes notícies o informacions que tinguessin o la nostra opinió sobre els fets que s'estaven succeint. Doncs va haver la primera lectura del poema i ja l'Anna ho agafava com una dinàmica normal i em demanava si tenia poema, i jo com durant la setmana ho havia fet, pues immediatament ho llegia. Llavors va ser com un compromís, una necessitat i un element que formava part ja d'aquesta trobada setmanal.
0: Uh-huh. Quan vas adonar-te que aquells poemes no eren només textos, només escrits, sinó testimonis? Testimonis perquè era el que deies, no? Testimonis del que estava passant, testimonis del patiment, no? De les persones, en aquest cas, de persones com nosaltres, vull dir, i que a vegades això no es té en compte.
1: Alguns són molt directes, és a dir, eren de notícies que sorgien al llarg de la setmana, però uns altres han estat homenatge a personatges, figures, persones que han destacat per la seva lluita, per el seu compromís en la lluita del seu poble. I llavors alguns dels poemes tenen nom propi i estan dedicats a aquestes persones.
0: Uh-huh. De fet, parlant de la poesia com a denúncia, què pot fer la poesia que no pot fer, per exemple, la política?
1: Bueno, és que són... A veure, si la política fes el que tenia de fer en funció de la justícia, pues, seria o és o tindria de ser...
0: La política és molt àmplia, no?
1: Sí, no, un fet, un element realment que servís per intentar solucionar els conflictes. La poesia és un mitjà. Un mitjà com pot ser el cinema, últimament, per exemple, a la pel·lícula aquesta Naza del Festival de Venècia.
0: Ah, l'has vista ja?
1: No.
0: Jo encara tampoc,
1: no.
0: Però tinc ganes, no?
1: Sí, jo també. Llavors, doncs són, o a través de les cançons, són mitjans per apropar el sentiment a la consciència de les persones. I llavors, bueno, és un mitjà, ja dic, vàlid, mitjà d'expressió que cadascú pot utilitzar en la mesura de, no sé, de la pròpia necessitat de fer-ho. Llavors, uns s'expressen amb imatges, uns altres s'expressen amb paraules, uns altres s'expressen amb cançons, és a dir, i el bon polític es tindria d'expressar amb fets.
0: Amb fets, cosa que, bé, moltes vegades els polítics que no estan en el poder sí que s'expressen, no? El problema és els que estan en el poder, que és, igual s'expressen però no posen els, no arriben fins al on han d'arribar, no?
1: El que passa és que això és una mica...
0: Ja sabem que és difícil, però...
1: No, complicat ho és, però tampoc, com em diu aquell curt de l'APM, que no ens enganyin i no ens diguin la veritat. És a dir, el polític, jo penso que és un pas intermig entre la gent, el comú, i els que realment tenen el poder. Llavors, clar, jo crec que el polític hem de ser, diguem, coherents. Crec que pot arribar fins a un determinat espai o frontera, però realment els que decideixen estan darrere del teló. Llavors, bueno, el polític, si realment és un és, ha d'arribar a aquesta frontera i inclús traspassar-la. M'estic recordant de Salvador Allende, per exemple.
0: Sí, és que fa pocs dies també que es va... Justament el dia de la Diada, que se celebrava la Diada el dia després, també era l'homenatge o recordant Salvador Allende i tots els fets que van passar.
1: Sí, però és sintomàtic que, per exemple, els mitjans de comunicació només s'han fixat aquest any en la tragèdia de l'11S a Nova York i en canvi no han tingut temps la tragèdia que es va fer a Xile.
0: A vegades a la xarxa sí que trobes coses, no? I a mi m'agrada molt trobar-te a vegades aquella cançó, no? De Quilapayún, doncs, de que és com un himne, no? del que va passar justament aquell 11 de setembre del 1973.
1: Del 73, sí. Per al jovent d'aquella època, entre ells en compto jo, va ser un cop molt fort i un element de reflexió. El mateix que tindria de ser, doncs, el genocidi que està passant a Palestina.
0: Però ja veus, Manolo, el que passa sempre. Hi havia un govern d'esquerra que governava bastant bé i ara, doncs, ha guanyat una altra vegada la ultradreta. O sigui que són coses que dius tu, i acostuma a passar molt a Sud-amèrica, no? Vull dir que governa, però governen bé, i després diu, i com és possible? I ara guanya l'altra, però això és que està passat a tot arreu, no?
1: Mira, això és un fet que està passant i passarà a tot arreu de moment, perquè ja s'encarreguen el poder precisament de que no hi hagi consciència. Si nosaltres fóssim capaços de creuar dades, podrien saber com funcionen moltes coses. I llavors, en aquest cas, els mitjans de comunicació que estan en mans del poder són poderosos. No hi ha, hi ha una manca molt gran d'educació, de reflexió, i això possibilita, a part de que bueno, per exemple, que això es manifesta en les eleccions, ja hem comprovat que són fraudulentes. Per tant, si amb tots els mitjans aquests de què disposen no tenen prou, encara introdueixen l'algoritme per fer frau a aquestes eleccions.
0: Com es transforma la ràbia en paraula? Perquè aquí ho veiem també en els teus poemes.
1: Bueno, mira, el poema sorgeix en un determinat moment perquè et colpeja la consciència, lògicament,

0: que et fa mal, perquè nosaltres, hi ha un poema en el llibre que poso que això mateix que està passant a Gaza, a Palestina, perquè Cisjordània també està patint
1: moltíssim. Perquè, vull dir, que l'estan traient, o sigui, els colons aquests, els colonos, vull dir, de fet són sionistes, vull dir, i estan colonitzant o agafant-les tota, robant, no? Però quan veus les imatges, doncs ells consideren que són seves, no?
0: Sí, sí, estan arrasant en tot el que poden.
1: I a Cisjordània ho estan fent.
0: Sí, bueno, pues, t'anava a dir, ara no sé...
1: Sí, és el que és,
0: sí,
1: o sigui,
0: això,
1: que és un lloc com l'altre.
0: Sí, que s'hem de posar en el lloc de l'altre. És a dir, jo, hi ha un poema que diu com si això, aquests fets de Gaza, estiguessin passant aquí a Caldes. És a dir, bueno, bombardejant, ja no existeix la biblioteca, ja no existeix,
1: sí,
0: l'església...
1: No sé, jo tenia mi escuela,
0: vale?
1: En Gaza,
0: ja
1: i
0: no
1: los misiles,
0: el
1: y los misiles como una negra maldición me la abatieron, igual que un castillo de... Yo tenía mis libros, mis queridos cuadernos... No, sé,
0: no és aquesta.
1: Però d'unidó, també.
0: Sí, sí. Bueno, pues això, no tindrien centre de salut a on sí. Acudir per si estem ferits. Això és el que ha passat i està passant a Gaza. Llavors ens hem de posar en el lloc de l'altre. Per mi, que la religió va haver un... Catòlica, es refereixo, va haver un determinat moment, sembla que va ser Joan Pau II, que va dir que l'infern no existia. ¿Vale? I jo crec que l'infern existeix i l'infern en aquest moment està, ha estat i està a Gaza.
1: Uh-huh.
0: Perquè realment el que s'ha arribat a fer i el que s'està fent és incomprensible, i per això, perquè no ens hem posat en el lloc de l'altre, en aquest lloc, no som capaços de sortir i demanar que aquesta matança, aquesta barbàrie, acabi.
1: Hi ha algun poema que et va costar especialment escriure? És a dir, normalment són poemes que surten de tu, però si pel que sigui que et fiques en fer un... Diu, avui parlaré d'això o altre. No sé, hi ha algun particularment que et va costar, o pràcticament tots t'han sortit així, d'aquesta ràbia?
0: Sí, d'aquesta denúncia.
1: O denúncia, sí.
0: Sí, no... No crec, no especialment. El que sí que, amb motiu de la presentació a la biblioteca, sí que m'he mirat tot el llibre i hi ha alguns poemes que estic més contents d'ells que no d'uns altres, encara que l'autor és el mateix, no? El meu cap i la meva mà són els que han possibilitat de que hagin nascut. Però de dificultat no recordo, la veritat, no tinc present un poema que m'hagi costat més que els altres.
1: Uh-huh. Quina imatge de Palestina t'ha quedat gravada a tu per sempre? Tenim precisament en compte el dolor, la memòria, la resistència...
0: Bueno, la imatge és la repetida, no? de disparar el míssil i veure com un edifici de 5-6 plantes dos s'ensorra, no? com hem vist que va passar a les Torres Bessones. Doncs això és, diguem, les imatges més impactants. Unes altres no les tenim, que des de luego serien esgarrifoses. Però la imatge que em porto a nivell de sentiment és la postura palestina de resistència. Aquesta és la més forta, pese a totes les barbaritats que han fet i estan fet amb ells. Pese a tot, ells són permanents en la seva identitat i en el seu desig de permanència i de conquerir la terra que els han robat.
1: Uh-huh.

0: Sobretot a vegades que te trobes imatges que diuen que les xarxes, jo penso que a vegades les xarxes precisament t'arriba informació que de no tenir-les no t'arribaria mai, no? I a vegades sí que a través d'entitats que estan lluitant, no? I que estan també lluitant per Palestina, doncs sí que t'arriben unes imatges moltes vegades esgarrifoses. Altres, que és el que dius tu, també que t'arriben precisament per aquesta resistència, una resistència que pot ser doncs, dels mateixos persones d'allà, doncs, d'estar al costat amb el poc que tenen, unes platges, unes jaimes, vull dir, és igual, no tenen casa, no? El fet de doncs, dir, bueno, doncs, agafar tots els nens, no? Anem a fer música. I te poses allà i tots els nens cantants, el senyor, el professor, doncs, que va explicant cada dia, te va explicant la música, i d'altres, de la mateixa manera, doncs, fent altres coses. O com veus també els infants, no? Que busquen qualsevol coseta que li pugui servir com una joguina, no? o si no tenen gronxadors com aquí en un parc, doncs allà se'ls busquen d'una altra manera. No sé, és aquesta manera de continuar.
1: Sí, aquests són moments i d'esperança, no?
0: És això, exactament.
1: Dius com aquesta gent que està patint tot això no
0: s'ha ensorrat. És el fet de com conviuen en tu, per exemple, la indignació i alhora l'esperança.
1: Mm-hmm. Sí, jo crec que sí. Jo crec que això està possibilitat, aquest genocidi, és a dir, aquesta matança, en unes altres paraules, està possibilitat perquè el començament ja va ser erroni, és a dir, ocupar una terra que no era seva per treure aquest antisemitisme de les èlits europees de que sortissin d'Europa i portar-los a un altre lloc. I l'imperi anglès va ser el que va possibilitar de que els sionistes s'assentessin a Palestina i de mica en mica usurpant les terres d'aquest poble que de temps immemorials era el seu lloc d'origen i de vida, diguem. I, bueno, això per una part. Tu has dit abans de les imatges de les xarxes. Bueno, sí, han arribat imatges i estan arribant imatges de lo que ha passat i està passant, però el govern, l'estat israelià ja s'ha encarregat que precisament hagués el mínim de informació de lo que estava passant allà dins, i per això ja porten de l'ordre de quasi bé 300, no ho sé, la
0: bueno,
1: xifra exacta.
0: Van assassinant a periodistes, vull dir, cada cop això. Més, vull dir que són moltíssimes les... No només periodistes, ells maten, assassinen tot el que pugui ajudar al poble palestí, no? Des de periodistes que informen, des de metges que són els que poden salvar, vull dir que tot això és el que es busca d'eliminar.
1: Aquí, en l'època de la guerra nostra, doncs, els objectius prioritaris eren els polítics d'esquerres, els republicans, però també un element, un sector que va ser colpit per la repressió va ser els mestres de les escoles.
0: També.
1: I per
0: mestres
1: què? Doncs...
0: o poetes, sí, també,
1: sí,
0: escriptors,
1: clar, però,
0: vull dir,
1: sí, sí,
0: però mestres,
1: la cultura
0: mestres,
1: en general.
0: Sí.
1: Però mestres perquè portaven la llavor de, del futur, no? D'una altra vida possible. I llavors, clar, per això, doncs aquí igual, tot el que és mitjans de comunicació que denuncien la barbàrie i tots els estaments, sobretot el sanitari, però també a nivell cultural, que han lluitat i lluiten per una vida millor del poble palestí, doncs estan senyalats amb una creu per ser eliminats.
0: Quan avances has comentat aquesta pel·lícula de NASA, no? Que justament aquests dies es va presentar, crec que l'últim lloc era a Venècia,
1: sí.
0: I justament, bueno, de fet, destacar, no? Que tothom allà, doncs, no sé si van ser 25 minuts d'aplaudiment als que han fet aquesta pel·lícula, els productors, actors, tot, no? Això per una banda. Després també aquests dies està per allà una gran dona, actriu, com és Susan Sarandon, que justament aquí, doncs, mira, ressalten o aplaudeixen justament, bueno, també estava Xavier Bardem, la Penélope Cruz, etcètera, persones que justament estan lluitant també a la seva manera, no? Sobre aquesta temàtica. Però i Susan Sarandon, justament aquí, ella ha denunciat també el fet de que des de Hollywood, vull dir, l'han vetat, vull dir, no pot, o sigui, és com si no pots actuar, queda vedada per fer pel·lícules, perquè sigui, no? Vull dir, tot això ho està, perquè és una persona que justament ella no es deixa portar, però, vull dir, ella continua la lluita i la, bueno, des de tot moment l'han fet, no? No ho sé si a través d'aquí, d'aquesta pel·lícula que ja dic que tant se li ha donat i tant èxit que té, en el sentit de donar-li suport, no? I a tots els que l'han fet, això podrà tenir, no sé, ajudar d'alguna manera o a més després, doncs, que vagi a més, o es quedarà, com sempre passa a vegades, que queden i després els que porten aquest certamen, els que estan, diguem, la força que està darrere, doncs s'obliden totalment, no sé.
1: Mira, la força la té els pobles. Llavors, això són gotes que ajuden a despertar. Llavors, bueno, tant de bo que aquestes gotes al final siguin primer riu i després siguin oceans. Mira, això és el que... Per això te deia de que hem de ser capaços de creuar dades, perquè la dreta s'omple la boca de llibertat, però en canvi, a l'hora de la veritat, ja veu la llibertat que té la Sarandon quan es manifesta en contra del sionisme i del genocidi a Gaza. Bueno, però això, creuen dades.
0: Hi ha ella, la Sarandon, i després hi ha el Mark Ruffalo, que també és un altre actor, que també és igual que ella al respecte, i també està vedat totalment. O sigui, hi ha molts altres actors que ho estan defensant, perquè, o sigui, li han fet aquest boicot tan fort, no?
1: Claro, és normal. Hi ha persones que estan informades i volen estar informades i pensen, vull dir, raonen. Per tant, hi ha persones molt, molt, molt interessant, com el Javier Bardem, per exemple, que tenen, com es diu ara, la pel·lícula clara.
0: Sí.
1: Mira, mai millor dit. I llavors saben realment, o sigui, no els poden enganyar tan fàcilment com el poble en general, si no està mínimament informat i conscienciat.
0: Parlem ara del teu... Sí, sí. Tot i que ara, després, de seguida passarem, però no. Escull tu un poema i el recites. I si és possible, que posi al Monter una música de fons.
1: Llevado por el hilo del recuerdo, buscando en los estantes de la memoria, enlazo destellos de horas ya pasadas, también sombras, como claveles de luto en los balcones. Cuadernos que se abrían a las páginas blancas de un futuro deseado, olores que venían del aceite, de los condimentos esenciales de la supervivencia, del clavo y la canela, de la sonrisa penetrante de la albahaca, del pan dorado acabado de hornear, de la armonía de los vasos, de la apacible imagen más allá de las ventanas. Fuera, la algarabía de los mercados, los múltiples colores conviviendo, la viveza de los frutos y la claridad de las sustancias acompañaban a la esencia del aire. El ameno proceder del intercambio, de la conversación fluida y ocurrente, del arrullo en amor de las palomas, señalaban la fiesta de la luz en la mañana. El ir y venir de la escuela a casa era un hecho asumido de cotidianidad, como el caminar confiado de las multitudes, cada cual a su quehacer, al llamado de las voluntades. El aroma desbordado del té en las mesillas simples del sosiego y los dedos pasando otra cuenta del misaba o dando otra calada en el narguile invitaban al paso ocioso de las horas. Eso era Palestina, eso fue, y en un segundo todo quedó quebrado de tinieblas. Pero de los escombros otra vez nacerán divanes y cocinas, lugares íntimos próximos al corazón. De los campos arrasados volverán a germinar las siempre vivas y la flor del olivar. Del tiempo roto hecho añicos, como un mal sueño en pesadilla, brotará el trajín alegre de los niños, las canciones con comba de las niñas, el trabajo creador, la confianza y el triunfo imparable de la vida y su sentido.
0: Molt bé. Aquí justament parles d'aquestes dues parts, de la indignació per una banda i de l'esperança per una altra. Vull dir, perquè és el fet de que estàs dient també la resistència també, no? Tot i que ara vindrà el butlletí informatiu, després continuem. Vale? Vull dir que no marxem encara, que encara te recitaràs algun altre poema, digues.
1: No, que sí, que tens raó, que al final és esperançat, sí. Perquè jo crec que serà així, no pot ser d'una altra manera, perquè si no la humanitat sencera estaríem per acabar. No, però també parlo de la quotidianitat i del trencament que es va produir en un determinat moment.
0: Ara continuarem, ara deixem pas al butlletí informatiu, aquí el de les 11, i després continuem parlant. Vale? D'acord, Manolo?
1: D'acord.
2: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: doncs, com ho havien quedat, Manolo, passem ara al procés d'escriptura. El procés d'escriptura, en aquest cas, de poesia, perquè tu d'escriptura faig bastant. Poemes tens moltíssims, llibres de poemes. Vull dir, justament, abans, quan estava aquí la Marina Meneses, també la Clàudia García, justament s'ha parlat doncs, de l'Odissea, no? Del llibre i de la pel·lícula. I justament jo els he comentat, digo, Manolo Villa tenia un altre llibre de poemes anterior a aquest últim, però aquest, vull dir, aquest sí que l'has fet justament tenint en compte aquestes trobades setmanals dels dimecres. L'altre el vas fer tu perquè et venia de gust, perquè a més coneixent la vida de l'Ulisses, etc. Vull dir que aquí va sortir també el poema, que té un context no només que vol dir a l'Ulisses, sinó trobes un context molt específic del significat, perquè això és també la poesia, no? Tu escrius, expliques, però el significat, vull dir, moltes vegades és metafòric, no? I estàs explicant. No és el cas d'aquí, que veus molt clarament doncs, que estàs parlant de l'aniquilació, no? del genocidi de tot un poble, de l'assassinat. Per exemple, quan tu escrius aquests poemes, els poemes de Des del riu hasta el mar, una frase que va molt amb el tema de quan es fa les manifestacions de Palestina, no? A quina hora o en quin lloc i en quin estat d'ànim te poses a escriure? És a dir, escriure un poema no es pot fer en qualsevol moment. Has de tenir, no sé si la inspiració, però estar en un lloc concret i amb una tranquil·litat que t'evoca precisament fer aquest poema. En aquest cas estem parlant dels poemes d'aquest llibre.
1: Jo crec que parteix de, primer de tot, d'una indignació, però no hi ha un esquema concret. Hi ha poemes que han sorgit igual a les 3 de la matinada. És a dir, que m'he desvetllat i ha començat el primer vers, al millor... I després he continuat i he baixat inclús al menjador doncs a continuar-ho. No te sabria dir. Ja dic, jo crec que parteix del fet concret d'indignació, de sorpresa en el sentit de que no t'ho esperaves i a partir d'aquí sorgeix, no sé si en aquest moment, però a posteriori, la necessitat de traspassar això, aquest sentiment que tens per dins en paraules, en el paper. No te sabria dir. Mira, jo sembla que alguna vegada ja te l'he explicat també. Quan feia les excursions amb un grup de muntanya, doncs jo anava amb la llibreta a la mà i el llapis i anava caminant per la muntanya i anava sorgint el poema, no? I després...
0: O la muntanya a vegades també per al mar, vull dir, o sigui, en zona...
1: Sí, sí,
0: vull dir que
1: sí,
0: sempre sí. És el paisatge...
1: És el paisatge, no? Que em crida a expressar aquests sentiments de bellesa o de sorpresa en un poema, i en aquest cas doncs és similar, no? Hi ha una persona que em va preguntar, i tu com ho fas? I pues mira, jo això no t'ho puc explicar, perquè això és com els cotxes que venen de sèrie, però jo la meva inclinació ha estat des de l'època sobretot de la joventut doncs a escriure poemes. Diguem, després va haver una època que ho vas deixar per el dia a dia, no? que et menjava, però sempre que he pogut doncs he tornat a escriure.
0: Mm-hmm. Com vas decidir l'ordre final precisament l'ordre del llibre, no? A l'hora de col·locar els poemes, perquè hi ha uns que potser estan escrits abans i surten més cap a... o a l'inrevés.
1: No, en general estan tots seguint
0: tenen una cronologia.
1: Sí. Pot ser que algú va ser, diguem, una mica anterior. Bueno, concretament, quan estava volant cap a... Bueno, vas fer un viatge a Uzbekistan i en el mateix avió vas fer un poema que està també posat, no?, introduït en el llibre, no?, en el índex. Però la resta pot haver, ja dic, un o dos que estiguin fora de, diguem, de la seqüència normal. Però la resta ha estat
0: una cronologia,
1: sí. Mm-hmm. Des del mes de juliol del 25 fins al mes de maig del 26.
0: Exacte, que és quan es va acabar.
1: No, que ja vas dir, mira, ja no faig més. Vull dir, no continuo, perquè més o menys tot el que volia expressar ja està en el llibre.
0: Mm-hmm. Perquè també quan escrius, i com escrius des de dins, això, per una banda, pot ser com si te treus un problema de dins, o per altra banda, és com si encara podria afectar-te més en el sentit de que no li veus solució, bueno, de moment.
1: No, ja dic, la solució és general, es depèn de tots nosaltres. Això és com s'han fet les coses al llarg de la història. Però no és que quan acabi un poema entregui un pes de sobre, no. El que sí que em passa és que quan està el poema i quan ja l'he, diguem, rectificat, no?
0: Quan ja és definitiu.
1: És definitiu, doncs estic content, o sigui, estic satisfet de que ja està fet, no? De que ha sortit.
0: I perquè has escrit el que t'ha sortit i ho veus bé.
1: Sí, i sobretot si hi ha algunes imatges o algun vers que trobo que m'ha quedat al meu entendre, no? Doncs, bueno, tal com pensava, potser estic content d'haver-ho fet, sí.
0: Ara passem precisament amb aquestes trobades, no? I el paper del col·lectiu de Aturem, bueno, per una banda de Caldes, no? I del col·lectiu Aturem les Guerres. Què ha significat per a tu veure Caldes mobilitzada cada dimecres? A veure, també haurien de dir, són tots els que haurien de ser o... bé, els que han estat, doncs, bé, per una banda, dius tu, bueno, sempre hi ha persones que lluiten, no? Podrien estar més.
1: Vale,
0: podria ser més, podria dir.
1: A veure, el col·lectiu ha estat un bon principi de un fet, jo diria un fet, segurament té una altra expressió, importantíssim a la vida de cada un de nosaltres i de la humanitat en general. És a dir, les guerres, la cursa d'armaments, és un crim contra la humanitat, tal qual explico. Per què? Doncs perquè s'estan gastant una quantitat ingent de recursos que es podien destinar precisament a la bona vida de les persones, perquè s'estan eliminant matèria gris, és a dir, sabidoria de persones que s'estan assassinant, perquè s'està incrementant la crisi climàtica amb la destrucció, amb l'escalfament que produeix precisament tot això, tot aquest material que no serveix només que per matar, per assassinar. I llavors, per aquest motiu, jo penso que aquest col·lectiu és un punt de referència importantíssim de la lluita per l'existència de la humanitat. I quan em vaig, diguem, vaig inscriure, per dir d'alguna manera, no? Vas participar, en un principi no vas veure, diguem, la importància. Ara sí que la veig en aquest sentit que acabo d'explicar. I després, s'ha de tenir en compte que el poder té molts mitjans per torçar el braç de les persones. És a dir, amb la declaració d'alto el foc per part de l'administració americana, que està completament implicada en aquest genocidi, també, és a dir, són còmplices d'aquest genocidi, doncs el llançar aquesta proclama de que es faria l'alto el foc amb tota la mala intenció va fer que a nivell mundial deixés de, en certa manera, de protestar i de lluitar per realment l'alto el foc de veritat a Palestina. És a dir, va desmobilitzar a la gent que ja precisament ho sabien perfectament, per això ho van fer.
0: Tu creus que la comunitat té la suficient força com per, de fet ja planta cara, no? Però per aconseguir doncs, fer front a la injustícia?
1: Jo crec que sí, el que passa és que han de ser molts. Un exemple, aquest any s'ha fet la Volta a Espanya, però donat tot el que va passar l'any anterior de la participació d'un equip israelià, doncs s'ha aconseguit de que aquest any no hi hagi tal...
0: Mira, tal això justament, israelià. Això que estàs dient, Manolo, es va aconseguir un 14 de setembre de l'any passat. Uh-huh. No ho he explicat abans parlant de tal dia com avui, però justament era el 14 de febrer, 14 de setembre, un dia com avui, no? Del 2025 es va fer això de parar la volta.
1: Sí, després hi ha també, diguem, aquesta organització que és en contra de la inversió precisament a Israel, el boicot a tots els nivells, que si això prosperés a nivell... És important, i s'estan donant passes en aquest sentit, però si fos massiu, llavors faria molt mal a la societat israeliana i ja s'ho pensaria molt el que realment estan fent en el dia a dia.
0: Mira, anem ja cap als minuts finals i abans d'acabar et demanaré que llegeixis un altre poema, però, per exemple, creus que la poesia pot ser arxiu, testimoni, denúncia i consol alhora?
1: La poesia, com deia Celaya, és un arma carregada de futur i jo ho crec, no? I les manifestacions, precisament, del poder que no vol aquesta manifestació de sentiments i de guia, diguem, en certa forma, cap a un futur millor, doncs, bueno, obren en conseqüència, ho tenen molt clar, i obren en conseqüència, o sigui, o bé empresonant, o bé prohibint, o bé, com va passar també en un determinat moment, fer desaparèixer els escrits de determinats poetes o escriptors. Sí,
0: uh-huh. Sí. De fet, tu has comentat abans que un cop que ja tenies, que abans del juliol o al maig, no, havies deixat dir, doncs no... El llibre ho acabo aquí, ¿vale? Uh-huh. Però pot ser que encara hi hagi algun poema que t'hagi sortit? I si no t'ha sortit, que et rondi pel cap per escriure amb la mateixa temàtica?
1: No, és que tinc més projectes, però clar, en aquest aspecte no. Ara estic ficat en una...
0: Bueno, ara t'ho preguntaré. I una última pregunta relativa amb aquest tema, no? ¿Cómo imaginas el futuro de Palestina y el futuro de, por otra banda también, el futuro de la solidaridad?
1: Yo creo que en los dos casos es positivo, es decir, ha de arribar un momento que el sionismo no tingui lloc com una manifestació també del colonialisme i de l'imperialisme, no tingui lloc en la vida de la humanitat. Això per un cantó. Jo crec que Palestina, jo aposto perquè sigui un sol estat de jueus i palestins, perquè no hi ha opció a haver un estat palestí, no hi ha territori, no hi ha possibilitats. Per tant, Palestina ha de ser un país en el que convisquin, com va ser aquí i en uns altres llocs, digui aquí a Espanya, en les èpoques anteriors, diferents cultures.
0: Convisquin en pau, no?
1: Exactament. Una vida en pau de diferents cultures, de diferents parets i de diferents creences. Per tant, un únic país amb jueus i palestins junts. I sobre la solidaritat, continuem, i jo crec que s'estan donant passos, ja dic, les gotes aquestes d'esperança que dia a dia van sorgint i que espero sigui font, sigui riu i sigui mar.
0: I sigui mar, des del riu fins al mar. Abans de passar que recitis un altre poema, has dit que estàs en un altre projecte. Digue'm, així, només un per sobre. De fet, tenies la tercera novel·la.
1: La primera novel·la.
0: La primera? Sí, perquè estava el llibre de contes. Sí. Estava el llibre de contes que va sortir primer una primera part, la infantesa, una segona, l'adolescència ja més gran. Faltava el tercer.
1: El tercer, que s'ha quedat, diguem, de moment en stand-by.
0: Això vol dir que hi ha una novel·la que encara està... Pot ser
1: ja
0: primera.
1: No, ja està acabada.
0: Això és important, eh,
1: sí,
0: Manolo?
1: Sí, el que passa que per això t'he dit que ara estic corregint i per tant no estic... en la part aquesta de poemes.
0: Doncs aniré darrere d'aquesta novel·la. Té també editorial o...?
1: No, està, ja dic, primer estic...